0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
2: al comerç,
4: al lleure,
2: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
2: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
2: parla'l.
5: Tria'l.
4: Reclama'l.
5: Activa't per la llengua.
2: És urgent. Fes-ho ara.
5: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
4: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
5: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
2: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: No em toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

de parar el tiempo cuando... La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa

0: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
2: al comerç,
4: al lleure,
2: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
2: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
2: parla'l.
5: Tria'l.
4: Reclama'l.
5: Activa per la llengua.
2: És urgent. Fes-ho ara.
5: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
4: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
5: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
4: A on?
5: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

Perfum dolç, pastís de formatge, jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida.

Pedro Sánchez ha decretat l'estat d'alarma a tot l'estat durant un mínim de 15 dies per fer front al coronavirus. El decret entra en vigor aquesta mateixa nit i serà el govern espanyol qui prendrà el control de tot el territori.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
6: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Imagino que aquestes alçades no cal dir que acabeu d'escoltar. Home, la cançó potser sí, l'artista no. Joan Miquel Oliver, un dia us faré un examen, acaba de publicar una nova cançó que es diu Oxitocina. Jo recordo que aquesta oxitocina també l'havia utilitzat, no sé si era el Guillem Roma, que de fet l'escoltarem després en algun dels seus projectes. A mi em sona que sí, després ho buscaré. Però vaja, és el nou single de Joan Miquel Oliver, que torna amb nou àlbum que sortirà als voltants de Sant Jordi. O sigui, queda ben poquet ja per conèixer les noves cançons de Joan Miquel Oliver. I aquest és Morrissey. Jo ja sabeu la meva opinió, la vaig dir el dia que vaig posar aquest disc a l'aparador del programa. A mi no em sembla tan dolent el nou àlbum de Morrissey.

The Monsters of Peak Alley és una de les últimes cançons publicades en aquest treball del senyor Morrissey, un disc que l'hem posat a l'aparador ja, que es diu Make Up Is a Lie. Ja ho sé, que és un tipus que és un... està esbojarradíssim i que és un prim mirat en moltes coses i que cancela bolos cada dos per tres, o bé perquè fa olor de carn, o bé perquè a les falles de València hi havia molt de soroll a la nit, i que està com una campana i que evidentment és com per odiar-lo per totes aquestes tonteries. Però a mi l'àlbum no m'ha semblat tan dolent, i a vegades crec que també es fan crítiques de les coses en funció una mica de com és el personatge. Jo ho entenc, eh? Hi ha personatges que són odiosos, però vaja, a mi el disc m'ha semblat que té coses interessants. Sí, com sigui, si algú odia Morrissey, però encara vol conservar una mica aquella essència dels Smiths, doncs hi ha una banda de Boston que sonen a les mil meravelles i que segueixen també els dictàmens dels Smiths. Són els Brigitte Calls Me Baby i tenen nou àlbum. Això es diu Slumber Party.

trenques dels Bridget Calls Me Baby, una banda britànica però que sona... No, una banda americana però que sona britànica, al revés ho estava dient. Són de Boston però sonen molt, doncs això, les maneres de fer de les bandes britàniques dels anys 90 aproximadament, i aquí podríeu usar els Smiths, però també hi ha coses que poden resultar així com de Suede, ara que fa 4 dies estaven tocant per aquí per Barcelona, i algunes coses, la manera de cantar dels Bridget Calls Me Baby ens pot portar fins i tot a èpoques d'Elvis Presley. A mi em sembla una banda molt interessant, però no acaba d'arrencar encara. Ja tenen publicats 2 àlbums. El segon ha sortit ara fa ben poquet, un disc que algun dia d'aquests us posaré a l'aparador del programa i que es diu Invisible. No sé si és perquè els anglesos doncs no els veuen com una banda americana i els americans no els veuen com una... O no, en aquest cas, els anglesos no els veuen com una banda anglesa i els americans com una banda yankee. Perquè estarà més que a mi de les dues coses. Però a mi em semblen extraordinaris. Bridget Calls Me Baby. I aquest senyor que escoltareu ara és Bonnie Prince Billy, que també té nou àlbum.

àlbum per al bo de Bonnie Prince-Billy, d'aquells tipus que no acostuma a fallar, que sempre fa cançons tremendes i, a més, amb bones companyies. El nou disc de Bonnie Prince-Billy es diu You Are Together Again. Estem d'enhorabona en aquest país amb artistes com el Guillem Roma o els que hem sentit avui, que n'han sigut uns quants. I amb el que acabarem també, amb el Mamaduixa, que també té nou àlbum, que es diu Tothom té raó. El vam veure amb una actuació al costat de les Balkan Paradise Orquestra en l'última gala de lliurament dels Premis Enderroc, i és amb el que acabarem avui el programa. Un dia us el poso l'aparador, aquest nou àlbum, perquè val molt la pena. Això es diu He Pensat. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat. Demà hi tornem a la mateixa hora.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. Així ho expressaven aquests testimonis des de Lleida.
3: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
4: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
5: con la perla era una locura.
2: L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340, l'A2 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit en direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Repassem ara altres informacions en format més breu amb en Quim Balaguer.
6: La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí ha insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
2: Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra.
6: Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport de Barcelona al Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàniament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes.
2: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montvell Marmellà. Problemes de subministrament d'aigua en molts pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera, Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme. Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall d'Avui s'han detectat baixades de pressió i de cabal. El Pont de Suert, Pau Rovira.
7: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
8: Sí, cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes perquè hi ha un càmping. Aquella multiplica per 10.
7: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació.
2: Esports, l'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
6: I el Paris Saint-Germain, campió de la Champions, ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol, després d'imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès.
2: El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff.
6: El masculí blaugrana, Roni Bertaggi, ha estat operat a Mèxic de la ruptura de lligaments al genoll, mentre que Ferran Torres no s'ha reincorporat aquest dimecres a l'entrenament del primer equip amb permís del club, que està negociant el seu traspàs al PSG.
2: I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, al Regne Unit, Jael Sakura Bestué s'ha classificat per a la final dels 200 metres.
1: Fins aquí les notícies.
9: Com vas camuflar la intenció?
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: surt del seu xalet de les Rozas a Madrid en direcció a Portugal. Condueix una Renault Kangoo de color blanc, amb plaques de matrícula falses. Passa la nit en una pineda propera al municipi de Figueira de Foz. La policia espanyola i portuguesa li segueixen els passos. L'endemà, quan es desperta, puja a la furgoneta per dirigir-se al centre del poble. Va amb una jaqueta ampla i una perilla postissa. Falten 20 minuts per la una. Aparca en un pàrquing descobert al davant de la sucursal de la Caixa Rural Agrícola. Surt del cotxe. I quan és a punt d'arribar al banc, 6 agents l'immobilitzen a terra i el detenen.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Durant 14 anys, el Solitario es va fer fonedís per a les forces de seguretat de l'Estat. Va atracar desenes d'entitats bancàries en diferents punts de la geografia espanyola, sempre disfressat amb barba i perruca postissa. La policia també li atribuïa l'assassinat de 2 guàrdies civils de trànsit a Navarra. Les revelacions d'un confident van permetre posar rostre a un dels delinqüents més buscats. La confiança després d'anys d'impunitat i les presses per fugir cap al Brasil per amor no li van permetre culminar el que havia de ser el seu últim cop. El modus operandi d'aquest individu va crear escola. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: Falta poc més d'un quart d'hora per a la una del migdia. És dilluns 23 de juliol de 2007. Sis agents de la policia portuguesa tenen immobilitzat el solitari a terra davant de la sucursal de la Caixa Rural Agrícola de Figueira da Foz. Jaime Jiménez Arbe no ha tingut l'oportunitat ni d'entrar a l'oficina. Aquell dia, a les quatre caixes fortes hi havia dipositat 160.000 euros. Un grup especial de la policia ha sortit d'una furgoneta aparcada al costat de l'entitat i, en veure-la arribar, li han saltat al damunt, li han pres el maletí, li han agafat les mans perquè no es pugui resistir. En escorcollar-lo, troben que sota la jaqueta hi porta una pistola. Al maletí, un subfusell. A la Renault Kangoo hi ha la clau al contacte. Està folrada amb cinta aïllant de color negre perquè cap vianant veiés des de fora la brillantor del metall de la clau. També comproven que els respatllers dels seients estan revestits amb una planxa d'acer blindat per protegir el conductor en cas de ser tirotejat. El solitario no s'ho esperava de cap manera i l'han enxampat. A comissaria demana tractament militar. Quan el fotografien per la fitxa policial, somriu i aixeca el dit polze. Els agents portuguesos comproven que porta les mans plenes d'esparadrap. Després el traslladen als jutjats de Figueira da Foz. A la porta hi ha desenes de periodistes. Ell entra a l'edifici entre dos policies que han d'obrir camí. Va amb el cap cot, amagant-se de les càmeres. Quan acaba la declaració davant del jutjat, té una breu conversa amb els inspectors portuguesos i li diuen que un delinqüent tan famós com ell no pot sortir amb el cap ajupit. S'ho pensa i els diu que tenen raó i surt a cara descoberta, desafiant i saludant els periodistes que l'esperen a la porta. Jaime Jiménez Arbe diu: "Hola a todos, soy el solitario. Salut, españoles." Ara sentirem el moment. La qualitat del so no és gaire bona, però es pot intuir el que diu. El detingut queda custodiat per les autoritats portugueses. A Espanya, la policia i la Guàrdia Civil escorcollen el xalet de les Rozas i la nau industrial de Pinto, que estaven a nom de la seva mare i la seva exdona britànica. El xalet

0: descobreixen un arsenal d'armes i 19 llibretes plenes d'esquemes, de rutes i de coordenades.
1: Había múltiples anotaciones y casi en clave, ¿no? Él no necesitaba escribir mucho más, nada más que iba con el GPS y veía pues eso en su... En la zona donde iba a actuar veía un cuartel de la Guardia Civil, se paraba por allí, apretaba el GPS y anotaba, ¿no?, la localización, pues en tal punto, y anotaba en el cuaderno, ojo, cuartel de la Guardia Civil. Bueno, iba por una carretera, iba anotando los cruces, cuidado, aquí cruce peligroso. Seguía y ruta 1, y hacía la ruta 1, pues... por tal pueblo, tal camino, tal... veía una sucursal y iba una vez o dos o tres las que fueran necesarias para estudiar bien el terreno, provisto de GPS para tener una buena localización.
2: Aquest que escoltàvem era Jesús Duba, periodista del País que va conèixer molt bé la trajectòria del solitario. També hi troben perruques, tints de cabells i motlles de màscares de làtex. Les feia servir per dissimular les seues faccions i evitar que la policia pogués extraure'n un retrat robot. La casa també disposa d'un taller on fabricava matrícules falses i les seues pròpies armes. Al jardí, la policia hi localitza una petita plantació de marihuana. I més coses, oi, Mercè Folch?
0: Sí, a la nau de Pinto els investigadors descobreixen molts objectes relacionats amb els atracaments, plaques de matrícula falses, material per pintar cotxes, motlles per fabricar caretes de làtex, un tot terreny cremat i dos contenidors de fusta. A l'interior hi ha els trossos metàl·lics de la carrosseria d'un cotxe que la policia creu que és un Suzuki.
2: La policia científica analitza les armes del cop fallit de Portugal i conclouen que el subfusell que portava el solitari al maletí és el mateix que es va utilitzar en l'assassinat dels dos guàrdies civils a Castejón i en el tiroteig de la Vall d'Uixó. Es tracta d'una metralleta M3 de fabricació americana amb cartutxos del calibre 45 i amb el número de sèrie esborrat. Ara que se sap qui és, es comença a parlar del personatge i les seves motivacions. Pel periodista Jesús Duba, el solitario era un antisistema.
1: Creo que atracaba bancos porque era su modus vivendi. Él sostiene efectivamente su ideología anarquista, pero hay que tener en cuenta que, en fin, todos los delincuentes, cualquier tipo de delincuentes, y fundamentalmente los que se dedican a los delitos contra el patrimonio, es decir, robos, atracos, muchos, es muy frecuente en ellos que tengan una raíz anarquista, un temperamento, no diría yo una ideología, sino una actitud ante la vida de tipo anarquista, es decir, de desobedecer al sistema, de ir contra el régimen establecido, de no respetar las normas. Bueno, esto es muy típico en este tipo de personas, ¿no?, de delincuentes y atracadores.
0: Del botí aconseguit després de tants anys d'atracaments va ser molt difícil seguir-ne el rastre.
1: Según la policía y según consta y según todos los indicios, no parece que se dedicara a repartirlo entre los pobres ni que fuera un Robin Hood que iba dando el dinero a las monjitas. Es de suponer que se lo gastaba. Evidentemente, lo que sabemos es a partir de que la policía le identifica y es desde ese momento cuando se tiene más o menos constancia del dinero que obtuvo en los golpes que dio, en los últimos golpes que dio, pero no en toda su larga carrera. Claro, es que son más de una década atracando bancos. Es imposible saber qué hizo con el dinero.
2: El judici contra Jaime Jiménez Arbe per l'assassinat dels guàrdies civils Palmero i Vidal va començar el 15 de juliol del 2008 a l'Audiència Provincial de Navarra. El fiscal demanava 52 anys de presó. Aquell dia, el solitario portava texans, una dessuadora negra amb caputxa i una polsera blava amb la inscripció Brasil.
0: A preguntes del fiscal, Jiménez Arbe va enorgullir de la seva trajectòria delictiva.
3: Usted es un profesional del atraco, ¿es cierto?
4: Vamos a ver. Primero, yo no soy un atracador. Yo soy un expropiador de bancos.
3: Un profesional expropiador de bancos.
4: Soy un expropiador de bancos y además a mucha honra.
3: Mucha honra. Las pelucas, las mascarillas, todo lo que se ha encontrado en su casa es suyo.
4: Sí, evidentemente.
3: ¿Usted utilizaba esos esos artilugios, esos enseres para disfrazarse.
4: Pues efectivamente, para hacerlo más difícil a los...
3: Como buen profesional.
4: Bueno, yo llámame profesional, pues evidentemente las utilizaba para no facilitarle a las fuerzas del orden, al Estado cleptocrático este que sufrimos, pues facilidades para que me secuestraran, vaya, básicamente.
3: ¿Usted también utilizaba normalmente esparadrapo en las manos?
4: Bueno, tenía una serie de técnicas, sí, efectivamente.
3: ¿Eso era para no dejar huellas?
4: No sé si tiene algo que ver esto con el tema de los guardias civiles. ¿Tiene algo que ver con el tema de los guardias civiles?
3: Yo creo que sí. Usted contésteme si quiere y si no quiere no me conteste.
2: Jiménez Arbe va defensar en tot moment la seva innocència i va dir que els guàrdies civils els havia matat un terrorista de Còrsega. Parlen el fiscal i el solitario.
3: Que lo primero que había que hacer es pedir perdón a la familia de esos guardias.
4: Yo no puedo pedir perdón de algo que no he hecho. Eso sí que se lo puedo decir.
5: Hay un testigo que dice que le vio entre Valverde y Ágreda un vehículo todoterreno, que el testigo le vio muy cerca y luego, sin ser localizado por la Guardia Civil, sino de moto propio,
4: quiere decir usted, ¿no?
5: Sí, señor Jiménez, muy amable.
2: En el judici, els experts en balística van insistir que l'arma utilitzada en el crim dels dos guàrdies civils és la mateixa que es va fer servir en l'atracament de la Vall d'Uixó.
5: Usted sabe perfectamente que ese es el arma que usted reconoce que se utilizó en el atraco donde murió un policía municipal en Vall d'Uixó. Esa es el mismo arma que se utilizó. Hay prueba balística sobre eso y usted lo ha reconocido.
4: Sí, efectivamente, la usé yo en Vall d'Uixó.
5: Vall d'Uixó,
4: sí, es verdad.
3: En el episodio de Vall d'Uixó en el que murió un policía municipal.
4: En que otro policía municipal mató a otro policía.
3: Murió, he dicho murió.
4: Y del cual fui acusado injustamente durante mucho tiempo. Vamos a sabiendas de que había sido muerto por otro policía.
2: Els forenses van dir que Jiménez Arbe tenía una personalidad histriónica.
6: Sufre un trastorno de la personalidad de tipo mixto, con rasgos disociales, histriónicos y paranoides. Si bien eso no disminuye su capacidad psíquica para la comprensión de sus actos.
1: Es frecuente también en muchos delincuentes, así lo dicen los psiquiatras forenses, sobre todo en, digamos, delincuentes que han sido famosos, por decirlo de alguna forma, o que han tenido trascendencia mediática, el narcisismo es una de sus características, ¿no? El hecho... Pues hombre, de haber conseguido, pues eso, más de una década, haberse burlado de la potente y numerosa, miembros de seguridad del Estado, ¿no? Todas las fuerzas de seguridad, toda la maquinaria del Estado, consiguió burlarla durante muchos años. Hombre, lógicamente eso es para venirte a hacer que te vengas arriba, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no?
2: Jaime Jiménez Arbe va ser condemnat a 47 anys de presó per la mort dels dos guàrdies civils de trànsit, 20 per cada víctima i 7 més per tinença il·lícita d'armes. A Jiménez Arbe se li van imputar més d'una trentena d'atracaments. El van condemnar a 51 anys de presó més, que se sumen als 47 pel crim dels guàrdies civils. El total de penes va pujar fins als 98 anys. Del 1993 al 2007 havia atracat 36 entitats bancàries, 7 bancs i 29 caixes d'estalvi. Es calcula que va obtenir un botí de 690.000 euros. Actualment té 64 anys i ha passat per diverses presons espanyoles: Madrid, Valdemoro, Picassent, Huelva o La Corunya. L'any 2018 el van traslladar de la presó de Teixeiro a La Corunya al centre penitenciari de Villahierro, a Lleó, perquè era un pres molt conflictiu. Aquesta és la història del solitario. Una història, però, que no acaba aquí, perquè la seva manera de fer va crear escola. I no gaire lluny de casa nostra. De la meua, almenys.
7: I'm ready, my lord.
8: Crims. Amb Carles Porta.
0: Albatàrrec és un dels 38 pobles que integren el Segrià, una comarca dedicada majoritàriament a la fruita i a la indústria que en depèn. Situat a 7 quilòmetres de la capital, que és Lleida, té més de 2.000 habitants. L'estiu del 2020, molts van situar aquesta zona sobre el mapa a causa del coronavirus.
9: Confinament perimetral afecta la comarca del Segrià. La més poblada de Lleida, que inclou la capital, limita l'oest amb l'Aragó i compta amb una població de 210.000 habitants i una quarantena de municipis. L'augment dels casos positius de la Covid-19 ha obligat a prohibir-ne l'entrada i sortida, excepte per motius laborals.
2: Traslladem-nos a 12 anys abans de l'arribada del virus. Albatàrrec, Albatarri, que diuen alguns, és un poble tranquil. El 5 de setembre del 2008, quan despunta el dia, els pagesos van cap al tros perquè ja han començat la collita de la poma. I en aquest poble del Segrià, travessat pel canal de Serós, hi predominen els cultius de pomeres. Durant el matí, els veïns van a comprar, passegen i fan gestions, entre altres llocs, a la sucursal d'Ibercaja, situada a la carretera comarcal 230 que, al seu pas per Albatàrrec, pren el nom del carrer Doctor Robert. La caixa està només a un minut a peu de l'Ajuntament. Pocs minuts abans de les 2 del migdia, un home entra a l'entitat quan està a punt de tancar. A dins només hi queda una treballadora.
10: Entra dins amb un pretext que, si en aquest cas crec recordar que volia cobrar un xec de la caixa, i la noia li va dir no, és que això és d'Ibercaja i tal, i amb aquest pretext ja treu l'arma, apunta en canona i demana els diners.
2: El sergent Jordi, del grup de delictes violents de l'àrea d'investigació criminal de Ponent dels Mossos, fa temps que investiga aquest tipus de fets. I li direm sergent Jordi, sense el cognom, perquè ell ens ho ha demanat.
10: Sembla ser que la treballadora, no sé si per alguna reacció prèvia, no ho sabem, però la qüestió és que la va agredir violentament amb la culata del revòlver. Li va pegar cops al cap i tal. Fins que, bueno, se van sortir a la seva i es van dur els diners que havia en aquell moment.
2: Abans de sortir de l'entitat, l'atracador tanca l'empleada al lavabo i la lliga amb brides i cinta americana.
10: Una persona sola, i aquesta persona el que feia és, per cobrir la fugida de l'autor, la posava al lavabo o a l'oficineta tancada fins que hagués marxat fins que marxava l'autor i tal. Llavors, l'única persona que podia activar els serveis d'alarma és la treballadora d'allà. Llavors, un cop va marxar, doncs activen els serveis, l'alarma antiatracament.
2: Els Mossos arriben al lloc dels fets i prenen declaració a la víctima, que els fa aquesta descripció.
10: L'atracador era el perfil d'una persona de 45-50 anys, de complexió alta, bueno, bastant normal, fort, i els diners que es van dur era sobre els, segons la entitat bancària o la treballadora, 60 i pico mil euros, era 60 i pico mil.
2: La treballadora d'Ibercaja els diu que l'atracador parla castellà.
10: El que ens van assegurar és que aquella persona era nacional, no era una persona estrangera, l'accent era d'aquí.
2: Un atracament causa inquietud, però un de violent pot ser el preludi d'alguna acció encara més violenta. A més, en un poble petit, l'alarma és gran.
0: Els Mossos analitzen les imatges de videovigilància de la sucursal d'Ibercaja d'Albatàrrec amb l'objectiu d'identificar-lo.
10: Ell el que fa és entrar dins amb uns certs elements de disfressa, que més o menys anava variant una mica, ulleres de sol fosques, de vegades amb una gorra tipus visera de béisbol i tal. Entra dins, més que res per ocultar una mica la fesomia i que no el poguessin reconèixer bé.
2: Amb la descripció física i per la manera d'actuar, els investigadors formulen una primera hipòtesi.
10: Donava el perfil de l'atracador clàssic dels anys 80, que ha passat pel seu període de presó, etc. I la primera hipòtesi que vam tenir nosaltres és aquesta, de que, bueno, l'atracador que actua sol, amb molta fredor, bastant agressiu, bastant violent, doncs el perfil anava encaminat cap a el típic atracador de bancs dels anys 80, perquè és quan se van forjar els bons atracadors de bancs. S'han anat fent grans, han acabat a presó, han mort per la seva vida agitada que han pogut tenir. Llavors, en aquest cas, als anys 2005, 2008, 2010, encara teníem uns quants atracaments que més o menys doncs ens anaven entrant.
2: Les investigacions s'intensifiquen i s'amplien.
10: Donem difusió per si aquest home o algú semblant ha pogut atracar en altres llocs de Catalunya o de l'estat espanyol. Després també, com que és un perfil molt concret que segurament ha passat per presó, doncs mirem antics possibles sospitosos de fer aquests fets, fem reconeixement fotogràfic si és possible, si se'l pot reconèixer per part dels treballadors, diferents coses, i després també, evidentment, hi ha una tasca de policia científica, que són els que van a la zona, a l'escena, miren si hi ha empremtes, doncs, al mostrador, si ha tocat algun paper, a la porta, etc. Bueno, una sèrie de circumstàncies que fem per obtenir informació dels fets i estirar d'on puguem.
2: A l'oficina d'Ibercaja, la policia científica no troba rastre d'empremtes. Els investigadors tampoc localitzen possibles sospitosos. Només els queda tenir paciència, com explica el sergent dels Mossos.
10: No vam poder copsar més informació que la que vam tenir de l'estudi de les imatges i dels fets, donar la difusió i esperar a que tornés a actuar.
2: I torna a atracar dos mesos després, el 27 de novembre.
10: Al cap d'un mes i pico, dos mesos, que actua en un altre poble dels voltants de Lleida. Curiosament, va actuar a Artesa, amb un BBVA.
0: Artesa de Lleida, igual que Albatàrrec, és un poble molt pròxim a la capital del Segrià. Té uns 1.500 habitants i la seva economia també està basada en el cultiu d'arbres fruiters, sobretot de pomeres.
2: Els Mossos veuen que l'atracador utilitza el mateix modus operandi que Albatàrrec.
10: La operativa de treball d'aquest senyor era la mateixa, o sigui, ens vam trobar en antropometria igual, o sigui, el mateix perfil d'atracador. L'hora de l'atracament sempre al tancament, sobre les dues. La víctima, en aquest cas, una altra dona. Tot molt semblant, per tant, no hi havia cap dubte de que aquesta persona havia tornat a reincidir.
2: La proximitat d'Artesa amb Lleida fa sospitar els investigadors.
10: Tenia una vinculació amb Lleida ciutat. De fet, si tu surts de la barriada de la Bordeta de Lleida, una carretera dona Albatàrrec i l'altra carretera dona Artesa de Lleida. O sigui, són els primers pobles en arribar des de la Bordeta i precisament va atracar aquests pobles. Llavors nosaltres ja vam obrir els ulls amb això perquè vam dir que té una zona, diguem, de comoditat que ha de ser Lleida, almenys de moment sembla això. I el centre de la diana era Lleida.
2: A més, ha tornat a triar un poble de pocs habitants.
10: La reacció policial és menys ràpida que en una ciutat, perquè en els pobles normalment hi ha menys empleats i hi havia unes quantitats més o menys que podien apetir, diguem, a l'atracador.
2: De la sucursal del BBVA d'Artesa s'emporta uns 7.000 euros. Sobre l'arma que utilitza, els Mossos creuen que és un revòlver, però després de parlar amb la víctima no ho acaben de veure clar.
10: La descripció de l'arma, nosaltres sempre això ho posem en quarantena. Per què? Perquè la percepció és igual que l'antropometria, vull dir, la percepció de les víctimes que estan sota un estrès important en el moment dels fets, nosaltres l'hem de posar en quarantena en el sentit de que cadascú té la seva percepció i, a més, si al damunt estàs en una situació de molt nerviosisme, doncs pots veure aquella persona més gran, més forta, etc. No? Llavors, sobre l'arma, igual. Normalment ens descrivien una pistola de color fosc.
2: El d'Artesa és l'últim cop del 2008 del qual els Mossos tenen constància. La policia creu que l'atracador pot seguir patrons temporals i actuar més o menys cada mes i mig o cada dos mesos. No trigarà gaire a tornar-hi.
0: Recordem que el sospitós és un home d'uns 45-50 anys, de complexió forta, violent i armat, que entra a les sucursals amb ulleres de sol i una gorra i, segons la declaració d'una de les víctimes, parla castellà.
2: El 2009 comença amb els greus efectes de la crisi econòmica que va esclatar un any abans. El col·lapse va deixar milions de persones sense feina i sense casa. Al mes de gener, l'economia catalana va entrar oficialment en recessió. D'aquesta manera ho va explicar els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: L'economia catalana tanca l'any amb un creixement interanual del 0,9%, tot i que es troba en situació de recessió, donat que el quart trimestre ha caigut el 0,6% interanual. Ho explica el conseller d'Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells.
12: L'últim trimestre en taxa anual serà d'un 0,6% i en taxa trimestral, que és com valorem si hi ha una recessió, serà el tercer trimestre consecutiu en el que tenim un creixement negatiu.
2: De seguida sabreu per què us parlem d'aquesta caiguda de l'economia. Al Segrià els hiverns són freds i amb dies de boira, però no sempre. El 23 de gener del 2009 és divendres. A Alpicat, el dia s'ha aixecat plujós i amb una temperatura mínima de 4 graus.
0: A Alpicat hi viuen unes 6.000 persones i està situat a 9 quilòmetres al nord-oest de Lleida. La seva economia també està basada majoritàriament en el conreu de fruiters, sobretot pereres i pomeres. El poble té diverses cooperatives. La més antiga és la cooperativa del Camp L'Íntima, que s'encarrega de comercialitzar bona part de la producció agrícola. També hi ha sucursals bancàries, com la d'Ibercaja, situada al carrer de Lleida, a tocar de l'Ajuntament.
2: Poc abans de les 2 del migdia, un home entra a l'entitat.
13: Hi havia dos treballadores, dos empleades, la que era la directora i la, suposo que la companya seva, que estava a finestreta. Llavors, la seva operativa va ser exactament la mateixa, o sigui, entrar, amenaçar-les, promoure l'atracament, tancar, les va lligar amb brides, les va tancar.
2: L'atracador aconsegueix marxar sense aixecar sospites amb uns 3.000 euros de botí. És curiós, sempre atraca entitats bancàries on treballen dones. De seguida sabrem per què. Els Mossos prenen declaració a les víctimes i analitzen les imatges de les càmeres de seguretat.
13: Aquí ja vam veure de què canviava el que és els elements de disfressa. I duia aquest folre polar que era molt significatiu perquè era fosforito.
2: El folre polar al qual es refereix el sergent dels Mossos és un jersei de treball fosc amb la part superior groc fluorescent.
13: Moltes vegades els atracadors, per tal de, diguem, de que les víctimes no es fixin amb la seva cara, què fan? Doncs porten alguna peça que cridi l'atenció per captivar, diguem, la visió cap allà i que no es fixin tant en la cara de l'atracador.
2: Els investigadors segueixen el fil d'aquesta peça de roba.
13: Hem de buscar un lloc on hagi algú que vengui roba de treball i components d'aquest tipus. I què vam fer? Doncs centrar-nos en això. Vam anar a diferents ferreteries i en una de les ferreteries, una ferreteria gran d'aquí, molt coneguda, de Lleida, ens vam trobar, només entrar, la jaqueta allà.
2: I tornen a revisar les imatges de les càmeres de seguretat per comprovar que és la mateixa jaqueta.
13: Vam comparar amb les imatges i vam dir, és aquesta, segur. Anem a veure si aquesta jaqueta té rastre.
2: I com es mira si una jaqueta té rastre?
13: Doncs tan fàcil com demanar un llistat de clients que han pogut comprar aquella jaqueta. I aquí va haver el fil conductor de la resolució de la investigació. Què va ser? Doncs això. Vam arribar amb un dels clients que havia comprat això i el que ens va obrir definitivament els ulls és que en la mateixa comanda d'aquella compra, doncs havia el xaleco aquest fosforescent i a més unes brides que precisament eren les que havia utilitzat o de similars característiques per lligar les treballadores d'aquell atracament.
2: En la comanda hi apareix un nom.
13: Va sortir un albarán pagat en efectiu, com no podia ser d'una altra manera, Ausencio Calleja Guzmán. Hòstia, Ausencio Calleja Guzmán no en sonava de res. Dels atracadors clàssics que teníem una mica controlats, i hòstia, que no en surt enlloc.
2: Els Mossos creuen que ja tenen el nom de l'atracador de les tres entitats bancàries del Segrià. Ara el que els falta saber és quina cara té. Les imatges de les càmeres de seguretat no permeten identificar-lo perquè entre les sucursals amb ulleres de sol fosques i una gorra.
13: El primer que fem és sol·licitar una foto del DNI per mirar ara la cara que feia, clar. Teníem unes dades, però no teníem cara.
2: Els Mossos investiguen on viu aquell home que té 52 anys.
13: Llavors vam veure doncs, que vivia a la zona alta de Lleida, de Carvinyes, entre de Carvinyes i Rovira Roure, en una zona acomodada. Vull dir, vam veure que tenia una empresa de reformes. Bueno, hem de pensar que aquella conjuntura era la de la crisi del 2008, llavors tot el que era construcció estava a pique, per tant nosaltres ja vam veure, ostres, una empresa de reformes, possiblement aquí tinguem algun problema de finançament, fèiem especulacions, no?
2: L'empresa de reformes es diu Casa 24 Hores. La periodista Ana Maria Ortiz va escriure un reportatge al Mundo.
6: Casa 24 Hores no figura inscrita en el registro mercantil porque no es una empresa como tal. Ausencio Calleja en realidad era un autónomo con 4 trabajadores rumanos en nómina. Casa 24 Horas no se publicitaba. Ni siquiera figura en las páginas amarillas de la localidad. Captaba la clientela por el boca a boca. Durante los años de construcción desaforada, Ausencio aprovechaba las migajas que las grandes empresas dejaban. Pocas se prestaban a acudir a un pueblo remoto para alicatar una cocina o arreglar una caldera. Él estaba disponible 24 horas al día para un abanico inabarcable de faenas.
2: Els investigadors reben la foto del DNI.
10: Vam rebre la fotografia, vam veure de que la imatge que teníem no era actual, per tant, podia distorsionar una mica el que és les imatges nostres amb la que teníem. No acabem d'estar segurs, tot i que s'assemblava. Tampoc estava actuant a cara descoberta, per tant, no era fàcil el poder comprovar la cara del mateix, de l'individu. Vam demanar a veure si havia fet algun tipus de renovació en el permís de conduir, crec que va renovar-lo 2 anys abans, i allà ja vam veure que s'assemblava molt.
2: Amb tota la informació de què disposen, els Mossos comencen a vigilar-lo.
10: Ens vam situar sobre la zona i vam fer el que es diu en argot policial, començar a fer les tronxes, vigilàncies, seguiments, veure la seva rutina. Bueno, vam veure que era una persona que coincidia plenament, una vegada que el vam veure en viu, vam veure que coincidia plenament amb el que eren les imatges dels atracaments.
2: Les tasques de vigilància donen fruits de seguida.
10: Instal·lem un grup de treball ja sobre la zona en la franja horària, especialment de primera hora del matí, i ja ens posem per la zona i veiem de que és que potser va ser a la segona vigilància. No vam tardar, és que vam tenir molta sort en el sentit de que de seguida, clar, aquest senyor més o menys tenia un patró d'un atracament per mes. Llavors, el que havia comès a Ibercaja del Picat era el 23 de gener i sabíem perfectament que al febrer en cabria un altre. Llavors, l'estàvem esperant ja.
2: El 12 de febrer del 2009 és dijous. Han passat 20 dies des de l'atracament del Picat.
10: Aquell dia, que crec que era el dia 12 de febrer, 12, sí, un equip de gent que teníem desplegat de la zona, amb un caporal responsable, van veure una cosa estranya. Sortia el vehicle, un Jeep Cherokee, i sortia de Lleida, i van començar a seguir. De tal manera de que va agafar la carretera per anar, diguem, direcció Ebre, per la C12, l'eix de l'Ebre, diguem. I aquell dia jo estava a comissaria, no formava part del grup de seguiment, estava a comissaria, i el que fem moltes vegades, no? Ens posem en l'emissora i jo des de Lleida coordino una mica, diguem, el que és l'operatiu.
2: L'equip de vigilància el formen 3 vehicles que segueixen el tot terreny de l'Ausencio per la carretera C12. En tot moment informen el sergent dels seus moviments.
10: En un moment donat, se va desviar en una pista forestal, els nostres se van quedar sobtats, el van sobrepassar i l'últim vehicle doncs, se va quedar ja esperant a veure què feia. Al cap de 5 minuts no va tardar massa, es va reincorporar una altra vegada a la carretera i van veure que aquella persona s'havia canviat de roba.
2: Pels Mossos, aquest canvi d'indumentària només pot significar una cosa.
10: El caporal encarregat de l'operatiu de seguida em va dir: ostres, aquest ens va atracar a algun lloc. No sabíem on. En aquell moment va dir: què fem? Ja l'interceptem i el detenim? I clar, jo vaig estar rumiant-me-ho, perquè clar, són fets molt greus, clar, no podem exposar-nos massa, però també volia assegurar la situació. I vam dir: a veure, ara el tenim controlat, esperem una mica a veure quins moviments fa.
2: La situació és de molta tensió. Recordem que estem davant d'un atracador que va armat i és violent.
10: Estàvem tots nerviosos per veure què passaria. Primer, nerviosos, per si el teníem que assaltar, era una persona hostil perquè podia portar l'arma. I després, perquè si el deixàvem actuar, terceres persones podien prendre mal. Llavors, moltes vegades has de decidir la responsabilitat de decidir en poc temps, en minuts,
13: una cosa que després te pot causar grans problemes a nivell personal i laboral. Però bueno, en aquest sentit vaig prendre la decisió de continuar el seguiment i no assaltar-lo.
2: Que difícil ha de ser fer de policia pensant en les repercussions personals i laborals. En fi, el sospitós arriba al seu destí.
13: Vam veure que va arribar a la població d'Ascó i que s'encarava cap a un banc. Llavors van dir, bueno, si això continua així, la veritat és que l'haurem d'interceptar abans de que entri al banc, evidentment. Aquí sí que no hi ha dubte per no exposar-nos més.
0: El banc de què parla el sergent és una sucursal del BBVA situada al carrer Creu Nova d'Ascó. Ascó és un poble de la Ribera d'Ebre, a poc més de 60 quilòmetres de Lleida en direcció sud. Hi viuen unes 1.700 persones, la majoria de les quals treballen a la central nuclear, ubicada al marge dret del riu Ebre. Segons els plans del govern espanyol, l'últim reactor hauria de tancar a tot estirar el 2035.
2: L'equip de vigilància veu que l'atracador surt del tot terreny.
13: Va sortir fora, va estar per fora, però ja no va arribar a entrar, no sabem per què. Va agafar el cotxe i va tornar. L'equip de seguiment el segueix, igual, torna i va tornar cap a Lleida, va canviar-se i allà va acabar. Va dir, bueno, cap problema, ja hem vist de que aquí a Ascó té alguna vinculació, té algun objectiu.
2: Els Mossos creuen que només ha fet tasques de planificació sobre el terreny.
13: Nosaltres, també l'experiència ens diu de que quan hi ha atracaments d'aquest tipus, no són atracaments, diguem, precipitats en el sentit de que, ostres, mira, passo per aquí i atraco el banc, no. Normalment hi ha unes vigilàncies prèvies, hi ha una presa d'informació per part de l'atracador i que en el moment que considerem més adequat, doncs executa l'acció.
2: L'endemà és divendres 13 de febrer. A les 7 del matí, la unitat de vigilància ja fa guàrdia a casa del sospitós, a la zona alta de Lleida.
13: I vam fer dos equips de treball, perquè ja veiem de que la seva acció, o sigui, la seva intenció era atracar sí o sí. Una mica també moguts per l'experiència que tenim, ja vam veure que havien frustrat per alguna cosa, s'havia frustrat aquell atracament i que el faria segur un dia, dos dies, nosaltres estaríem allà.
2: Els Mossos s'anticipen als passos de l'atracador.
13: Personalment vaig estar jo amb una companya pels voltants de l'entitat bancària i un altre vehicle, que era el que nosaltres li diem la Roberta, que és un vehicle de vigilància camuflat, vigilant l'entrada de la entitat bancària per gravar tota l'operació. I l'altre equip s'encarregava de fer-li el comboi de seguiment a l'objectiu, és a dir, anar darrere de l'atracador i anar informant dels seus moviments fins a arribar a la zona on nosaltres pensàvem que anava a atracar, que era el BBVA d'Ascó.
2: Com ja preveien, el sospitós surt de casa seva, ho fa 20 minuts abans de les 9 del matí. Condueix el tot terreny Cherokee de color blanc, surt de Lleida i agafa la carretera C12 en direcció sud.
13: Va tornar a parar, a desviar-se en una pista forestal, 5 minuts, canvi de roba, i llavors ja vam dir, quan ha fet això, vam dir, a veure, aquesta vegada sí que ja no tindrà opció i aquí segurament sí que ja l'interceptarem per no tentar més la sort.
2: A les 10 del matí arriba Ascó. You want it
14: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
13: L'Ausencio va agafar ja, va aparcar a uns metres a peu de carretera abans d'arribar a l'entitat bancària i ja es va dirigir cap a la entitat bancària. Nosaltres ja veiem ja que s'havia posat les ulleres de sol, que portava el folre polar, i la companya i jo estàvem al costat mateix de l'entitat bancària, una botiga, bueno, dissimulant per allà.
2: El sergent i la seva companya veuen que està a punt d'entrar al banc.
13: I en el moment ja que anava a entrar a l'entitat bancària, a metre i mig, ja veiem que estirava el braç per entrar,
10: Llavors ja el vam interceptar, el vam reduir, la companya i jo, el vam reduir al terra. El company que estava vigilant des de la Roberta va sortir corrents per auxiliar-nos, perquè clar, no ho veia clar, i el vam interceptar allà, ni més ni menys.
2: L'home interceptat va ben equipat.
10: Un cop al terra, emmanillat, ja vam veure que portava l'arma, que portava un machete de muntanya, que portava les brides, bueno, portava tot el kit de l'atracador. Va quedar perplexe perquè no s'esperava res de tot això, va quedar totalment perplexe.
2: Els Mossos comproven que l'arma és un revòlver, però de fogueig. La periodista Ana Maria Ortiz ho va explicar així.
6: En Torrefarrera se hizo con un arma de fogueo, como esta pero con el cañón más largo, dice José María Bosch, el dueño de la armería donde Ausencio adquirió el revólver, mostrando un blow del calibre 38. La ley no obliga al armero a pedir identificación a los compradores de armas de fogueo, pero él tiene por costumbre guardar una fotocopia del DNI del cliente en la que siempre anota el modelo dispensado y la fecha de la venta. Ausencio compró el arma por 65 euros el 26 de agosto de 2008, justo 10 días antes de su estreno como atracador.
2: Els Mossos traslladen el detingut a la comissaria de Gandesa.
10: Quan l'estaven traslladant, és que anava fent cops de cap, volguem dir, però com ho heu fet? Com m'heu pogut identificar? És que us he de felicitar. El tio ens va felicitar llavors.
2: D'Ascó a Gandesa són uns 21 quilòmetres, 20 minuts en cotxe. Durant el trajecte es fixen que el detingut fa uns moviments estranys.
10: Que veiem que feia no sé què amb els dits. Dic, hòstia, què està fent aquest tio? I mirem i dic, hòstia, si porta els dits encintats amb cinta d'aquesta tipus tel o transparent. I llavors dic, para, li van dir, para, no te toques les mans. Perquè clar, el teníem manillat, llavors el vam tenir que separar-li els braços. I era perquè portava els dits encintats per no deixar empremtes.
2: Quan arriben a comissaria li prenen declaració.
10: Se va veure tan atrapat que en la declaració com a detingut és que ho va declarar tot.
2: Els confessa que triava sucursals on només hi treballessin dones.
10: Feia vigilàncies prèvies. Per què feia vigilàncies prèvies? Home, primer, per saber que aquella entitat bancària tenia una dona treballant. Perquè, curiosament, en tots els fets havia dones. Fos per misogínia? No ho crec. Pot ser per la capacitat de reacció que pugui tenir. Llavors, clar, per saber si dins de l'entitat bancària hi ha una dona, evidentment has de fer vigilàncies prèvies. I després, esperar, sobretot, esperar a que no hagi testimonis. S'assegurava de que l'actuació seva fos neta, per tant, no tingués que pegar massa a ningú, no fes hostatges, fora dels mateixos empleats. I després, un cop aïllava els empleats, se facilitava la fugida. Vull dir, ell volia un atracament net, no volia problemes.
2: Per la policia, l'Ausencio no era un professional.
10: Ell no era un delinqüent, o sigui, en el sentit de que tot això li va venir de nou, és més, ens va explicar, el dia que el vam detenir ens va explicar que ell se va, diguem, basar en el Jiménez Arbe aquell, l'atracador solitario, perquè va veure una sèrie i això doncs, va ser la seva font d'inspiració.
2: I la inspiració li va venir un any abans.
0: El 16 de gener del 2008, Antena 3 va estrenar Soy el Solitario, inspirada en la història de Jaime Jiménez Arbe i la investigació policial que va permetre detenir-lo a Portugal. La sèrie, de dos capítols, es va emetre a 10:15 de la nit, en horari de màxima audiència. Entre els protagonistes hi havia Pepo Oliva, en el paper de l'atracador, i Emilio Gutiérrez Cava, que feia de comissari.
15: ¿Cómo actúa? ¿Cómo se comporta?
16: Tenía un andar muy marcial. Daba la impresión de estar muy seguro de sí mismo.
17: Mediría unos 73 o por ahí. Era un poco fortachón, un poco gordote y tenía bolsas en los ojos. No creo que estuviera más de 2 minutos en total.
18: Dame toda la pasta, esto es un atraco. Bajad las manos. Bajad las manos, coño, ¿qué queréis? ¿Que nos vean desde la calle?
0: L'Ausencio va mirar la sèrie amb molt d'interès.
10: Clar, el seu patró d'atracament, més o menys, volia imitar a Jiménez Arbe. El que passa que, clar, el solitari era un tio que era dolent de per si i no dubtava en matar ningú o disparar o fer el que fes falta. I aquest no arribava en aquest extrem.
2: Entre l'emissió de la sèrie Antena 3 al gener i el seu primer atracament al setembre al Batàrrec, van passar 9 mesos. La premsa el va batejar com el solitario de Lleida.
10: El que ens va explicar, se va veure una mica abocat a fer els atracaments pels impagaments que tenia, que no volia treure la gent que estava treballant al carrer, que tenia una família que no volia causar-los més problemes perquè anteriorment ja havia tingut algun altre problema empresarial, de se n'havia anat una mica a Norris i clar, no volia tornar a passar pel mateix. Això és el que ens va explicar ell.
0: La periodista Ana Maria Ortiz va investigar els possibles motius que van empènyer aquell home a delinquir.
6: Cuentan en su entorno que para buscar un porqué quizás haya de retrotraerse 15 años atrás. Entonces Ausencio Calleja era un empresario de éxito, nacido en La Rioja en 1956, en el seno de una familia de agricultores numerosísima. Él y su gemelo hacen los números 5 y 6 de los 9 hermanos. Había encarrilado muy bien su vida profesional tras emigrar siendo muy joven a Lérida. Inauguró los 90 regentando un negocio de distribución de alimentos y bebidas con muy buena implantación en la provincia catalana. La familia está casado y tiene 3 hijos, todos ya mayores de edad. Vivía holgadamente, instalada en la comodidad. Pero fue víctima de una estafa, siempre según sus allegados, y el negocio se fue a pique. Aquella caída de la cúspide, aseguran, lo dejó muy tocado. Buscó después un socio y montó una empresa de mantenimiento que tampoco acabó de fructificar.
10: La familia no s'ho creia, es van quedar fosos perquè era una família normal i corrent, i normal i corrent en el sentit de que primer a nivell econòmic semblava que vivien acomodadament i després que no sabien d'un entorn delictiu, que no tenien ni idea, vivien totalment aliens ells a la seva vida normal i corrent i ja està.
2: Aquell home tenia molt bona fama a la zona.
6: En los pueblos de la zona se ganó fama de educado y cumplidor. Dan testimonio de ello en Alcanó, 250 habitantes, donde la estampa de su furgoneta blanca llegando a la localidad bien temprano para dejar a sus empleados, hace años que forma parte del paisaje habitual. No se explican muy bien allí el origen de sus deudas, cuando dicen a ellos siempre les cobraba por adelantado.
2: El solitario de Lleida va atracar 3 entitats bancàries del Segrià i ho va intentar amb una quarta escó a la Ribera d'Ebre. Però el recorregut delictiu també el va portar fins a Osca.
10: El tercer fet és a Penyalba. El que passa que nosaltres aquest tercer fet no el considerem el nostre tercer fet, perquè aquest tercer fet el va gestionar la Guàrdia Civil i nosaltres els hi vam facilitar tota la informació per a que li poguessin, en l'argot policial o judicial, imputar-li els fets. El fet aquest de Penyalba nosaltres no en vam tenir constància fins després.
0: I aquest fet a què es refereix el sergent va ser un atracament a la seu d'Ibercaja divendres 5 de desembre del 2008 a Penyalba, una localitat d'Osca, 65 quilòmetres de Lleida, de poc més de 700 habitants. Així ho va recollir el diari El Heraldo de Aragón.
19: El atraco de Penyalba se produjo el viernes 5 de diciembre sobre las 14:30, cuando un hombre vestido con un mono de trabajo, una gorra, gafas de sol y pasamontañas, entró en la entidad y amenazó con un arma a la única empleada. Tras maniatarla, la encerró en una habitación y se llevó una cantidad indeterminada de dinero. La trabajadora, sin embargo, logró desatarse, aunque cuando pidió auxilio, el atracador ya había huido a bordo de un coche de color blanco, según algunos testigos.
2: En 5 mesos va aconseguir un botí d'uns 80.000 euros. Va copiar meticulosament el modus operandi de Jaime Jiménez Arbe, el solitario. Atracava disfressat, s'encintava les mans per no deixar empremtes i feia vigilàncies prèvies per preparar-se els cops. Però, a diferència de Jiménez Arbe, la necessitat urgent de diners el va fer actuar de manera precipitada i massa a prop de casa.
10: Ell va dir que tots els diners ho feia per que la seva família i la seva empresa no tingués cap mena, o sigui, pogués seguir anant fent els pagaments perquè estava molt enrampat a nivell econòmic i que per culpa seva ningú tingués que patir problemes econòmics. Llavors ell volia seguir pagant puntualment el lloguer de la nau on treballaven, dels treballadors. Clar, aquest senyor ens hagués seguit atracant eternament fins que l'haguéssim desactivat.
2: El març del 2010 va acceptar una condemna d'11 anys i mig de presó per 3 robatoris amb violència comesos a Catalunya i per l'intent frustrat d'escó. La condemna, acordada entre la Fiscalia i la Defensa, també va incloure la devolució dels 80.000 euros del botí. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
20: I els diners, maleïts diners.
14: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folch. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
20: I els diners, maleïts diners. I els diners, maleïts diners.
14: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'eclipsi d'ahir al vespre va fer que la circulació per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida fos complicada durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada. L'autopista AP7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció, també en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. L'A2 també va registrar cues destacables. Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el seu director, Ramon Lamiel, destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals, malgrat l'increment de la mobilitat.
2: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Fins a 700 efectius dels Mossos d'Esquadra van vetllar per la mobilitat a les carreteres al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les Terres de Ponent. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig es va fer completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic, seguit per milers de persones arreu del país i viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. Caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra.
1: A Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
3: Colòmbia s'afanya a buscar supervivents del terratrèmol de dilluns. Els equips de rescat són conscients que quatre dies després de la tragèdia cada vegada és més difícil trobar persones en vida. L'executiu eleva a 265 la xifra de morts i a 500 la de desapareguts. El president Abelardo de las Priella ha declarat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats.
1: La sequera a la conca de la Noguera Ribagorçana ja provoca problemes de subministrament d'aigua al Pirineu. Els nuclis de les Bordes i Sarroqueta, al Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabal en el moment de més consum pel turisme. L'aeroport del Prat va viure ahir també una tarda complicada. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts.
3: Segons Anna, l'incident, que es va registrar a primera hora de la tarda, es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia. Tot plegat en una jornada densa a l'aeroport barceloní en plena temporada turística. Alguns passatgers se'n van queixar a les xarxes socials, on van explicar que molts trajectes tenien fins a dues hores de demora. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara va ser més complicada perquè s'hi va afegir l'erupció del volcà Etna, a Sicília, que des de divendres ja ha condicionat l'operativa de més de 700 vols.
1: Esports, l'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. La Federació Neerlandesa ho ha anunciat aquest dimecres al vespre.
3: I ja en competició, el Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol. Ahir va derrotar l'Aston Villa anglès per 2-1.
1: A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG.
3: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, al Regne Unit, Joel Sakura-Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
1: I en tenis, els nord-americans Brandon Nakashima i Ben Shelton s'enfrontaran en la final del Masters 100 de Montreal, al Canadà. Nakashima s'ha desfet aquesta matinada de l'espanyol Rafael Hodar i Shelton ha eliminat el nord-americà Lerner Tin.
0: Fins aquí les notícies.
4: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
4: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
0: També del Girona i del Sabadell.
4: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
4: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
4: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
5: Com vas camuflar la intenció?
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
0: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
7: Parlarem de gastronomia.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
7: La Fonda.
0: D'una a dues.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo.
0: Doncs avui tenim una entrevista ben interessant amb una sàvia per conèixer.
1: Ah, sí? Qui ve?
0: La Violant Bonet, conservadora i restauradora d'art.
1: Bueno, restauradora d'art... Al final el que fan és treure merda, eh?
0: Què vols dir?
1: Bueno, és anar traient merda al quadre per mirar el que hi ha sota.
0: A veure, poca broma, eh? Perquè ha restaurat obres tan importants com la portalada del monestir de Santa Maria Ripoll o Pantocràtor de Sant Clement de Taüll.
1: Bueno, això ja és més gros.
0: Ah, collons, no, noi. Ah, vull dir que vigila el que dius, eh?
1: Sí, vale.
0: També farà millor de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens.
1: Sí.
0: I l'Arnau i la Laia ens parlant de música electrònica catalana.
1: Existeix l'electrònica catalana?
0: Es veu que existeix l'electrònica catalana. I avui dedicarem el capítol al ratolí de l'ordinador.
1: El ratolí de l'ordinador?
0: Sí.
1: O vols dir que es fa servir encara el ratolí
0: de l'ordinador? Es fa servir l'ordinador.
1: El ratolí de l'ordinador?
0: Calla, que arriba el jefe. Déu vos guard.
2: I visca el bar!

0: El ratolí és dels objectes més joves que han passat per aquest programa, eh? Mm? És un invent del 1963, vull dir que és 8-10 anys més vell que vosaltres i prou, eh?
1: Ah, mira, doncs, som més joves que el ratolí, feixetes.
2: Oh, sí, està bé, a mi quan dic, quants anys tens? Diria, soc més jove que el ratolí.
0: Veus? Veus? Com no podia ser d'una altra manera, l'inventen uns americans.
2: Collons d'americans.
0: Sí. Douglas Engelbart i Bill English, a Silicon Valley, inventen el primer ratolí de la història l'any 1963. Era de fusta, amb unes rodetes a sota i un botó vermell al capdamunt. Està bastant lluny, de la imatge que tenim del ratolí actual, però el funcionament era pràcticament el mateix. Patenten l'invent amb el nom de XY Position Indicator for Display System. Poc comercial.
1: Sí, molt poc. Sí. Vull dir, tu vas a la botiga i dius, doni'm un white XY position per indications de color blau.
0: System.
1: System.
2: I et donen un medicament, no? Sí. Que has demanat.
0: Aquest parell ho patenten el 1963. Cinc anys més tard presenten l'invent davant de més de 1.000 informàtics i l'any 73 inventen un ordinador amb ratolí incorporat, però casualment mai surt a la venda perquè consideraven que allò només era una prova, no li veien potencial comercial.
2: Mama,
0: això no farà res, això no servirà per res. Molta visió, la gent.
2: Sí, sí.
0: Jo també la primera vegada que em van ensenyar que era YouTube vaig pensar, això no farà servir ningú. Qui penjarà vídeos?
2: Ningú.
0: Qui
2: se'n
0: mirarà? Sabeu qui va ser el primer d'omplir-se les butxaques gràcies al ratolí?
2: Sí, en Bill Gates o l'altre.
0: Doncs l'altre. Mira, l'Steve Jobs. L'Steve Jobs popularitza el ratolí el 1984 amb l'aparició del seu ordinador Macintosh.
1: El Macintosh.
0: Sí, la patent de l'invent expira al cap de poc i els creadors originals, aquells dos que us he dit abans, no van ser capaços de veure mai ni un duro. Que ha de cardar una gràcia, diu això, eh? Guaita, saps allò que vam inventar tu i jo? Doncs oita, aquest s'ha cardat milionari i nosaltres aquí anàvem mirant.
1: Això m'ho fa a mi i el mato. Bueno, ara que el va parir, eh?
2: A veure, ara ja és mort.
0: Sí, però en aquell moment era viu, eh? El podíem haver matat.
2: Bueno, si és viu, l'Itàlio... No ho diré. Tanta la ràbia que tinc.
0: Què li faries, què li faries?
2: Li tallo el coll. Ara m'has sortit. És trist, també, eh?
0: Sí, nois. No, home, més d'un ja devia provar-ho, eh? Perquè molts enemics, l'Steve Jobs, eh?
1: Molta... Bueno, això és enveja.
0: Enveja. Però
1: tu saps els enemics que tens, tu?
0: Sí. Ah. Però no m'han intentat tallar el coll.
2: Oh, espera.
0: Ell sí, eh? Ell per això anava amb aquells jerseis de collal, però no se li veiessin les cicatrius. Bueno, el ratolí ha anat evolucionant. Primer només tenia un botó, llavors s'incorpora el segon. I més endavant, aquesta rodeta. Sabeu la rodeta aquella per desplaçar la pantalla?
1: Sí, és veritat.
0: Que això hi ha gent que ho configura al revés de com ho tens tu, et deixen el seu ordinador i et tornes boig, eh?
2: Al revés.
0: Hi ha gent que per anar avall van amunt, eh?
2: Sí.
0: M'explico?
2: Sí.
1: Jo vaig acabar girant la pantalla.
0: Ah, és que... Hòstia!
1: On va al revés? Vaig fer així, ara va bé.
0: Però la gent no els hi funciona el cervell malament, hi ha gent molt estranya.
1: Aquest món molt.
0: Hòstia, per anar avall has d'anar avall, no amunt.
1: Sí. Exacte.
0: Hi ha gent que va amunt per anar avall.
2: Bueno, Peyu, hi ha problemes més grans a la vida. Vaig molt obsessionat.
0: Pensa que ara hi ha gent escoltant això i fent amb el dit. Jo el tinc amunt o el tinc avall?
2: Ho estàs dient i ara m'aniria a casa.
0: A provar-ho,
2: no sé com ho tinc.
0: Els que ho escolteu des del cotxe no ho feu, sobretot. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: A banda de l'invent del ratolí,
1: sí,
0: doncs també hi ha una persona que va inventar el sistema del doble clic.
2: Clic, clic.
0: És un informàtic que es diu Tim Moult i que ha explicat unes quantes vegades que això del doble clic se li va acudir de

0: després d'haver fumat bastanta marihuana.
1: Bueno, mira. Bueno, sí, després d'una mica de marihuana fots un invent d'aquests, vull dir, escolta, t'ha de fotre milionari, porteu la marihuana a mi, eh?
0: A veure, no es va fer milionari,
1: tampoc,
0: eh? No, no, no. Al Tim Mott també li van robar l'invent del doble clic. I sabeu qui li va robar la idea?
2: Mira, espero que com a mínim en Bill Gates aquesta vegada.
0: Doncs va ser una altra vegada l'Steve Jobs.
2: Collons, sí. Steve Jobs, no?
3: Sí. Potser sí que tenia raó. Amb allò del collal? Potser sí, que li volien tallar el coll, aquest home.
1: O sigui, entre en Bill Gates i l'Steve Jobs, el bo és en Bill Gates.
0: A veure, s'ha de matisar una mica. L'invent del doble clic és del que tal Tim Molt, l'Steve Jobs li va copiar i el 2002 Microsoft li sol·licita la patent i li concedeixen. Hòstia. O sigui que a dia d'avui qui fa servir el sistema de doble clic i que ha de passar per caixa i quan, vull dir que quan fa servir el sistema de doble clic has de passar per caixa per casa del Bill Gates.
2: Hòstia tu,
0: sí.
2: Mira tu.
1: Hi ha gent.
2: També trobo que s'ha de pagar per tot aquest
0: sí,
2: món.
0: Per tot.
2: Si vostè vol fer doble clic al meu ordinador,
1: has de pagar.
2: Això ho porta en Bill Gates. Ah, vale.
0: Ens hem de dedicar a reclamar patents.
2: Sí. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui ens visita una sàvia per conèixer, una dona que ha recorregut el país de dalt a baix restaurant i conservant bona part del nostre patrimoni cultural. Gràcies a les seves mans i els seus coneixements podem admirar, entre altres monuments, la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Violant Bonet.
5: Bravo!

0: Violant Bonet, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Què has menjat avui per esmorzar?
1: Menjar no he menjat res,
0: què
1: he
0: dius?
1: Begut.
0: Has begut?
1: Sí, he begut un got de llet d'arròs amb mel i gengibre.
0: Hòstia de Déu, et cuides.
1: Saps què passa? Que jo tinc panellons als peus.
0: Sí. Tens panellons als peus?
1: Sabeu el que són els panellons?
2: Sí, sí,
0: allò del fred.
1: Tota la vida.
0: Sí, sí.
1: Doncs he arribat a passar tan fred a les vestides que tinc els peus rebentats de...
0: Per culpa de la teva feina?
1: Sí, per les vestides, pel fred que fa, perquè moltes vegades treballem a l'hivern en condicions dures, treballem a l'exterior, etc, etc.
0: Esglésies que són de mal escalfar.
1: Sí, bastant mal escalfar.
2: Vale, però...
1: Claustres,
2: passades... Què té a veure això amb l'esmorzar?
1: Amb l'esmorzar, que el gengibre, ja ho dic per tothom, va molt i molt bé pels panellons.
2: Ah, val.
3: Escolteu, perquè l'altre dia els vaig portar gengibre i feien tots uns escarafalls.
4: La Mercè ens cuida molt amb gengibre.
1: Doncs molt bé, Mercè. Jo també faig escarafalls perquè no és que m'agradi molt, però és medicina.
5: I no m'agrada pas gens, el vaig ben roja, jo.
1: Ja...
2: I ara tens uns panellons que...
0: Però i, no va, i si te l'untes els peus, no va bé?
1: No, m'he untat de tot els peus, de tot, t'ho asseguro. De tot, de tot vol dir de tot, aquests remeis casolans que es diuen. I no, el gengibre. El gengibre.
0: Ha començat estranya l'entrevista. Per ser una restauradora. Tu ets conservadora i restauradora de béns culturals. No sé si és un ofici que de petita ja projectaves. Jo vull ser això de gran, perquè és difícil d'imaginar quan ets petit, perquè no saps ni que existeix això.
1: No, de fet, jo de petita volia ser moltes coses i, de fet, abans d'estudiar restauració, jo volia ser bombera.
0: Mira.
1: És el meu ofici frustrat, però molt frustrat, a més, perquè crec que hagués sigut molt bona.
0: Bona bombera?
1: Sí.
0: Però ho vas intentar o no? No.
1: Sí, sí, ho vaig intentar. Vaig fer les proves per entrar a la campanya forestal, vaig aprovar, però no vaig poder entrar.
0: Bueno.
1: Pel tema de les notes, i bé, llavors em vaig posar a estudiar restauració. A mi m'agradava tot el tema artístic, i vaig pensar, història de l'art? Dic, potser història de l'art és molt teòric. I anar buscant i gratant, doncs, com que m'agradaven molt les pedres, vaig estar indagant una miqueta i vaig entrar a l'escola de restauració.
0: Bueno, hem perdut una bombera, però hem guanyat
5: una restauradora.
0: Restauradora, que també fa falta, perquè si no estaria tot xafat aquest país, no?
1: Sí, sí, supernecessari.
0: És veritat que has sigut la primera restauradora professional de les figures de les festes de la Patum de Berga?
1: Correcte.
0: Això és una feina, també hi ha gent que ha de... Perquè allò ho treuen allà al carrer, hi ha gent que va en un estat... Bueno, ja els hem vist, els de la Patum, diguéssim.
5: Eufòric.
0: Tenen un estat eufòric.
5: És els nervis de la festa.
0: Hi ha pirotècnia entre mig.
1: Els nervis, la barreja.
0: Aquells ninots deuen acabar una mica tocats.
1: Van a la guerra directament, sí.
0: I llavors tu els has de restaurar.
1: Cada any.
0: Clar.
1: Ho vaig fer durant 5 anys, ara hi ha una altra persona, però durant 5 anys jo vaig estar cada any restaurant cadascuna de les figures perquè, com dic, no és que vagin a la guerra, però pràcticament
5: sí.
1: Hi ha empentes, hi ha cops, hi ha rascades, hi ha líquids que volen pels aires... En fi, un ou inclús, a vegades vaig haver de netejar un ou una vegada.
0: Un ou?
1: Sí, un ou, van tirar un ou.
0: Algú va tirar un ou a una
1: de les figures.
6: La gent està fatal.
5: No, bueno...
1: Bueno, la gent està eufòrica i la gent no entén que són unes figures centenàries, clar.
0: Clar.
1: Són figures de cartró pedra, més, que és un material que és molt sensible i llavors, doncs...
0: I això no es podrien guardar les originals a un lloc i fer sortir una rèplica?
1: Ui, aquí has obert un meló.
0: No, dit res.
6: O una mica de papa mòbil, saps el papa que el traien...
0: Amb uns vidres.
6: Amb uns vidres,
5: sí. Prohibiu la festa ja, saps?
0: Prohibiu
5: la festa i ja està.
1: De fet, vidres no, però sí que hi ha unes cobertures de plàstic que s'han fet expressament per quan plou. Perquè jo he hagut d'aixugar les comparses una per una, les figures totes, després de saltar una Patum en plena pluja, diluvi, pràcticament, i això és molt... En fi...
0: Perquè en quin moment es restauren les figures de la Patum? Ho feu l'any demà mateix, es feia?
1: Mira, normalment, és a dir, quan acaba la Patum, llavors hi ha un cert temps, un parell o tres de mesos, en els quals ens dediquem a refer tots els desperfectes que hi ha.
0: I si es trenca el primer dia de Patum i ha de sortir l'any demà?
1: Estem d'urgències.
5: Ets com una bombera, doncs, carai.
1: Una mica.
5: Ja ho ets.
1: Sí, de fet, he apagat bastants focs al llarg de la meva carrera, vull dir, no he fet de bombera, però... Sí.
0: Quina ha sigut l'obra més difícil de restaurar en la teva carrera professional?
1: La més difícil... Bueno, n'hi ha hagut moltes, i totes tenen la seva complicació. Vull dir, això no són fórmules màgiques que tu diguis et trobes una escultura, doncs s'ha de fer així o s'ha de fer així. No, cadascuna té les seves dificultats i totes ja m'han portat... quebraderos de cabeza, que es diu, però potser la més complicada i la més laboriosa i que, de fet, jo no m'esperava un resultat tan bo, va ser un sarcòfag de l'alabastre. L'alabastre és una pedra, però que és molt fràgil, és un guix, de fet, i és una escultura que es va cremar amb un incendi a Manresa, a la Seu de Manresa. És el sepulcre del canonge Mulet. Una escultura d'alabastre barroca, més d'una obra bastant important de Josep Sunyer, hi havia tot de ciris al claustre de la Seu i es van encendre els ciris i va haver-hi un incendi bastant greu en el qual doncs, es va cremar l'estructura de fusta que aguantava tot el sarcòfag i va explotar.
0: Tenim una imatge d'aquest sepulcre després de l'incendi. Això, això va quedar així?
1: Això va quedar així.
5: Això ho vas haver de refer?
1: Això ho vaig haver de refer. De fet, quan vaig arribar aquí em van demanar, això es pot restaurar? I és l'única vegada que jo he dubtat una miqueta de dir, no sé com anirà la cosa.
3: I tant.
0: Això... Doncs després de passar per les mans de la Violant, el sepulcre va quedar d'aquesta manera. Això és un cop restaurat.
1: Sí,
0: canvia bastant.
1: Que bonic, espectacular.
0: Sí,
1: la veritat és que va ser una feina molt i molt laboriosa. No sé si hi ha alguna imatge del procés.
0: Tenim imatges del procés de restauració.
1: Fixeu-vos.
0: Això són trossets de pedra, això.
1: Tot això són fragments de l'alabastre que a més va quedar calcinat. Segons on van caure els fragments, doncs estaven més cremats o menys, a diferències de colors, no sabíem pràcticament a on pertanyia cada peça i va ser doncs,
0: això no és més fàcil.
1: Un puzzle tridimensional.
0: Fer-ne un de nou.
1: Ja m'ho imaginava com diríeu.
0: Em fas un de nou i dius, goita, ja he acabat, ja està restaurat.
1: Clar, saps què passa? Que si em fas un de nou ja perd tota la gràcia. Això és una alabastra de Josep Sunyer i evidentment el que s'ha de fer és doncs, tenir màxim respecte per totes les pedres petitones i per tots els fragments. A més, amb més Enric aquí hi havia barrejades i ara, bueno, flipareu una mica, diguéssim, les cendres del mort.
0: Clar.
1: Hi havia una urna petita dintre amb tots els ossos del canonge i van quedar tots calcinats.
5: I ara poder viu ara aquest home un altre cop.
0: Ara poder
1: ja et dic jo que l'escultura és com l'ou fènix, va renéixer de les seves cendres.
5: Quant temps hi vas estar fent?
1: Aquí vam estar tres persones durant 4 mesos aproximadament.
3: Prou ràpid.
0: Déu-n'hi-do. Tenim més imatges d'obres teves abans de ser restaurades i un cop feta la restauració. Això, què és això?
1: Ah, sí, això és un sostre de Cal Metge Soler, és una pintura mural.
0: Esquerdat pel mig, hi ha una esquerda.
1: Esquerdat pel mig, perquè hi ha humitats. El primer que s'ha de fer en un edifici quan anem a restaurar és mirar que el que són les cobertes i el que són les finestres estiguin ben resoltes i aquí doncs hi havia un problema d'humitats.
0: Mira, i llavors després de restaurar, sense esquerda...
1: Jo no he repintat res, no hem refet res, aquí l'únic que s'ha fet ha sigut netejar, fixar la pintura, és a dir, nosaltres...
0: Una mica d'aigua i sabó, poder? Una mica d'aigua i sabó.
5: No toquis. Però jo que tinc humitats a casa, vindries també?
1: Oh, i tant. Sí, tens alguna pintura interessant o...
6: No, té una foto de la seva dona.
1: Veus, la fotografia t'hauria de derivar a una conservadora restauradora de material fotogràfic, perquè tenim especialitats.
0: També n'hi ha.
1: Jo faig pintura, escultura, però sí, si ho necessites...
5: Trobo que heu de tenir molta paciència. Jo, a la primera foto que ens han ensenyat, allà ja vés perdut la paciència i ho vés perdut tot,
0: I això que dius aigua i sabó, no? Però sí que...
1: Depèn.
0: Clar.
1: Depèn de tot. Depèn del suport, és a dir, del material constitutiu de l'obra, si és una pedra, si és un guix, si és una fusta, si és una pintura, depèn.
0: Ja.
1: I també depèn del tipus de brutícia que tinguis. Nosaltres tenim tota una sèrie de productes, de dissolvents, etcètera, etcètera.
0: Que passa que hi ha gent que, com jo, amb bona fe, no?
1: Sí.
0: Si es vaig a netejar-ho amb aigua i sabó, deuen haver aixafat coses importants.
1: Pues sí, i mira, has donat la clau, perquè és un dels exemples que poso moltes vegades, per exemple, amb els retaules de fusta policromada que hi ha a les esglésies, que moltes vegades... Doncs les senyores o senyors que van amb tota la bona fe del món a netejar-los, netegen els daurats amb aigua. Error garrafal. L'aigua desfà, el pa d'or. I molts d'aquests retaules, les zones baixes, si us hi fixeu, estan molt desgastades, perquè amb tota la bona fe, doncs un drapet i aigua no li farà mal a l'or. Doncs,
5: no ho toqueu.
1: No ho toqueu.
5: Però això és culpa del mossèn. El mossèn hauria de dir-ho.
1: Bueno, jo aquí no m'hi vull ficar d'aquí.
0: Hi ha un exemple clàssic del no ho toqueu, que és aquest, que és la cara de l'equip.
5: No ho toqueu.
0: Què va passar aquí?
1: No ho toqueu. Bueno, aquí el que va passar doncs, és el que diem, no? El voluntariat, amb tota la bona fe del món, doncs moltes vegades...
5: Per favor.
0: Hòstia, va quedar molt malament. Quedar molt malament.
1: Sí, en aquest cas, la veritat és que ha perdut bastant la fesomia, per dir-ho d'alguna manera.
5: Sí, sí.
1: I aquí, doncs, una senyora voluntàriament li van demanar a vostè que fa tallers de pintura.
3: I això no es podia recuperar?
1: No ho sé exactament, crec que precisament la tècnica amb la que està feta és una tècnica irreversible, és a dir, segons com nosaltres, per exemple, quan hem de fer retocs petitons, perquè tenim prohibidíssim retocar, és a dir, això està prohibidíssim, utilitzem tècniques que són reversibles, és a dir, que tu les pots arribar a eliminar en cas de que en un futur s'hagi de fer una altra intervenció.
3: I això no.
1: En aquest cas crec que va ser pintat a l'oli, amb la qual és superdifícil, la pintura de sota és més delicada i per tant...
6: Que quedi per la història.
1: Diria que queda per la història.
5: Home, per la història ha quedat,
1: Sí, ja et dic jo que sí. De fet, ha sigut un revulsiu perquè es veu que en aquest lloc doncs, hi ha hagut molt, molt de turisme.
0: Mira. Quin és el monument més important en el que has participat en la seva conservació?
1: En el més important, no sabria
0: dir-ho. Ripoll?
1: Home, Ripoll, la portalada de Ripoll és molt gros. Sí, allà no vaig treballar jo sola, de fet vaig treballar en una empresa que es diu Arco Baleno Restauro, que és una de les empreses a les quals hi ha doncs, tota una sèrie de professionals molt bons i que treballen amb molts...
0: Allà sí que hi han ficat vidres, com el Papa Mòbil, allà.
1: Sí, bueno, allà ja hi eren els vidres fa molts anys per qüestió de conservació preventiva, que vol dir intervenir no en l'obra en si, sinó en tot el seu entorn per evitar que es faci més malbé. Per tant, doncs, hi ha uns... Està tota la temperatura i tota la climatologia bueno, regulada
0: si no,
1: perquè si no es faci més
0: malbé. De coloms, imagino, a tot
1: moment. Si no. Mira, si algú he fet en aquesta feina, jo que he treballat molt en façana, és treure cagades de coloms.
0: És que els coloms
1: com i ciments. Sisplau, no utilitzeu ciments en les...
5: No ho toqueu!
0: No ho toqueu!
5: No ho toqueu! No ho toqueu.
1: Teniu el gremi, home.
0: Deus haver treballat molt a prop de Crist, diguéssim, tu, en la teva carrera. Bueno, sí, vull dir que sempre relacionada amb l'Església, bàsicament.
1: Sí, de fet, Sants i Verges i Mare de Déus i Cristos, n'he restaurat uns quants. Sí.
5: Cristos grossos, t'has trobat.
1: Sí, un bon Cristo.
5: Sí.
0: No sé si treure't el tema de les pintures de Sixena, què? Això, què hem de fer?
1: Bueno, les pintures de Sixena, en fi, se n'ha parlat molt... No ho toqueu, també dic.
5: No ho toqueu.
1: Però ja que s'ha de tocar, doncs bé, almenys fer-ho amb tota la calma, amb tots els estudis previs, etc etc. Però clar, són unes pintures que són molt i molt delicades i no sé fins a quin punt està garantit que això es pugui traslladar i es pugui recol·locar in situ perquè ha d'anar per fragments, etc etc, sense que pateixin.
0: Has tingut mai algun conflicte en la teva feina? Algú que no hagi entès exactament què estaves fent en aquell lloc? A dir, què remenes
1: aquí?
0: Alguna vegada.
1: Bueno, moltes vegades, per exemple, i ara no voldria tampoc aquí... Una pugna, no? Però moltes vegades des del món de l'arquitectura costa una miqueta, perquè nosaltres, de fet, els conservadors-restauradors tenim grans coneixements sobre els materials constitutius de les obres, sabem sobre les patologies, etc etc, sabem quines intervencions són les més adequades, les que menys, i moltes vegades, no només des dels arquitectes, sinó també des dels polítics, els pressupostos, etc etc, no ens permeten fer les intervencions que nosaltres necessitem. Uh-huh. I per tant, des d'aquí doncs, reivindico que es dediquin diners, perquè moltes vegades no és només perquè cobrem nosaltres, sinó per poder fer estudis previs, per poder fer analítiques, etc etc. Nosaltres treballem amb equips multidisciplinars, on hi ha químics, físics, historiadors de l'art, i és clar, si només hi ha 4 duros perquè jo pugui agafar el bisturí i les meves eines petitones amb les que tal, doncs a vegades és conflictiu perquè no podem fer les obres lo bé que es podrien fer, no? I això doncs a vegades crea conflictes, sí.
0: Doncs això toqueu
5: i calés aquí.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions, Violant. Aviam. Atenció que si l'encertes t'emportes... Una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
1: Que bé! A veure...
0: La paraula d'avui és patuleia. Patuleia. Es diu a l'hora de referir-se a un grup de mainada sinònim de canalla.
5: He enganxat el meu nano i tota la colla tancats al quarto, tots connectats al YouPorn. No en quedarem pas res d'aquesta patuleia.
0: Bé, patuleia, cosa que es dona algú normalment com a càstig per alguna mal i feta.
8: El petit de Cal Coix va agafar el cotxe del seu pare sense permís. Ara, quan se'n va entrar el pare, li va fotre una patuleia al cul que el va fer saltar un parell de metres.
0: O ser patuleia, acció de fer tot un seguit de petons petits i afectuosos, potser excessivament ensucrats.
3: La meva filla s'ha enamorat d'un encantat, tot el dia agafats de la mà i veiessis com la patuleia tot hora.
1: És la A.
0: És la A?
1: Sí.
0: És la A. És la A!
5: Bravo!
1: Gràcies.
0: T'emportes la llangonissa, Violant, i res, escolta'm, a seguir restaurant pel país.
1: Molt bé. Abans d'acabar, no sé, perquè he portat un petit regalet.
0: Ah, sí? Dona'ns. Ja ens agrada, un petit regal, aviam. Un petit regal. Què ens portes?
3: Hòstia,
0: ai, petit. Embolicat i tot.
5: Hòstia.
0: Ai, quina gràcia. Hòstia, sí que pesa.
5: Això és una rajola de torrons.
0: Ai.
1: Us explico una miqueta.
5: Sí.
1: Això és fet per mi. amb una tècnica tradicional.
0: Àngela Maria. Àngela Maria.
1: Això no ho fem normalment amb les pintures originals, sinó que és una reproducció...
0: Vaig ensenyar-ho, eh?
1: Sí, home, i tant,
0: és
1: endavant.
0: És un tros de Pantocràtor.
3: Ostres! Ah! Bravo!
1: Una reproducció... El fresc, a més, amb la tècnica tradicional del Crist de Taüll, que també vaig tenir la sort de netejar amb l'última intervenció que es va fer, i bé, normalment aquestes intervencions, aquestes reproduccions les faig amb activitats divulgatives per ensenyar la tècnica del fresc, i us el volia regalar. No sé si entonarà molt aquí.
5: Home, i tant que sí.
1: He vist que teniu la moreneta, i no m'ha d'haver-hi la
3: companyia.
0: Això ho penjarem demà mateix, agafo el taladro i...
5: Ja t'ho faré jo, si vols.
0: No, ja ho faré jo.
1: No ho toqueu, no ho toqueu.
0: No ho toqueu. Moltes gràcies per venir a seure una estona
1: a la Renaixença. Gràcies a vosaltres i sobretot moltíssimes gràcies per donar visibilitat a la nostra feina, que m'han quedat moltíssimes coses per explicar i crec que és molt i molt important que ens tingueu en compte.
5: Has de tornar.
0: I tant.
5: Has de tornar.
1: Ah, quan vulgueu jo torno a venir. Gràcies.
0: Fort aplaudiment per la Viola.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral portal i omple el formulari. Sentiràs l'olor de birranci en directe.
5: A veure, Peyu, avui no parlàvem del ratolí de l'ordinador.
8: Ja. Encara de rato que no s'ha dit res del ratolí de l'ordinador.
0: Bueno, un moment, ara hi anem. Arnau, Laia, què ens podeu explicar del ratolí?
9: Home, moltes coses.
4: De fet, l'Steve Jobs va
0: com el relacionem amb la música, però?
9: Mira, la immensa majoria de música actual és feta amb ordinador i, per tant, fent servir, en efecte, el ratolí. L'ordinador es fa servir per escriure, per programar, per produir, enregistrar i mesclar la música.
8: Però això no es feia amb cintes magnètiques, no es fa, això?
5: Sí, amb aquelles taules així grosses, com els que tenen els tècnics allà darrere.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
9: Lamento dir-vos que això, en bona mesura, ja és passat.
4: Per rato, nois?
0: Ja no.
9: A veure, potser...
8: Laia, aquest to, Laia? Laia, aquest to,
0: Que són més joves que el ratolí,
4: Ullet.
9: Potser alguna producció nostàlgica encara es fa així, però la immensa majoria de música es processa a través de l'ordinador i en molts casos no està ni tan sols tocada per instruments, diguéssim, convencionals, sinó que s'escriu directament amb el ratolí, nota, nota.
5: Això és un atraso. Mm.
4: Així que avui ens fixarem en uns pioners de la música electrònica de casa nostra.
9: De la mateixa manera que fa unes setmanes us vaig demanar que us poséssiu drets perquè fèiem sonar un himne, com era la Santa Espina, avui us ho torno a exigir. Tothom dret perquè sona un altre himne de Catalunya.
4: Sí, però aquí ningú s'ha aixecat,
9: La Mercè abans m'ha confessat que no la coneixia.
1: No ho he sentit mai a la vida.
0: No has sentit mai el Flame Free?
4: Mercè!
9: Ara l'expliquem.
1: Expliqueu-m'ho perquè de veritat...
9: I fem una secció de divulgació musical.
1: Vinga.
9: Flying Free, la sublimació de la màquina, amb K. Aquest gènere de música electrònica creat entre el País Valencià i Catalunya i que va tenir la seva època daurada durant els anys 90 del segle passat.
4: La peça Flying Free va ser creada pel terrassenc DJ Escudero i el barceloní Ruboy. Va aparèixer el 1999 a les pistes de ball i es va convertir, com bé vosaltres sabeu, ràpidament es va convertir en una de les peces més emblemàtiques i estimades del repertori maquinero d'aquella època.
0: Apa, que no l'havies ballat, Tufel.
5: Ah, hòstia, i drogar-nos.
0: Jo, amb ballar ja n'hi havia prou. Amb ballar n'hi havia prou. O sigui, entre la Mercè, que no sabia què era, i tu, que t'hi drogaves, hauríem de trobar un punt mig.
9: Si parlem de Flying Free, hem de parlar de les discoteques on va fer fortuna i des d'on es va anar engrandint la seva fama. El Parquet, Chassis, Scorpia i, sobretot, Pont Aeri. Vosaltres les freqüentàveu?
0: Jo no hi tenia tirada.
3: El segur.
8: Jo no havia entrat mai.
4: Quines èpoques.
9: En Xuri sí, no?
8: Érem més de paps. Nosaltres érem més de paps, Arnau.
0: Els lletjos sempre hem d'anar a puestos on puguis xerrar.
8: Ah, exacte.
0: És així.
9: Res, seguim. Doncs si no hi heu anat, res, no m'interesseu. Flying Free va néixer a Pont Aeri.
0: Sí.
9: En aquella època, les discoteques editaven el repertori que s'hi punxava. Els punxadiscos de Pont Aeri havien publicat un parell o tres de discos, però pel següent volien sumar-hi una peça més comercial, que tingués la capacitat d'aglutinar un públic més ampli sense renunciar al seu so característic.
4: I per crear aquesta peça tenien clar que havien de comptar amb una veu molt atractiva. I podrien haver agafat la de la Mercè, però en aquest cas van escollir de la Marian Dackel.
0: Qui és aquesta?
4: Una cantant que de pares gallecs, que va néixer a Londres i que quan era adolescent va venir a viure a Barcelona, així que una catalana. Bueno, si va venir quan era adolescent a viure a Barcelona.
0: Ara aquí, ara obriríem
4: un meló. Hòstia, nois, com sou, eh?
0: Si ella s'hi sentia...
4: Clar, no.
5: Endavant, eh?
9: No sé, potser sí, potser sí.
0: No sé si s'hi sentia.
4: Com sou, tio?
9: Una abraçada.
0: La Laia és molt de Jordi Pujol.
1: Sí.
4: A veure, ara no patinis tu, eh?
9: A veure...
4: Anem amb compte, eh?
9: La qüestió és més simple. Necessitaven algú que pronunciés bé l'anglès i als anys 90 no hi havia gaire gent que per aquí el parlés.
0: Ah, amigo.
4: I llavors, amb només 24 anys, va ser l'escollida per enregistrar la part vocal de Flying Free i, ojo, perquè la llegenda diu que alguna de les frases es van improvisar allà mateix a la sessió de gravació i van passar la història.
0: Mira.
4: Forta.
9: La peça funciona tan bé justament per una equilibrada combinació d'elements. Hi trobem la duresa de la màquina en estat pur, però també el contrast amb el material de naturalesa melòdica, on hi ha fins i tot una introducció romàntica feta en piano.
0: Ah.
4: I per descomptat, l'explosiva tornada a la cançó, que segur que recordeu tots, no? Que culmina tota la tensió i s'hi desplega aquella melodia triomfal,
0: sí.
4: Va ser en bona mesura, no?, la responsable de l'èxit i extraordinari d'aquesta obra.
0: Va ser el primer contacte amb l'anglès de molta gent, eh? Diguéssim. Frying Free!
9: Frying Free.
0: Frying Free és la fregidora lliure.
4: Imagineu-vos si ha calat que els grallers avui la toquen encara, els balls de gralles.
0: Mira.
4: És com un estàndard, oi que sí? Avui tenim aquí grallers. És un estàndard del món de la graia, el Flying Free.
9: Una peça de música electrònica que la gent de la música tradicional es fa seva, increïble. Això no crec que hagi passat.
0: No passa.
9: L'èxit, però, no va ser immediat. Van passar pràcticament 5 mesos fins que l'èxit finalment va esclatar i totes les ràdios i discoteques del país volien punxar la peça. El rebombori va ser tan gran que van començar a vendre productes de marxandatge de Pont Aeri per tota la península. Avui engrandim el nostre esperit musical amb l'himne per antonomàsia de la música màquina, Flying Free. Música mestra. Introducció en piano, de caràcter romàntic.
0: Sí.
9: Mentre la intensitat, en segon terme, va pujant. Això és com una preparació. Sí. Genera una expectació. El redoble de caixa apareix en segon terme. I atenció. Això de Barcadabra ho van agafar d'un altre disc que feia pocs mesos que havia sortit.
1: Això és un himne.
9: No, tranquil·la.
1: Sí. No, això és la introducció.
9: Ara aquí una petita exposició instrumental.
0: Sí.
9: Màquina en un estat més pur, diguéssim.
4: M'encanta l'anàlisi que estem fent del Flying Free.
9: Com... Saps? Això és un himne.
4: Es posarà les proves de l'esmolc ara.
9: Doncs estaria bé, perquè la penya que va fer aquesta peça es va forrar de pasta.
0: I tant.
9: Prepareu-vos perquè arriba com un dels moments més icònics d'aquesta emblemàtica cançó.
10: Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. Bon Aeri!
9: Still kicking.
5: Bon Aeri!
9: I comença el desplegament melòdic de la Maria.
0: La filla dels gallegos, eh?
9: Exacte.
5: La catalana.
4: No.
9: Silenci, sisplau. Ja arriba.
0: La Mercè està flipant.
4: Estic flipant.

0: que tant, eh?
1: No, però no sabia anglès. Ja ho ha dit l'Arnau, la van agafar més perquè sabia anglès que no pas per cap altra cosa.
2: Veure, va tenir una gran capacitat comunicativa i ens va enamorar tots amb aquesta frase, amb aquesta música i amb aquesta peça per la història.
1: Quants diners devien fer amb això?
2: No es poden anomenar amb lletres que coneguem.
1: Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.
3: Fly free!

0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Quin dematí portem, eh?
0: Sí, estem, avui estem eixamplant la base.
2: M'ha passat la son, aquella que tenia.
3: Catalunya.
4: Això és Som Cards, publicat el 2010 pel punxadiscos i productor canadenc Joel Zimmerman, més conegut com a Deadmau5.
0: Home, i tant.
5: Mira.
4: Coneixes, eh?
0: Home.
5: Ja, Deadmau5.
4: Quan ho vaig preparar ja vaig pensar, hòstia, en això pèl ho coneix.
0: Si m'hi ha drogat tant amb aquesta música.
1: És el drogat de les reixets. Sí.
4: Quan era adolescent i va desmuntar el seu ordinador per canviar-hi la targeta gràfica, s'hi va trobar un ratolí mort.
1: Ostres, tia.
4: Va explicar que aquella anècdota als seus amics internautes de l'època, que el van començar a anomenar el noi del ratolí mort.
0: A mi em va passar amb una Citroën Berlingo, això que tenia, dins de la calefacció.
1: Ah, perquè no hi he trobat animals morts, jo. Sota el capó de la C15.
4: La qüestió és que el tio va començar a fer servir aquest nickname de Deadmau5 i li va quedar com a nom artístic, i així va néixer, doncs això, el nom artístic de Deadmau5, d'un ratolí mort dins d'un ordinador.
0: Doncs escoltem a Deadmau5 i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui tenim un gos de les Illes Balears.
1: Mira.
0: En Bitzu. És un Yorkshire de 17 anys.
2: Hosti, ui, són molts anys.
3: Ui, sí. Has vist la trabarica aquesta?
0: Com que és petit, aquesta? Duren més. Els més grossos duren menys.
1: Sort que és en directe aquest programa i estem segurs que dia d'avui és viu. Ja.
0: Viu en un poblet anomenat Ferreries, a Menorca.
3: Sí.
0: I surt molt ben acompanyat.
3: Okay,
0: a la
3: coneixes
0: foto.
3: El gos?
1: A veure, mira.
3: No,
1: el gos és el de davant, eh? Ah. És el... L'altre és un cavall.
0: És el que té més serrell.
1: Sí, sí, sí.
0: L'Albert, el seu responsable, ha dedicat molt de temps a aconseguir que en Bitzu perdés la por als cavalls, perquè abans en tenia molta. Li feien pànic.
1: Doncs bon puesto per un gos.
0: Sí, a Menorca, sí, sí. En Bitzu és valent i una mica marranot, tot s'ha de dir. Li encanta refregar-se amb animals morts i tifes... Sí, sí, sí. I tifes seques de cavall que es troba tot passejant.
3: Que llavors us agraden els gossos, jo encara ho entenc, això.
0: Que et llepin la cara després d'això,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno, això dels animals morts, poder no, però allò de la merda, hi ha gent que t'hi trobaries que s'hi agafaria, també.
3: Sí. Quins amics tens, tu, Peyu?
1: Bueno, ja us ho explicaré.
0: Ai, ai, ai. També sabem que és una mica buscabregues i sobretot que li encanta fer teatre.
1: Mira.
0: Sí, sí, és un actoràs. Quan el renyen, munta un drama. I fins i tot simula desmais.
1: Hòstia, hòstia,
3: això sí, bravo.
1: Mira,
3: sí, sí,
1: com la Montserrat Caballé.
0: No, no, no, és... Jo el contractaria, aquest gos.
3: Perdona, què vols dir?
1: La Montserrat Caballé, quan s'atabalava i no volia fer alguna cosa, simulava que es desmaiava.
3: Ah, mira.
1: Passa que sempre anava a caure just a sobre el sofà. No es desmaiava mai a plom.
3: Ah, anava a dir, és que, pobra dona, si es desmaiat a plom...
1: Sí, sí.
0: És un actor que és molt, molt melodramàtic.
1: Bé, bé.
4: Doncs ens va bé que li agradi fer teatre, perquè avui necessitem un gos que sàpiga actuar. Som a Köpenick, als suburbis de Berlín, quan Alemanya encara era coneguda com l'Imperi Alemany. Som el 15 d'octubre de 1906.
1: Avui passegem el gos per l'engany del capità Köpenick. Ens trobem amb un panorama que ens comença a resultar familiar. Som a Köpenick, a un dels barris baixos més deplorables de la ciutat.
3: Com sempre. Com
5: sempre els barris, sí, sí, baixos, sempre.
3: La mare que em va parir,
5: sempre,
3: eh?
5: Sempre igual.
3: Aquest programa, una alegria, sempre.
1: Avui comencem els suburbis més empobrits de Berlín, una zona plegada de gent de mala vida, de la que fa mans i mànigues per arribar a final de mes. En Bitzu, el gos que ens acompanya, és un vell rondinaire. Ja sabeu que de gran ningú aguanta gaire ximpleries, i ell n'és un exemple.
3: A mi em passa, jo.
1: Eh?
3: A mi em va passar amb un auto.
1: Sí, eh?
3: Sí, sí.
1: Aquell mal caràcter dels vells.
3: Ho engego tot ràpid, eh? Que... Sí, va, tira, tira, no em facis emprenyar, eh?
1: Els carrers són plens de vagabuns i de borratxos amb ganes de gresca, i en Bitzu encara amb tots els qui el molesten. Tan menut com és, i la mala bava que gasta. Que els gossos petits són els que tenen més mala llet.
3: Ui, sí, sí, ui, ui, ui.
1: Un vell i un gos petit és una mala combinació.
0: Sí. I se la troba, aquesta combinació, molt sovint.
3: Pot desencadenar una guerra, això.
1: D'entre tota la gentussa que abunda en aquestes contrades, nosaltres busquem un home en concret, en Wilhelm Voigt, un en poca pena, que voreja els 60 anys, però que n'aparenta el doble. Està ben cascat, el pobre. Està fotut perquè ha tingut una vida molt dura. Va néixer pobre, ha crescut pobre, i si no se li acudeix un pla aviat que ho eviti, acabarà morint pobre.
3: Bueno, has dit que tenia 60 anys? Pots dir que val la pena que continuem aquesta història?
1: Per què? Tant,
3: home, 60 anys, pobre, morirà pobre... Ah, no. Ja deixem-ho aquí.
1: Donem-li una oportunitat.
5: No som tan lluny nosaltres, eh?
3: Bueno, noi, parlo per tu, saps?
1: Sí, sí, sí, sí.
5: Saps què vull dir?
1: Però bueno, poder tenir algun pla encara, també. Per...
5: I gros.
1: De moment no fa pinta que el seu panorama hagi de canviar, però perquè porta mitja vida a la presó. Alguns cops ja ha estat per motius justificats, i en altres ocasions perquè sovint la justícia acaba sent injusta. Sigui per un motiu o per un altre, l'home s'ha passat molts anys vivint entre reixes. Ens costarà trobar-lo perquè s'ha tornat esmunyadís. Per aconseguir topar amb ell, demanem ajuda als quatre replegats que ens trobem pel carrer. Per cert, ni us imagineu la feinada que tenim per fer que en Bitzu s'estigui una mica quiet. Escridassa a tothom amb qui xerrem. No se'n refia. Perdoni, escolti, que, digui, per casualitat digui. Coneix en Wilhelm Voigt?
0: Ah, que si el conec, en Wilhelm Voigt, ja. Mare de Déu, si el conec, sí. I tant que el conec. Sí, miri, just ahir mateix el vaig veure, aquí mateix, ah. És un desgraciat que em va atracar.
1: Hòstia, sí. Vaja, hem estat de mala sort preguntant a qui no tocava. A veure si aquella mossa en sap alguna cosa. Perdona, coneixes en Wilhelm Voigt?
6: Ah, sí, el conec, oi tant. Compartia cel a la presó amb el meu pare. Oh. De fet, és en Wilhelm qui el va enredar per cometre el que van fer i els va portar els dos al calabós.
1: Vaja, tampoc hem estat de sort. A veure si hem vingut aquí fins aquí i per res, al final.
3: Ja vols parlar a mi, ja veuràs.
7: Ei, tu, el gos aquest que s'està revolcant sobre una rata morta.
1: Hòstia, sí que s'està revolcant amb una rata. Bitzu, per favor, no siguis porc, home.
7: Escolta'm, digues. Jo sé com ajudar-te a trobar el Wilhelm Molt.
1: Ah.
7: Si em dones unes quantes monedes, t'ajudaré.
1: Oh, bueno, cada cop que confiem en un jovenet que ens promet informació a canvi de diners, ens enreden, però potser ara és diferent. El nano ens dona confiança. Té, unes monedes, nano, digues.
7: Ostres, ha funcionat. Adéu, idiota.
5: Sí, t'ha tornat a passar.
1: Sí, noi.
3: Això és un déjà vu, això?
0: Sí, sí, sí.
3: És un déjà vu.
0: Sembla que neixis ahir.
1: Sí, sí. S'han anat corrent, d'acord, ens han enredat. Com més aviat ho assumim, millor. Mentre rondem pels carrers bruts i pollosos dels suburbis de Berlín, amb en Bitzo discutint amb tothom i revolcant-se en totes les cagarades que troba, ens acabem trobant amb l'home a qui buscàvem. Per fi coneixem en Wilhelm. Ja sabíem que estava fet caldo, però sorprèn fins a quin punt. Va vestit amb quatre parracs i fot una catipent que espanta. Fa tanta pudor que el nostre gos s'ha fotut a refregar-se amb ell com si fos una merda de cavall. En Bitzo ha perdut el cap quan l'ha vist. Això sí, va brut per demostrar tenir, però demostra tenir bones maneres. És molt educat i gentil. Si no fos per la pudor que fa, seria tot un gentleman. Bon dia, senyor Wilhelm.
2: Oh, Déu vos guard, benvinguts a Berlín.
1: Gràcies.
2: Quin quisto tan bonic.
1: Sí.
2: Per cert, disculpeu el meu aspecte, estic passant una temporada complicada.
1: Sí, ho sabem, no cal que s'excusi. Sí.
2: Però aquesta mala temporada té una data de caducitat. Sí. S'han acabat els mals dies, sap per què?
1: Per què?
2: Sap per què?
1: Per què?
2: Perquè tinc un pla infal·lible.
1: Ah, vaja, quina por que em fa. Els plans d'en Wilhelm sempre són ben esbojarrats i, com us hem dit, sempre acaben com el rosari de l'Aurora. Sense anar més lluny, fa un temps enrere el van condemnar a 12 anys de presó per falsificar un pagaré.
2: Disculpi que intervingui, però aquell pla era pràcticament perfecte.
1: Escolti, de pràcticament perfecte res, eh? El que va fer va ser falsificar l'import a cobrar d'un pagaré. Una estratègia justeta. Li havia de cobrar una moneda de plata i va posar un 2 al davant per intentar cobrar-ne 21.
3: Bravo, bravo.
1: I tampoc era un...
0: Grande,
1: No era la Casa de Papel.
3: Hòstia, Arnau... Arnau, avui t'ha tocat a tu, interpretar el bueno, l'idiota. M'he salvat.
5: Imagina't, si l'Arnau fa aquest, imagina't el que et tocarà a tu de personatge. No ho vull saber, també.
1: La veritat és que el pla d'en Wilhelm té ara mateix entre mans tampoc és gaire millor que aquell. Tot el que té pensat és intentar-li treure partit a una cosa que ha comprat a un mercat de segona mà. Un uniforme de capità de l'exèrcit. Quan l'hem vist ens hem adonat que no és un uniforme oficial, sinó que senzillament té una semblança al que porten els capitans de l'exèrcit de l'imperi alemany. Però ell ja li serveix per dur a terme el seu pla.
3: Endavant, endavant.
1: Disfressar-se sí, i intentar agradar a algú.
5: Pelante, capitán.
3: Un bigoti i...
1: No està tan lluny que del que feien els de l'enciclopèdia.
3: Exacte.
1: Que venien a picar les cases. La meva mare li vam haver de parar les peus, eh?
3: Collons, a casa tinc una mà de llibres.
1: No sé, jo, però... O sigui,
3: la història natural,
1: tot, teníem
3: la romànica, la de biologia...
1: Sí, hi va haver un moment que amb el meu pare vam començar a sospitar si tenien una aventura, la meva mare i el de l'enciclopèdia.
5: I ho veu arribar fins al final?
1: No vam descobrir res, però jo que a vegades tornava molt sovint de col·le i sempre aquell senyor a casa venent llibres. I jo, però si no llegim,
5: clar.
1: Si no llegim, mama.
5: Doncs veus el que expliques, vull dir...
1: Jo crec que sí.
5: Una estona, parla amb el teu mare una estona perquè em sembla que sí.
3: El de l'enciclopèdia s'assembla a tu? Vull dir... Ah, no, tu ja havies nascut.
1: Jo sóc l'únic de casa que llegeixo. Bueno, va, escolta'm, estàvem parlant d'un senyor que té un traje de militar
3: sí.
1: que vol dur a terme un engany.
3: Ho hem desviat bastant.
1: Està convençut que arreglant una mica aquest trajo i tenint una actitud adequada, podrà utilitzar-lo per convèncer un grup de soldats que és un capità autèntic. És una idea boja, però està disposat a fer-la. Al cap i a la fi, el pitjor que li pot passar és acabar la presó, i ja ha estat tants cops que no ve pas d'un. Vol dur a terme el seu pla demà mateix, de manera que ens emplacem a trobar-nos a primera hora per acompanyar-lo en la missió. Haurem de dormir per qualsevol banda, fet que no preocupa gens el gos que ens acompanya. En Bitzo s'ha fet un lloc entre una muntanya d'escombraries i en un tres i no res, ja dorm com un tronc. Demà fotrà més pudor ell que en Wilhelm. Que...
5: De veritat, yes, eh? De veritat.
2: Guten Morgen, gent!
3: Guten Morgen.
2: Vinga, ganduls, avunt, ha arribat el gran dia.
1: En Wilhelm arriba puntual com un rellotge. Avui va net i polit, fet que s'agraeix, tu.
2: El pla és el següent.
1: Sí.
2: Anirem a trobar-nos amb uns soldats, em presentaré com un capità prussià i els demanaré que m'acompanyin en una missió. És un pla sense fissures, no pot fallar.
3: No,
1: això ja ho veurem també, aviam, ja veurem si funciona.
2: Que sí! Ah. I com que un capità hauria de tenir un cavall i no en tinc, vull que el teu gos m'acompanyi com a escuder. Sabrà estar a l'altura, oi?
1: Sí, i tant, home, ja us hem dit que en Bitzo és un actoràs, està encantat amb la idea. Si sap simular desmais, com no sabrà fer-se passar pel gos d'un capità? Comença la missió. En Bitsu i el fals capità s'enfilen fins a trobar-se amb un grup de militars a qui enredar. La seva intenció és fer-los creure que ha rebut ordres d'entrar a l'ajuntament de la ciutat, arrestar l'alcalde i, de pas, embutxacar-se els calés que hi hagi per allà.
3: Collons, quina merda de pla, no?
1: Sí, noi.
3: Vull dir, això no s'ho creurà ningú.
5: Bueno, ni tan sols un militar seria tan burro per creure's una cosa així.
1: Bueno, bueno, ja. Bueno, no els posis a prop.
5: També és veritat.
1: Mira, vosaltres fareu de militars, que sembla, collons, eh? Fareu de soldats.
3: Sí, doncs mira, ja ens ho hem passat.
5: Ja crec que sí.
3: Ja ens ho hem passat.
5: Jo crec que sí.
2: Soldats!
3: Sí!
5: Senyor!
3: Senyor!
5: Sí, senyor!
3: Senyor, sí, senyor!
5: Senyor, sí, senyor!
3: En castellà?
5: No, anem bé. No, és que em surt, sempre em surt en castellà, quan faig de soldat. Sí, senyor, sí.
3: Senyor, sí, senyor.
5: Sí, senyor.
1: El fals capità dona ordres als soldats. Se'l miren embadalits, però cap d'ells s'atreveix a contradir-lo. Tots dubten, però cap és prou valent per alçar gaire la veu.
5: Per dir una cosa, el trajo aquest que porta, capità, vol dir que és oficial?
3: És oficial, això? Bueno, sí que sembla una mica fals, eh?
5: Sí.
3: Home, hi ha una etiqueta del Zara que penja.
5: Sí,
3: que...
2: Com goseu insinuar que us enganyo? Calleu i obeïu insensat.
5: A veure, capità, no estem dient que ens estigui enganyant, eh? Però és que se'l veu tan cascadot.
2: Sí, que... A veure, si faig mala cara és per com he patit en aquesta vida.
5: Clar.
2: Ni us imagineu en quantes batalles he combatut.
3: No, no, esclar, poder sí, poder sí, poder sí que vas per la guerra i fot aquesta mala cara, però, caram, sí que se'l veu molt cascat,
5: se'l veu,
3: aquest home.
5: Se'l veu, ja. Capità, se'l veu cardat.
3: Se'l sembla que hagi passat.
5: Vull dir que està cardat, aquest home.
2: Prou, prou insolències.
5: Bueno.
2: Porto un ordre de detenció contra l'alcalde.
3: Contra l'alcalde?
5: Què diu ara?
3: Sí. Contra l'alcalde, però si és una bellíssima persona, l'alcalde.
5: Què va ser un trincat queixa de l'alcalde, capità?
3: L'alcalde,
5: és dels pocs alcaldes que mereixen respecte.
1: Malgrat les primeres reticències, en Wilhelm, l'impostor que es fa passar per capità, convenç els soldats de que l'alcalde és un corrupte i que se l'ha de detenir.
3: Vinga.
1: Els ordena que l'acompanyin a l'ajuntament i que siguin obedients. Ells, com a bons soldats, fan que sí amb el cap i segueixen el seu pas. Darrere seu hi ha en Bitsu. La caminada és llarga i, té la temptació de fer-se el coix per anar a coll, però continua caminant sense queixar-se. Tan bon punt els soldats arriben a l'ajuntament, en Wilhelm ordena detenir l'alcalde, que no entén ben res, pobre.
3: Clar.
1: Els soldats i en Bitsu compleixen ordres. En Bitsu està fent un paperàs. Sembla talment el gos d'un fidel, un gos fidel d'un capità. Fins i tot sembla que ell mateix estigui donant ordres als soldats. El gos, eh?
5: Sí, senyor! Sí, senyor! Senyor!
3: Gos!
1: Coses pitjors s'han vist.
5: Sí,
1: vull dir, aquella gent van amb una cabra, pels
5: sí,
1: puestos.
5: Sí, sí. No, no,
3: alguns sí, eh?
5: Saps quina és la cabra i quina és el cabron.
1: No, no, no. No. Mentre els soldats s'emporten l'alcalde, en Wilhelm regira tots els calaixos de l'ajuntament i aprofita la vinentesa per quedar-se amb els fons de la ciutat. S'embutxaca una bona calderada, l'equivalent a uns 25.000 euros
5: actuals.
3: Oh, carai. Déu-n'hi-do, que valia la pena. Tot, no?
1: Tan bon punt s'ha fotut els calés a la butxaca, surt triomfal de l'ajuntament i demana als seus soldats que l'escortin fins als afores de la ciutat. Un cop allà, els deixa amb en Bitsu a càrrec seu. S'acomiada i ningú el torna a veure.
2: Gràcies per la feina, soldats. Heu fet una bona feina. Us recomanaré als vostres superiors.
5: Gràcies.
3: Gràcies, senyor.
5: Gràcies, capità. Aquí estem, eh?
3: Als seus peus.
5: Pel que es necessiti, capità.
3: Arriba a Espanya.
5: Arriba.
1: Què diu? Què diu?
5: Què fa?
1: Què diu?
5: T'has boig.
3: No,
5: no, es foten els personatges. Però t'has fotut un personatge equivocat.
3: Sí.
1: Quan els soldats entreguen l'alcalde a la justícia és quan s'adonen que els han enredat. Allà els diuen que mai s'ha emès cap ordre de detenció contra l'alcalde i que no hi ha indicis que hagi comès cap acte corrupte. La sensació de ridícul és tan gran que quan la notícia salta als diaris, els alemanys converteixen en Wilhelm en un heroi nacional. Mai ningú havia enredat el govern fent servir una estratègia tan senzilla. Ara tothom l'idolatra.
3: Cas un dina. Una vegada que li toca fer de boig, i li surt bé, eh?
1: Sí, noi. Sí, sí.
3: No em passarà a mi, això.
1: Immediatament després de descobrir el que havia passat, la justícia va ordenar la detenció d'en Wilhelm, però es va tardar força a trobar-lo. Ningú volia delatar el nou heroi alemany, però ho va acabar fent un antic company de presó. Ho va fer a canvi d'una suculenta recompensa econòmica. En capturar-lo, la justícia imposa 4 anys de presó al fals capità. Això sí, la pressió popular va ser tan gran que se'l va acabar alliberant al cap de 2 anys. Li van perdonar la meitat de la condemna. A la sortida de la presó, fins i tot se'l van a rebre entre aclamacions.
5: Collons.
1: Des de llavors, en Wilhelm se'l coneix com a Hauptmann von Köpenick, el capità Köpenick. És tan estimat que fins i tot se li va dedicar una estàtua que podeu trobar si passeu pels carrers de Berlín.
0: El Wilhelm està molt bé, Peyu, però sí. Què ha passat amb el Bitsu?
1: En Bitsu!
6: Ai, ai, ai.
1: En Bitsu, el gosset de Ferreries...
3: Sí. Ai,
0: ai, ai. Veure.
5: Bueno, clar, vull dir, era un capítol ben tranquil.
1: Sí. Doncs no ha pogut superar la passejada.
3: Home.
0: No, home, no! Ja,
1: és mort.
3: Oh. Què li ha passat?
5: Però què?
3: És la mort més absurda que...
0: Sí. Sí.

0: Sé que sorprèn perquè no hem tingut moments d'atenció, però no. Recordeu que en Bitzo, el Yorkshire de Menorca, tenia 17 anys. Era molt vellet.
1: Més mala sort anar-se a morir aquí, per
0: sí.
1: Això.
0: Ha mort. Però siguem positius. Se'n va anar fent l'últim gran paper d'aquells que tant agraden als actors. Això aquella sí. Actuació li va valdre ser recordat sempre més com en Der Hahn des Hauptmanns.
2: Què dius?
0: El gos del capità.
2: Ah, mira.
3: Bravo.
2: Òscar.
0: Va morir fent el que més li agradava.
2: Actuar.
0: Fent la idiota. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
4: I el vostre esperit.
5: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: l'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i enruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar 3 globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut...

0: que gràcies per passar, bueno, per estar un moment en família.
1: I és que el fenomen no ha decebut.
2: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo. És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
3: Et posa lloc, això.
4: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
5: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
6: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
7: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
8: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
9: con la perla era una locura.
8: Precioso.
6: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
5: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
10: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
11: Molt emocionades.
12: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
13: Gaudint com una nena.
14: Un espectacle que s'ha de veure.
15: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Ha de ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
11: Jo que no tenia ganes de vindre.
10: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
5: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
16: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
17: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Esto no ha de sortir!
16: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
5: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
18: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
5: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
19: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
5: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la 7.

0: 32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a Trescantinfo que no hi ha hagut sinistralitats.
1: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen. La majoria des del Tarragoneix, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà, i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
2: Trescat Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central. Malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que en plena crisi migratòria insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
4: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
5: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
4: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior.
6: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
4: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez, diu Álmez Curra, pari els peus al Marroc.
7: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
4: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya en les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez amb la participació de l'ex número 3 del partit Santos Cerdán per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
8: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
9: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. y las vamos a traer.
10: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
8: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones amb vida.
0: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça els països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això, anuncia represàlies.
11: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I encara un apunt breu abans dels esports. 2 persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots 2, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
2: Esports.
0: Fins a 2:15 amb en Pau Dax.
12: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit 2 vegades amb el PSG i 1 amb el Barça.
2: 3Cat Info.
12: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
13: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
12: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
14: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
12: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet 2 dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
15: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
12: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
16: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
12: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. Han acabat l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
2: Són 7:15.
0: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
12: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Ronny Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un dia més, la calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament quatre minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
17: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora Sarai Surroca ens ha explicat per a què faran servir les dades.
18: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
19: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
20: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
19: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
21: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
22: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
23: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
24: con la perla ha sigut una locura.
21: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
1: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
4: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
5: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco.
4: Una passada, una sensació del cel.
5: Sensació,
4: no?
5: Sí.
4: Aquesta negró, tot, no, no, brutal, eh?
5: Brutal.
4: No, no, impressionant.
1: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
6: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
7: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
1: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
0: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
25: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
26: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
27: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa edició, ui, a veure.
25: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
28: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
25: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
0: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els convois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
29: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb un francès perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet, i em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
30: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als convois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cat Info que no hi ha hagut sinistralitat.
31: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès. al Baix Llobregat i al Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEMA ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi, i la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: Temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant al matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Iolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, les captacions de barranc pateixen molt. Són pobles que ara en període estival dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 3:03. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que en plena crisi migratòria insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
7: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
9: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
7: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpela el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
7: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
11: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
12: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
11: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
13: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
11: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant. amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, anuncia el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar a l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
6: Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de Futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patria Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: 3CAT Info.
14: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el sitgetà. Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
20: Sí que m'he notat més cansat. Els últims metres ja estava luchant al màxim. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nadador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
21: 3CAT Info.
22: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
23: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Molt bon dia, molt bon dijous. 22 graus a Igualada tenim ara mateix, 23 a Aitona i 24 graus a Tarragona. I per damunt de tot, ara sí que aparquem la qüestió de l'eclipsi. El que no aparquem, em sembla, és la calor. Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia i bona hora.
0: Avui continuem tenint xafogor i caloreta, eh?
1: Sí, sí, de fet avui el termòmetre fins i tot s'enfila una mica més, especialment a l'interior del país, i poden tornar els valors de 40 graus cap a la zona d'Alta de Lleida, per tant, una calor que s'intensifica almenys un parell de dies, entre avui i demà, potser ja a partir del cap de setmana començarà a fluixar i ho farà més a l'acabar la setmana. Per tant, una mica de paciència en aquest sentit, perquè entre avui i demà tornen aquests valors de 40, hi ha avisos de calor a tota la franja ponent, també doncs, a tota la zona d'Alta de Lleida, també fins i tot al prelitoral de Barcelona i Girona s'han activat, tot i que el risc que és moderat. Parlem de temperatures pròximes als 35, amb aquesta notable xafogor a la costa, i quatre núvols aquest matí, mal comptats, però sí que a la tarda tornen les nuvolades. Un altre cop al Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i interior de Girona. Al llarg de la tarda doncs, hi arribaran nuvolades amb ruixats, potser hi ha alguna tempesta una mica intensa, però en definitiva al nord del país, també cap a l'àrea dels ports, a la tarda s'ennuvolarà i hi haurà risc d'algun petit ruixat. En aquest sentit, doncs, entre avui i demà no hi ha canvis importants i sembla que a partir del cap de setmana s'inicia aquesta tendència que l'altre comenci a baixar i a situar-se allà on toca per l'època, no tant per sobre del que seria habitual, a més amb més ruixats i tempestes.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs a l'espera d'aquesta treva que deia el Jofre, moltes comarques continuen tenint un risc molt alt d'incendi. De fet, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, els bombers encara treballen en un foc forestal que va començar ahir la tarda amb 44 dotacions dels bombers que hi han estat treballant en aquestes últimes hores. En qualsevol cas, el que dèiem, hem aparcat l'eclipsi, el temps va donar treva i l'eclipsi es va poder veure.
2: Ara mateix
3: s'ha apagat.
2: Desapareix, ara mateix ens podem treure les ulleres i certament
3: podem veure
2: l'espectacle és espectacular. Veiem una bola negra.
3: Estem veient exactament una cosa vermella a l'esquerra.
2: Allò què és?
3: És la cromosfera, això pot ser una flamarada solar.
2: El cel de Tarragona ara mateix absolutament eclipsat.
4: Veiem un puntet...
0: Així ho explicava Catalunya Ràdio, ho explicava el Garriga, que va encapçalar la programació especial que van fer durant tota aquesta tarda per seguir l'eclipsi. De fet, sentiu els senyals horaris de 8:45 del vespre clavats, que va ser quan, segons l'hora prevista, l'ocultació del sol va ser total en algunes zones del país, com a Tarragona, des d'on hi havia el Garriga, però no només.
5: Molt emocionades.
6: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
7: Gaudint com una nena.
8: És un espectacle que s'ha de veure.
9: He portat inclús això, un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Ha de ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
0: Avui són algunes de les imatges de les últimes hores, evidentment, algunes de les imatges de persones que van quedar fascinades mirant l'eclipsi. Ara, quan repassem després les imatges del dia, veureu que avui surten a tots, absolutament tots els diaris, per descomptat ho haureu vist a les xarxes socials, però avui haurem de parlar també de què va passar ahir exactament amb la mobilitat, sobretot amb els trens. Aquest és el so del caos que hi va haver-hi ahir a l'estació de Tarragona, que, com sabíeu, ahir s'havia habilitat un tren per tornar, per exemple, a Barcelona, després de l'eclipsi, però l'estació va quedar talment col·lapsada que els Mossos fins i tot van haver de regular l'accés, és a dir, van haver d'impedir que la gent entrés a l'estació per evitar-hi aglomeracions.
10: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua, clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
11: De fet, m'he barallat amb un francès, perquè volia cuar-me, i em va vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet, i em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: El tren especial que Renfe havia programat de Tarragona a Barcelona va ajudar a buidar l'estació, però Renfe va acabar afegint un altre tren passada la mitjanit. D'aquí una estona parlem amb David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies. A les carreteres la mobilitat va ser complicada durant tot el dia, és veritat que aquí es va esquivar el col·lapse, però l'AP7, per exemple, a tenir retencions de tranquil·lament una vintena de quilòmetres i fins i tot més en alguns punts del dia. Avui farem balanç una mica de tot plegat, parlarem de Rodalies, parlarem de les carreteres i hi hem de sumar a més els problemes que ahir va haver-hi a l'aeroport del Prat. Una falla d'elèctrica va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts. Avui hi ha retards encara a l'aeroport del Prat. És veritat que no són majúsculs, són de 10-20 minuts. En alguns casos sí que són superiors, però ahir ja se'ns va advertir que el retorn a la normalitat seria progressiu. En fi, aquesta és una de les qüestions que avui centren l'inici del dijous, sense oblidar Ceuta.
12: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
0: És el que deia la ministra de Defensa Margarita Robles ahir en la visita a Ceuta. Avui és el ministre de l'Interior que visita la ciutat autònoma, però sobretot avui el que hi ha és la reunió entre el govern espanyol i les autonomies per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El diari El País parla de 5.000 persones que s'haurien de traslladar, 2.500 que serien menors d'edat, 2.500 que haurien demanat asil. I avui també tornarem a parlar dels ICE. Els polèmics agents que fan les batudes anti-immigració de Donald Trump, a les últimes hores s'ha sabut que a partir del març aquests agents portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques i que poden reduir en menys de 3 segons una persona. Tot això quan a les últimes hores també hem sabut que se'n va la portaveu de la Casa Blanca. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing. Caroline Leavitt ha anunciat que plega, de fet ho ha anunciat el propi Donald Trump. Segons diu ell, la fins ara portaveu deixa el càrrec per passar més temps amb la seva família. Amb només 28 anys, Caroline Leavitt es va convertir en la secretària de premsa més jove de la història de la Casa Blanca. I encara un altre nom de les últimes hores.
4: Estem molt bé, estem en el millor moment de la temporada. Més enllà de no perdre fa 3 mesos, penso que...
0: Xavi és el nou seleccionador dels Països Baixos. 2 anys després d'abandonar la banqueta del Barça, el de Terrassa reprèn la carrera a les banquetes, feia 2 anys que no entrenava, i per tant serà seleccionador, com dèiem, dels Països Baixos fins al 2030. I avui també mirarem el Regne Unit.
5: No, I've decided that the people of Clapton should be the judges of my actions.
0: El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, sabrà avui si revalida el seu escó al Parlament. És una elecció parcial que ell mateix va forçar després que li obrissin una investigació per unes donacions no declarades. Què és el que passa amb aquestes eleccions? Que, o aquesta elecció, els grans partits, el conservador, el laborista, no s'hi han presentat, perquè diuen que això és un rentat d'imatge, i això ha deixat a Nigel Farage sol, pràcticament, contra un rival una miqueta curiós.
7: Hello, planet Earth! Hello, humans! Calvin Face here! Intergalactic Space Warrior.
0: El seu principal rival en aquestes eleccions es fa dir Count Beanface, literalment compte cara de cubell d'escombraries. És un còmic que porta una careta que realment sembla un cubell d'escombraries, que s'ha presentat ja en algunes eleccions de manera satírica, però que els sondejos li atorguen un 20% dels vots. Un 20%. Els sondejos diuen que Nigel Farage guanyaria en comoditat, però s'interpreta que això podria ser una derrota política. I parlant de votacions.

Rod Stewart ha cancel·lat el que li faltava de gira pels Estats Units després de sotmetre's a una operació de cor que l'entorn del cantant ha descrit com a rutinària, però la Rod Stewart té 81 anys.

0: Doncs així comença aquest dijous, l'endemà de l'eclipsi. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Joan Guirado, Marta Monforte, Marcos Lamelas i Marc Bataller. Però, de moment, fem... De moment, anava a dir, fem un cop d'ull als titulars amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Històric.
3: També màgic, emocionant, místic, únic, espectacular, inesborrable. Són alguns dels adjectius, volíem dir, amb què s'ha definit l'eclipsi solar d'ahir al vespre.
4: De la Seu Vella de Lleida a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van alçar els ulls al cel al mateix temps per no perdre's ni un detall del fenomen i retenir unes imatges que ja són part de l'imaginari col·lectiu.
5: A l'Observatori de l'Ebre Roquetes es van aplegar científics i representants institucionals.
0: Més detall, Ricard Boigues.
6: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
7: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
6: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels. Des de Roquetes, Ricard Boigues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 100%.
3: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi total. Des de diversos punts de la capital del Segrià, lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor es va escampar per la ciutat.
0: Noelia Caselles.
8: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent, ben preparada amb parasols, ventalls i gorres, contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
9: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
10: Preciós, preciós. I quan ha sortit la perla,
11: con la perla ha sido una locura.
10: Precioso.
8: A Lleida l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella. Des de Lleida, Noelia Caselles i Ramon Dalmau pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Montjuïc.
4: És un dels llocs on es va veure millor l'eclipsi des de Barcelona. 200 persones van poder veure el fenomen d'una manera exclusiva.
0: Cèlia Forment.
12: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa col·locada especialment per l'ocasió.
13: Molt emocionades.
14: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
15: Gaudint com una nena.
16: Un espectacle que s'ha de veure.
17: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tot ha sigut una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
18: Jo que no tenia ganes de vindre.
12: A fora el castell, als entorns de l'Anella Olímpica i el Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins i turistes que han enfilat els punts més alts de la ciutat per no perdre's l'espectacle. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I eclipsi parcial.
5: A Girona, on es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols.
0: Maria Rovira.
19: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
3: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset,

0: s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
1: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Mobilitat complicada.
3: Per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada.
2: L'autopista AP7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. També en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. La 2 també va registrar cues destacades.
4: Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el seu director, Ramon Lamiel, destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals, malgrat l'increment de la mobilitat.
5: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
2: I problemes, sobretot a Rodalies.
3: Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessar en sentit sud i a la nit, després de l'eclipsi, els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada.
2: Es va tancar l'estació per impedir l'accés per motius de seguretat, ho explicava el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
6: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssim gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi ha hagut 30-40 persones de Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
4: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven.
3: L'operador ferroviari ha explicat que ahir l'R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va tenir el doble d'usuaris que el dia anterior i l'R15, que connecta Riba-roja, Debre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana.
2: Un ferit. L'únic que consta de la jornada de distracte d'un jove que es va enfilar a un tren de mercaderies per poder veure l'eclipsi a Altafulla.
7: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit, es reuneixen.
4: Mentre el Marroc pressiona Espanya per anexionar-se a Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
3: El Partit Popular hi participarà, a diferència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies que se'n despenja.
2: Madrid, Paula Brugets.
8: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa Margarita Robles, contundent.
9: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
8: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana. Des de Madrid, Paula Brugats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Guants polèmics. Els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses.
3: El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni cicatrius.
4: El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwick, és molt crític amb la iniciativa.
10: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
2: Problemes de subministrament.
3: D'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme.
2: Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabdal. Pau Rovira, bon dia.
11: Bon dia. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera-Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
12: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població. Si el normalment les bordes perquè hi ha un càmping, aquella multiplica per 10.
11: A la vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació. Des del Pont de Suert, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Evoluciona favorablement.
4: L'incendi que des d'ahir a la tarda afecta el terme de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Abans de la retirada dels mitjans aeris, els bombers ja havien aconseguit estabilitzar del tot el flanc dret per evitar que les flames s'escapessin.
3: L'incendi va començar a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, ha afectat fins ara unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà.
2: Com a mesura preventiva, a mitja tarda es va demanar el confinament dels nuclis habitats més a prop del foc, però al cap d'una hora i mitja ja es va aixecar.
7: Sense control.
4: L'incendi forestal de Niebla, a Huelva, que manté fins a 7 fronts actius.
3: El ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat en les últimes 48 hores, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar.
2: Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades.
7: Tarda molt complicada.
4: La que es va viure ahir a l'aeroport del Prat sense que tingués res a veure amb l'eclipsi. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts.
3: Segons AENA, l'incident, que es va registrar a primera hora de la tarda, es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia.
7: Avui, segons AENA, encara hi ha alguns retards. És veritat que no són majúsculs, n'hi ha alguns de 10, 20 minuts, n'hi ha algun que és superior, però AENA ja va avisar que el restabliment a la normalitat després d'aquesta incidència a la torre de control trigaria una mica. I, a banda d'això, també hem de parlar de connectivitat.
2: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament.
7: Roger Santaló.
13: Aquest servei del govern permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
14: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
13: En total, en 9 mesos, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans i permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Assetjadors.
4: L'exèrcit israelià ha començat a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Els colons han trobat un nou mètode per expulsar els palestins de casa seva.
7: Curra, Jordi Brascó.
15: L'estratègia és simple, bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi. Quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara qui ho pateix és el Youssef.
16: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
15: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys. Des de Cusarra, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Finestra de vida.
3: Són els 4 dies que com a màxim es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa i Colòmbia els està esgotant després del terratrèmol.
2: Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts arran del devastador sisme de dilluns.
7: Enviat especial de Catalunya Ràdio Colòmbia, Joan Biosca.
17: Persones que tengan grupos.
18: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot, les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
19: Lo más complicado es estos momentos de angustia que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
20: Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos.
18: Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Amenaça.
4: Vladimir Putin als països occidentals que respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra.
3: Són vaixells que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres productes sotmesos a sancions internacionals per la guerra d'Ucraïna, però que naveguen sota la bandera d'altres països.
2: El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
0: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
7: I torna la Schubertíada.
4: El festival arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals, com a preludi de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilda Sterbi, a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran a l'Alt Empordà.
7: I encara parlant de música, Joan Dausà.
3: Dona el tret de sortida avui al festival Summerfest Cerdanya amb nou concerts aquesta setmana i la que ve.
7: Joaquim Albalate.
21: A més de Dausà, que tanca la seva gira, hi passaran noms com la Ludwig Band, la Love You, l'Axambusto Rosario o Pablo López. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
22: L'entorn idíl·lic, envoltats tots de muntanyes, d'un escenari tan verd, tan natural, amb una zona no, tan rústica, no, al final, i amb unes tardes fresquetes, no, on el calor no apreta tant com altres indrets. Per nosaltres és un dels festivals que preparem amb més carinyo.
21: Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Anem als esports de les 7:24. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
23: Bon dia.
7: Ho dèiem abans, nova destinació per Xavi.
23: L'exentrenador blaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial de l'any 2030. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024 i substitueix qui també va reemplaçar quan va arribar al club blaugrana, Ronald Koeman. I també en futbol, el Paris Saint-Germain s'ha endut la Supercopa d'Europa davant l'Aston Villa. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique.
24: Well, it's a very nice feeling.
25: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
24: Yeah, we're very happy.
23: I a casa nostra, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys, Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
7: I el Barça femení, que va guanyar el seu amistós, que era just durant l'eclipsi.
23: Les blaugranes van guanyar per 3-1 al Montpellier, el primer amistós de la pretemporada, a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Mai Sabaja a la segona. És el primer gol amb el primer equip para baja, que només té 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera Gemma Font explicava com va viure l'eclipsi que va tenir lloc durant el partit.
26: Bueno, al final ara ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
23: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudita, amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa amb gols de Brown i Anita Marcos.
7: I ja el Bastué ja és a la final dels 200 metres.
23: L'atleta Sant Cugatenca la disputarà aquesta nit després d'acabar la semifinal setena. N'ha parlat al portal Carril Lliure.
27: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
23: També a l'europeu d'atletisme, el barceloní Oriol Sánchez competirà avui als 200 metres masculins i a l'europeu de natació, Luca Huck es va quedar mig segon del bronze després d'acabar quart la final dels 200 metres lliures. Tampoc van aconseguir medalla les catalanes Irene Círcoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4%.
28: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
29: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandvitx de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
28: Bon dia. En el sorteig del cupó diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
2: el 56.148, 56148, de la sèrie 18.
28: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
7: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
30: Siempre que llego, poner un poquito de incienso.
31: ¡Ah! ¡Qué peste!
32: Pedro Sánchez, bon dia.
1: ¿Qué fa? No, me gusta poner un poco de incienso por la mañana.
5: No, però aquí...
1: Para que la energía fluya y así pues trabajar en un ambiente más agradable.
6: Què està,
1: i...
6: què està fent, aquest?
8: No, però escolti'm, senyor Sánchez, al seu despatx posi el que vulgui, ja hem vist el seu vídeo de TikTok, sí. Però aquí, si s'hi fixa, no encengui res perquè tenim moqueta al terra. Sí, també hi ha una mica de moqueta per les parets, hi ha unes butaques de roba, mirad, i podríem tenir un susto.
1: Ay, mirad, mi preferido es el incienso de sándalo.
6: Fa molta pudor. Ah,
1: me encanta.
6: Fa molta pudor.
1: ¿Queréis hacerme una foto con el incienso, por favor?
8: No, no, no, no li farem cap foto, perquè no...
6: Ai. Cling, cling.
8: No, ignoreu-la, ignoreu-la. Feu com si no la veiéssiu.
6: Perdone, que se puede.
8: No, no, no es pot entrar, Maria Cinta, de veritat.
5: Ai, no, una bruja.
6: Perdoneu, perdoneu, que per una vegada que creo un ambient aquí,
1: perdón,
6: maco.
1: No, no es una bruja, es una mujer empoderada.
5: Maria Cinta Mandalas.
6: Me presento.
5: No, ja la coneixem.
6: Soy Maria Cinta Mandalas.
5: Ja la coneixem.
6: No, però aquest senyor no em coneix, Ricard.
8: No sé qui, Maria Cinta. No cal que tradueixis el teu nom.
6: Soy fundadora y llevavoz de la asociación hipernudista del Montseny.
1: ¿Llevavoz?
6: Que es una asociación que influye al lado de las energías de la Pachamama. Vaya. Lejos de la sociedad capitalista, sí. Y las tiranías de las farmacéutiques. Sí, una catamallanes, és no, lo que ets. Vostè calli, que té la vagina seca, que té la vagina seca.
5: Armínia,
6: encendre un misto.
1: Maria,
6: Maria.
5: No, Armínia.
6: Mira com la tinc, que em passo els anagos. Vagina seca, deixa'm parlar amb aquest senyor que m'està
1: entenent. ¿Cómo estás, Maria? ¿Todo bien?
6: Mire, señor,
5: ya más arribaremos a 2:15.

0: I avui és l'endemà de l'eclipsi, ja.
1: Molt emocionades.
2: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
1: Gaudint com una nena.
3: És un espectacle que s'ha de veure.
0: Però el tema clau avui, l'endemà de l'eclipsi, serà fer balanç de si el dispositiu de mobilitat va ser o no va ser suficient. Bàsicament, per Rodalies, amb les aglomeracions que vam veure a diverses estacions. A l'estació de Sants, per exemple, al migdia, i un cop es va finalitzar l'eclipsi, a l'estació de Tarragona, que es va haver de tancar per seguretat per evitar aglomeracions a les andanes.
3: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
0: És el que deia a aquesta casa el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem en Renfe, parlarem també a l'Àgora del matí, avui amb el Joan Guirà, del Marcos Lamelas, la Marta Monforte i el Marc Bataller, per veure si aquest balanç, si aquest dispositiu va ser suficient pel que fa a la xarxa de Rodalies, perquè hi havia molt focus a la xarxa de trànsit i aquí és veritat que hi va haver-hi aglomeracions, una trentena de quilòmetres de cues tranquil·lament a l'AP7 en trams diferents, però trànsit dona per bo el dispositiu, sobretot, i és important perquè no hi va haver cap accident mortal. Mentrestant, sobre la crisi de Ceuta, aquestes últimes hores hi ha hagut intercanvi de declaracions entre Espanya i el Marroc. Des del govern marroquí van parlar justament de la regularització massiva de migrants que va anunciar el govern de Pedro Sánchez com a causa de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc, i la ministra de Defensa va respondre així.
4: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
0: Avui, d'altra banda, el govern espanyol i les comunitats autònomes es reuneixen amb el repartiment a la península, el trasllat a la península, dels menors arribats a Ceuta sobre la taula. En principi, els representants del Partit Popular hi assistiran. I en esports, Miquel Muñoz.
5: Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos fins al proper Mundial, el 2030, i el Paris Saint-Germain es va endur la Supercopa d'Europa en vèncer l'Aston Villa anglès per 2-1.
0: Gràcies, Miquel. El temps per les pròximes hores. Calor i més calor. Jofre, bon dia.
6: Bon dia. Doncs avui la calor protagonista de tot el país s'intensifica, i especialment a l'interior, on tornen els valors de 40 graus. Almenys de manera local, al voltant de la zona del Pla de Lleida, especialment en aquestes comarques, doncs els termòmetres arribaran a tocar o fins a superar aquesta xifra de manera puntual. I a la resta, doncs, també s'espera calor intensa. De fet, hi ha avisos diversos d'aquesta calor de plena canícula, molt per sobre del que seria habitual. Hi ha moltes xifres que arribaran a superar fins i tot els 35, sobretot a l'interior, amb xafogor a la costa. Matí tranquil, 4 núvols mal comptats i tarda amb noves nuvolades. Per tant, al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports, els núvols aniran agafant protagonisme, de nou amb risc d'alguns petits ruixats i sense descartar fins i tot alguna tempesta que pugui anar acompanyada d'algun gra de calamars. Entre avui i demà aquesta situació no varia i a partir del cap de setmana sí que la temperatura començaria a recular i els ruixats guanyarien més terreny.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora, ara ho dèiem, que hi va ser complicada. Com la tenim a aquesta hora, Marisa Gil? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, Rodalies, hi ha retards de 10 minuts a la línia R16, que uneix Tortosa i Barcelona, una mica més, 15 minuts de demora a la línia R14, entre la Plana, Picamoixons i Barcelona, i 5 minuts de retard a la línia R11, que arriba a l'estació de Sants des de Girona. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways, mentre que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:45, i el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
0: Aquests vols són els que acumulen més retards, com deia la Marisa. Ahir recordeu que l'aeroport del Prat va viure una jornada tremendament complicada amb aquesta incidència a la torre de control que va fer que s'acumulessin retards durant bona part del dia. Avui continuen havent-hi retards, aquests casos més extrems que deia la Marisa, més enllà d'alguns vols que també van amb 10, 20 o 20 minuts, 30 de retard aquest matí. En fi, actualitzem la situació també a les carreteres. Mariluz García, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, com sol passar aquests dies, aquestes hores molt tranquil·les. Només trobem lentitud a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a l'altura de Vallcarc, en sentit Besòs, per les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
8: Fins ara.
0: Per cert, que tenim una notícia d'ara mateix, que és que s'ha estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ho dèiem abans, si estava treballant des d'ahir, i la bona notícia d'aquestes últimes hores és que aquest incendi ja està estabilitzat. 5 minuts, ara mateix passen de 8:45. Fem un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Pau Bertrolí i el Marc Presseguer. Bon dia.
9: Bon dia.
0: L'eclipsi, sense cap mena de dubte, marca tot a les portades.
9: Un eclipsi per la història, titula l'Ara. El diari diu que l'experiència quedarà gravada en la memòria col·lectiva. En el seu editorial destaca que, tot i que hi hagi gent que opini que se n'ha fet un gran massa, no deixa de ser positiu viure una experiència com aquesta en comunitat.
10: Embruixats és l'expressió que utilitza el periòdico. El diari diu que l'AP7 esquiva els problemes de trànsit mentre Rodalies es desborda per arribar i sortir de Tarragona. També destaca les llàgrimes dels astronautes Sara García i Pablo Álvarez de Guadalajara, que asseguren que l'eclipsi ha estat el més bonic que han vist mai.
9: En la mateixa línia s'expressen la resta de diaris. Espectacle total, titula el Punt Avui, l'eclipsi hipnotitza Espanya, el país, o hipnòtica foscor, el mundo.
10: La Vanguardia, per la seva banda, titula un regal de la lluna. A les pàgines interiors, el columnista Antoni Puigvert es fixa en com ha anat canviant la percepció de l'eclipsi al llarg de la història. En el passat desorientava i fins i tot espantava, i actualment genera ganes d'ajuntar-se i viure-la en grup.
9: La tensió política derivada de la no compareixença de Robles i Marlaska per la crisi de Ceuta també és present als diaris.
10: El País diu al seu editorial que el PP busca un xoc institucional al Senat mentre el govern endarrereix unes explicacions que qualifica de necessàries i urgents.
9: I un pas més enllà de l'article de Raül Conde al Mundo, el periodista diu que a Espanya li manca una elit que superi la divisió entre la gestió pública i la privada. L'autor opina que els ciutadans no se senten representats perquè el govern no els protegeix.
10: I acabem amb una opinió sobre el Rin a la Vanguardia. L'article de Ramon Aymerich es considera que el riu és la infraestructura més important d'Alemanya i lamenta el seu estat actual. Assegura que si no hi ha un miracle amb dies de pluges intenses, el nivell baix pot trencar el riu en dos.
0: Continuem repassant els diaris, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, com sempre amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: Atenció amb això, perquè a partir d'ara caldrà sortir a passejar el gos amb el cronòmetre i l'Excel.
11: Sí, i és que el passeig ideal per un gos hauria de durar 67 minuts i hauria d'incloure 16 parades per ensumar, una activitat que l'humà tendeix a interrompre per continuar el recorregut. Ho estableix un estudi fet per una asseguradora veterinària que diu que la passejada ha de servir per estimular-se i enfortir vincles entre animal i humà. Ah, i cal anar canviant els recorreguts per aportar nous estímuls sensorials al gos. Gairebé el 80% dels passejadors reconeix que se senten culpables per fer sempre el mateix camí. Ho llegim a El Periódico.
0: I la tomba d'un ésser imaginari destarota un projecte de 500 milions d'euros.
11: Sort que ho has dit tu, Freddy, això de l'ésser imaginari, i no caurà sobre mi la ira dels fans de Harry Potter. Resulta que hi havia un projecte de desplegar un cable submarí entre Irlanda i el Regne Unit, una infraestructura vital per abastir unes 380.000 llars. Però els fans es van adonar que el punt d'entrada al Regne Unit era a la platja de Freshwater West, on els llibres de J.K. Rowling diuen que hi ha la tomba de l'elf Dobby, que els fans han convertit en un lloc d'homenatge i pelegrinatge. La campanya de queixes i amenaces va aconseguir que es modifiqués el projecte i ara el cable passa molt a prop de restes reals de l'edat de bronze. Ho recull Shataka.
0: I un altre personatge de ficció, en aquest cas, és culpable del col·lapse turístic al sud-oest de Londres.
11: Concretament al districte de Richmond-upon-Thames, on està ambientada la meravellosa sèrie Ted Lasso. Ja era un lloc turístic, però des de l'estrena fa 6 anys hi ha un autèntic i callau, sobretot de nord-americans, que xalen passejant pels carrers, visitant el pub de la Mae, l'apartament on viu en Ted, el parc de Richmond Green o l'estadi del Richmond, que en realitat és el del Crystal Palace, i deixant-se els quartos a la botiga oficial on es poden trobar productes de tota mena de l'equip de futbol fictici amb lemes com el ja mític Believe, creu, ho explica el Huffington Post.
0: 8:15, repassem la premsa encara una mica més, repassant i recordant els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
12: Eclipsi a banda, que ocupa també bona part de les portades de la premsa internacional, avui, que tornem a tenir altes temperatures, a França, Le Figaro dedica un reportatge a les pèrdues econòmiques per culpa dels incendis que han devorat aquest estiu el país. Segons la ministra francesa de Transició Ecològica, s'estima que els costos, tant directes com indirectes, podrien ser d'entre 10 i 15.000 milions d'euros. Al Washington Post es fixen les últimes declaracions de Trump sobre la delinqüència a Washington. El president ha dit que ha baixat més d'un 92% i que ha passat de ser la capital més insegura de qualsevol país del món a ser ara un dels llocs més segurs, diu, dels Estats Units. I diu que això és gràcies al desplegament d'agents federals a la ciutat que va anunciar fa un any. El diari ha analitzat milers de registres de detencions des de l'agost del 2025, quan es va implementar, i ha parlat amb diversos experts que mostren que els comentaris del president simplifiquen, diu el diari, i exageren l'impacte de la intervenció federal. La premsa nord-americana també es fa ressò del nou pla de govern de Trump, que vol comprar guants als agents antiimmigració dels Estats Units que poden fer descàrregues elèctriques. Està previst gastar-se fins a 20 milions de dòlars i això, doncs, ja ha despertat crítiques de les tàctiques agressives de l'administració Donald Trump.
13: I pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Financial Times que els inversors d'Anthropic preveuen que l'empresa DIA surti a la borsa l'octubre amb una valoració de 2 bilions de dòlars o més, una xifra vertiginosa que convertiria aquesta empresa en l'oferta pública inicial més gran de la història. A Expansión llegim que l'engreixat endeutament i l'encariment del finançament catapultaran en els pròxims anys la despesa en interessos de les comunitats autònomes. Catalunya, el País Valencià, Madrid i Andalusia assumiran les factures més grans, segons un informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada. I una economia explica que la banca s'enfronta a un problema que no apareix en els seus comptes de resultats, l'edat de les seves plantilles. CaixaBank, el BBVA i Unicaja situen la mitjana d'edat entre els 48 i els 50 anys, mentre que el Santander i el Sabadell acumulen la majoria dels empleats en els trams més alts d'edat. Bank Inter és l'excepció amb una plantilla mitjana d'entre 42 i 45 anys.
0: Anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.

0: Sona molt bé el PSG de Luis Enrique. Segona Supercopa d'Europa consecutiva per als francesos després de superar l'Aston Villa anglès. És el rei d'Europa, escriu Santinolla al Mundo Deportivo. Un equip ben treballat, amb solidaritat coral per damunt de les individualitats. I no és el tècnic de so de la Ludwig van, però també es diu Xavi. Nou repte per a l'agarenc, que dirigirà la selecció dels Països Baixos. La premsa esportiva destaca que Hernández preferia dirigir una selecció abans que un club per tenir més temps amb la família i poder viure a Barcelona. I també sona molt bé el Barça femení, després de la seva estrena ahir contra el Montpellier, tot i que amb molts canvis, després que aquest estiu hagin marxat Alexia, Mapi León, Ona Batlle i Sant Malpar Ayuelo, el relleu generacional és esperançador. Maisa Baja, de només 15 anys, va marcar el seu primer gol amb el primer equip. I qui no sona també és Julián. Ahir es trobava amb Simeone i el Xolo, manté la seva posició, igual que el club, de no deixar-lo marxar. Sembla que Julián haurà de tensar encara més la corda si vol que la sortida tiri endavant. I acabem amb dos noms que també sonen als diaris. Jael Bestué, que avui disputarà la final dels 200 metres lliures a l'Europeu d'Atletisme, i Luca Huck, que ahir a la final dels 100 lliures a l'Europeu de Natació va ser quart.
1: I després de la premsa esportiva, la del cor, amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs l'eclipsi també ha marcat l'agenda dels famosos i ha deixat un gran misteri entre els VIPs. Intentarem posar llum a la foscor. A veure, la tarda preeclipsi començava amb un missatge apocalíptic a les xarxes. I si s'ocorre mirar-lo, mal rotllo, males conseqüències. L'autor, Nostradamus? No. Miguel Bosé. Tot i l'auguri de malestrugança, van ser molt els famosos que no van fer cas al cantant barra futuròleg i van viure el fenomen en primera persona. Laura Escanes amb les ulleres homologades, Elon Musk llogant un parador sencer per ell mateix a Castella i Lleó, el bateria de Queen, Brian May, camuflat des del Tarol, en definitiva, infinitat de celebrities embogides amb la desaparició del sol. Però per a desaparició, la dels rotllos espanyols, el gran misteri del vespre. Després de ser fotografiat sense samarreta i amb un banyador de camal ample i cintura alta, el rei Felip VI va veure el fenomen a Mallorca acompanyat únicament de la seva mare. Però i Letícia i les infantes, on estaven? Ningú sap on van veure l'eclipsi, i és que elles, segons Lola, ja han iniciat les seves vacances privades. Sembla que per molt moment històric que hagin viscut, a l'estiu també és necessari desconnectar de la família. Catalunya
3: Ràdio. A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Un minut i arribarem a 3:15. Tals aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
6: Bon dia, bon dia.
1: Qui fa anys avui?
6: Va, comencem amb un actor que segur que també coneixes i t'agrada, que és John Slattery.
1: Ui, aquest és dels que costa, eh? John Slattery, 44?
6: Una mica més.
1: Sí, 52?
6: Una mica més.
1: 64?
6: Sí, clavadíssim, perfecte.
1: És que és d'aquests que sembla més jove del que és. Sí,
6: estic molt d'acord. Sí. Seguim ara amb un actor espanyol d'élite, Álvaro Rico, que en fa quants?
1: Aquest sí que no ho sé. 32, per dir alguna cosa.
6: 30? Mira, molt bé, sí. Anem bé. Seguim amb Manuel Valls.
1: Manuel Valls, 70.
6: 64, mira, com l'actor. I acabem amb l'escriptora Amélie
1: Nothomb. Ui, aquesta també costa veure-la. 54.
6: 59,
1: sí, l'Amélie Nothomb. I el Sant Oral, Marta?
6: Doncs avui és Sant Hipòlit, és Sant Poncià, Santa Radegunda, Sant Cassià i Sant Benil.
1: I a aquesta hora, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
7: Soc l'Anna Eres, llibretera de l'Espai Llavors de l'Hospitalet de Llobregat, i aquest estiu vull recomanar Punt d'Aranya, de Nerea Pallarès. És una novel·la ubicada a Camarinyes, un poble de Galícia, que està molt marcat per les tradicions. La novel·la dona veu a les diferents generacions de dones que viuen al poble, entre elles a les palilleires, que cusen, arreglen xarxes, cullen marisc, que es fan càrrec de totes les tasques domèstiques, és a dir, sostenen el poble i es sostenen també entre elles. Després d'un aconteixement que passa al poble, diuen prou i s'uneixen per decidir què fer, perquè tot no segueixi igual. Per mi és una novel·la molt bonica, on es reflexiona sobre el llenguatge a través del teixit i on la transmissió oral de les tradicions té molta importància.
1: I a la recomanació del dia, avui que fa 65 anys que es va començar a construir el mur de Berlín, la Sílvia Comet ens proposa la docusèrie Maestros del Espionaje.
8: Ens endinsa en el món dels serveis d'intel·ligència, posant el focus en grans autors de novel·les d'espionatge i els espies més cèlebres. Ens porta als temps de glòria de James Bond, passa pel realisme de Jean Le Carré i fins a l'actualitat amb Mick Herron, el creador de les novel·les en què es basa la sèrie Slow Horses. Connecta la ficció amb el context polític de cada època i analitza conèixer per què van sorgir les obres d'espionatge, centrant-se sobretot en l'etapa daurada de la literatura i el cinema del gènere, que no és cap altra que la Guerra Freda. Té 4 capítols i és a Filmin.
1: 3:15 de 8, aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol, a Lleida és fosc.
1: A Tarragona, aquí. Ara mateix,
5: ara.
1: El sol, ara mateix
5: s'ha apagat.
1: Desapareix.
5: Ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca.
9: Volem anar a Barcelona i a lo millor farà com una hora 40 minuts que estem esperant. Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
10: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
11: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
12: L'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Fascinació.
13: Captivar irresistiblement amb la mirada, amb algun atractiu poderós, amb el seu prestigi. L'eclipsi solar va reunir ahir milers de mirades, milions de mirades que es van alçar al cel fascinades per experimentar el fenomen de la foscor total. Un eclipsi de sol total que va despertar molta fascinació i que no es repetirà a casa nostra fins l'any 2180.
1: Col·lapsada.
13: Arribar al límit de la capacitat o tenir una aturada, obstrucció o blocatge total d'un servei. L'estació de Tarragona va quedar completament col·lapsada després de l'eclipsi. S'hi van acumular fins a 2.000 persones i va caldre tancar-ne l'accés per motius de seguretat. El responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, va admetre una mala planificació.
1: Norma.
13: Regla per seguir, per fer alguna cosa que hom ha de subjectar al seu capteniment. Eurovisió canvia les seves normes i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Segons ha anunciat l'organització, en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 15.000.
14: Són els euros de sanció que la Comissió Nacional del Mercat de Valors va imposar al periodista i adjunt al director del Confidencial, Agustín Marco, per l'ús d'informació privilegiada en la compra d'accions d'OHL. Una sanció que l'Audiència Nacional ha ratificat en constatar que va adquirir els títols de la constructora dies abans de publicar una exclusiva sobre la companyia. És la primera sanció de la comissió a un periodista per cometre una infracció molt greu d'abús de mercat.
1: 11.
14: És el nombre de malalties contra les quals el govern federal dels Estats Units recomana vacunar tots els nens i nenes. Fins ara eren 18. Donald Trump ha firmat una ordre executiva que deixa les vacunes contra la grip, la Covid-19, hepatitis A i B i el rotavirus i la meningitis subjectes a criteris de risc o a la decisió compartida entre progenitors i metges. L'Acadèmia Americana de Pediatria manté la recomanació de vacunar contra les 18 malalties en un moment en què el xarampió està en expansió als Estats Units. Ja ha afectat més de 2.300 persones el 2026 després que la malaltia es donés per erradicada al país l'any 2000.
1: 12.000.
14: Els milions de dòlars que dos poderosos empresaris dels Estats Units, l'inversor Josh Kushner i l'executiu Bob Iger, pagaran per comprar l'equip de l'NBA dels Lakers de Los Angeles, una xifra rècord en la història de la Lliga Nord-Americana de Bàsquet. Es dona el cas que fa només un any Mark Walker, fins ara propietari, comprava els Lakers per 10.000 milions de dòlars a la família Bass, que n'eren els amos des de l'any 79, o sigui que en només un any ha guanyat 2.000 milions.
1: Totes tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem un camp a Padres amb milers de persones assegudes que miren el sol durant la seva ocultació total. Hi ha fins i tot qui intenta, subratllem intenta, fotografiar el fenomen.
2: És una imatge representativa de l'interès que hi va generar el fenomen astronòmic. Prop de 4.000 persones es van apropar a aquesta zona habilitada per l'Ajuntament. L'expectació ha sigut màxima per tota la zona on s'ha pogut veure l'eclipsi al 100%. Segons dades dels ajuntaments, unes 12.000 persones l'han seguit en viu des de la ciutat de Lleida, 22.000 a Tarragona i 60.000 a Palma.
1: A la segona imatge hi veiem una andana plena, molt plena. És l'estació de Tarragona. Comença a fer-se fosc i hi ha desenes de persones esperant el tren just després de l'eclipsi.
2: Tot i que el govern va recomanar el transport públic, la mobilitat amb Renfe ha estat marcada pels entrebancs. Després d'un dia ple d'endarreriments, les autoritats van haver de tancar preventivament l'estació de Tarragona, que després de l'eclipsi va acumular fins a 2.000 persones a les andanes. Els combois previstos no van ser suficients per portar a casa totes les persones i Renfe va haver de reforçar el servei amb un tren de la línia R16 passada la mitjanit.
1: A la Tercera, hi veiem la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la tercera imatge. Camina pels carrers de Ceuta, la ministra, mentre parla amb una veïna, a la qual veu força amoïnada.
2: És una de les imatges que ens ha deixat la visita de la ministra a la ciutat autònoma. Entre llàgrimes, la veïna reclama que no s'oblidin de la ciutat després que el Marroc qüestionés la sobirania de Ceuta i Melilla. Robles ha minimitzat les reivindicacions de Rabat. Amb el passeig pels carrers de Ceuta, la ministra s'ha desmarcat dels seus companys de govern i ha sigut la primera de l'executiu a escoltar els veïns.
15: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Si vols fer la compra bé,
16: has d'anar a Carrefour. Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid fins al 16 d'agost.
4: L'esport no fa vacances a l'estiu.
17: Tampoc a Catalunya Ràdio.
4: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
17: També del Girona i del Sabadell.
4: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
17: A més del mercat de fitxatges.
4: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
17: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
4: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
18: Les tasques d'extinció van bé.
17: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
17: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
17: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio.
17: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bartolí. L'endemà de l'eclipsi que milers de persones van contemplar sobretot al sud del país on l'ocultació va ser total.
19: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
20: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
21: con la perla era una locura.
20: Precioso.
13: La meteorologia va acompanyar i el fenomen astronòmic es va poder veure en unes condicions òptimes.
1: L'elevada mobilitat va provocar retencions, avui en parlarem, sobretot aglomeracions molt, molt importants a Rodalies.
6: La demanda mitjana a l'R16 es va duplicar respecte a un dia normal. També a l'R15 va augmentar un 60%. L'estació de Tarragona, totalment col·lapsada, es va haver de tancar per seguretat. En declaracions a aquesta casa, Benjamín Mola, responsable d'Adif a Tarragona, admetia.
10: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssima gent.
1: I mentrestant, no tenia res a veure amb l'eclipsi, però ahir l'aeroport del Prat va tenir una tarda molt complicada.
13: Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts, però els retards es van acumular durant la resta del dia.
1: De fet, avui encara n'hi ha de retards a l'aeroport del Prat, la immensa majoria no especialment grans, de 20 minuts, mitja hora, però alguns d'ells, alguns vols, avui, ara ho repassarem, surten o tenen la sortida anunciada amb molt de retard. En fi, una altra de les previsions destacades per avui. El govern espanyol i les autonomies es reuneixen per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
6: Després de l'intercanvi de declaracions entre el Marroc i Espanya sobre la sobirania de les dues ciutats autònomes, Margarita Robles, ministra de Defensa.
11: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
1: I hi ha problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu.
13: Per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum pel turisme, les Bordes i Sarroqueta reben aigua amb cisternes i la Vall d'Avui detecten una baixada de pressió i cabal.
1: I una dada, el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per resoldre problemes de connectivitat ha registrat pràcticament 500 incidències només en els primers 9 mesos de funcionament.
6: Albert Tot, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat de les incidències són per la falta de cobertura mòbil.
22: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar.
0: Bon dia, doncs comencem aquesta jornada d'avui, dijous, amb unes temperatures tòrrides, aquests valors de més de 25-26 graus, amb aquesta xafogua es manté a la costa, poques variacions en aquest sentit, i avui fins i tot la calor s'intensifica més. Els termòmetres podran arribar als 40 graus. Tornen aquestes xifres, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida, i temperatures per sobre dels 35, de manera gairebé general, a l'interior del territori, amb aquesta notable xafogua a la façana litoral. El termòmetre, doncs, que apunta a tocar sostres avui i demà, un altre cop, i sí que sembla que ja a partir del cap de setmana el termòmetre començarà a recular per anar a ubicar-se allà on tocaria per l'època, sobretot ja a l'inici de la setmana que ve, i amb un temps més insegur, perquè entre avui i demà només les nuvolades afectaran la meitat nord del país, però al llarg del cap de setmana es poden estendre més. Aquesta tarda, per tant, s'espera que els núvols vagin agafant protagonisme en el Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports. En aquest sector es poden haver-hi alguns ruixats o fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat i acompanyada de calor. La Marsa.
1: Actualitzem com tenim ara mateix el trànsit. Mariluz, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, només amb retencions provocades per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a Barcelona, la Ronda a Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I el transport públic com el tenim a aquesta hora? Marisa Gil, bon dia de nou.
7: Bon dia. A Rodalies, més de 20 minuts de demora en els trens de la línia R14 en tots dos sentits, i retards de més de 10 minuts a la línia R15, també en tots dos sentits, mentre que la línia R11, que va de Figueres a Barcelona, hi ha una demora de gairebé 15 minuts. Recordar que la línia R3, entre l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà, el tram entre Fabra i Puig i la Garriga es fa en autobús. I també hi ha servei alternatiu d'autobusos a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways. També que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:15. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
1: Important, aquests retards que encara tenim a l'aeroport del Prat. Recordeu que ahir va haver-hi aquesta incidència a la torre de control, ja està resolta, però el restabliment i la recuperació de la normalitat, doncs, està sent una mica complicada, sobretot també els que van cap a Itàlia, perquè allà hi ha més problemes a Sicília, bàsicament per l'erupció del volcà de l'Etna.

0: I com sempre a aquesta hora dediquem una cançó. Aquí ens digueu, amb una nota de veu curta, al 636-360609, 636-360609, digueu a qui li voleu dedicar una cançó, quina i per què. És el que ha fet la Núria, per exemple.
1: Hola, sóc la Núria i vull dedicar la cançó Superestrella a Ari, des de Code 4, que l'estimo.

0: Molt bon dijous, molt bon dia a tothom. Tant parlar-ne, i ha passat. Avui és l'endemà de l'eclipsi, és moment de repassar les imatges que han donat les últimes 24 hores, hem de recordar els moments que molts, justament recordaran durant molt de temps, però sobretot és dia de fer balanç de si tot el dispositiu que s'havia organitzat ha estat o no suficient. D'una banda tenim el trànsit. En trànsit vam tenir retencions importants, un cop es va acabar l'eclipsi, fins a una trentena de quilòmetres a l'AP7, en diferents trams, però des del Servei Català de Trànsit es considera que la cosa ha anat raonablement bé, bàsicament per una cosa, que és perquè no hi va haver cap accident mortal, que era una de les prioritats. Una altra història són els trens, perquè hi vam tenir escenes de col·lapse importants en algunes estacions, a Tarragona, per exemple, a Tortosa, a Sants, al migdia, per anar cap al sud, en el cas de Tarragona, han acabat de l'eclipsi per tornar cap a l'àrea de Barcelona. Quan diem col·lapse, vull dir que en algun moment, en el cas de Tarragona, per exemple, es va haver d'intervenir els Mossos per, d'alguna manera, restringir l'accés a l'estació, per moderar l'accés a l'estació, per evitar acumulació a les andanes. Sentíem ahir un responsable de DIF a Tarragona dient que aquí potser havia faltat previsió. I avui en parlarem d'aquesta qüestió perquè, com ens han dit durant molt de temps en aquests últims mesos, el pla de cara a aquest incendi, de cara a aquest eclipsi, perdoneu, de cara a aquest eclipsi, s'està preparant des de fa ben bé un any. Per tant, avui parlarem de si el dispositiu, com a mínim pel que fa als trens, havia estat suficient o no. Per la resta, la cosa ha anat bastant bé. Avui també valorarem si des del Departament de Salut ja es comença a notar algun augment de consum. Consultes. Ahir, des del Servei d'Emergències, es parlava d'una vintena de persones que van trucar demanant algun tipus d'informació per lesions oculars, però eren atencions que no van passar d'aquí i que es van resoldre totes telefònicament. Però avui en parlarem, justament, amb els responsables del dispositiu de salut, molt especialment a les Terres de l'Ebre, on hi havia hagut aquestes aglomeracions a les últimes hores i on es plantejaven que això podria ser, doncs, un problema de cara a l'atenció sanitària. A banda d'això, l'altra bona notícia del matí és que l'incendi de Castellví de la Marca està estabilitzat. És un incendi que vam tenir ahir, que hi havia una sèrie de dotacions de bombers, una quarantena aproximadament, treballant-hi a aquestes últimes hores, però amb la sortida dels primers rajos del sol, avui ens han dit, i és una bona notícia, que aquest incendi ja està estabilitzat. De tota manera, hi continuen treballant una desena de dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat per treballar amb els punts calents que vagin sortint, sobretot perquè avui s'espera un altre dia de temperatures altes, de temperatures caloroses i de temperatures bàsicament que provocaran xafogó. Jofre Jaume, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Serà així, eh? Avui encara hem de tenir paciència amb aquesta calor.
1: Sí, entre avui i demà tornem a tenir un altre pic de calor que pot fer tornar a reaparèixer els valors de 40 graus a les zones més càlides del territori, és a dir, al voltant de les comarques ubicades al Pla de Lleida i a la resta, fins i tot, especialment lluny de la costa o des del prelitoral, temperatures que arribin a superar els 35, que és valors, doncs, clarament per sobre del que seria habitual, per tant, una calor intensa, com molt aquests dos dies. A la façana litoral potser el termòmetre pugi poc per sobre dels 30, però sobretot amb aquesta xafuor notable. Dies de canícula que s'esperen avui i demà i amb nuvolades, malgrat els matins siguin assolellats, a la tarda esperem nuvolades al Pireu, Prepireu, sempre al nord del país, nord de les comarques de Barcelona i nord de Girona, on pot haver-hi alguns petits ruixats o fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat també cap a la zona dels ports. De fet, acabarem el dia, doncs, amb aquest augment que sempre provoquen aquestes nuvolades a gran part del país en forma de núvols prims. Bé, això es pot repetir demà i sí que ja a partir del cap de setmana i sembla que serà una mica la tònica amb els i baixos pel que queda d'agost, gairebé podríem dir, ens estem agosant una mica, però sí que sembla que tindrem més moviment. De moment, el cap de setmana, amb un descens de les temperatures progressiu i, per tant, una, bàsicament, normalització del termòmetre i amb ruixats una mica més generals.
0: Gràcies, Jofre, una abraçada.
1: Que vagi bé.
0: Ara mateix són les 8:04. Repassem tot el que ha donat de si aquestes últimes hores que passen, evidentment, per l'eclipsi.

0: mateix...
1: Ara mateix s'apaga.
0: Desapareix, ara mateix... Ens podem treure les ulleres i certament...
1: Podem veure la troposfera.
0: L'espectacle és espectacular. Veiem una bola negra.
1: Estem veient exactament una cosa vermella a l'esquerra.
0: Allò que és?
1: És la cromosfera, això pot ser una flamarada solar.
0: El cel de Tarragona ara mateix absolutament eclipsat.
2: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol, a Lleida és fosc.
1: Ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca. La platja de Palmes, crits, l'Armand Balleta.
3: Pell de gallina total. Wow. La gent... està molt concentrada, gairebé tothom va amb els telèfons mòbils intentant capturar aquest moment tan impressionant.
1: Wow.
3: Gent amb unes cares de sorpresa, gent fins i tot emocionada.
0: I és molt important, Judit, que ens
4: tornem a posar les ulleres.
0: És molt important que ens tornem a posar les ulleres perquè en aquests moments torna ja a aparèixer el sol. Ja veiem una punteta, una petita escletxa, un petit foradet de llum.
1: Ja comença.
0: Torna a sortir el sol, s'ha acabat la totalitat.
5: Així ho explicàvem a Catalunya Ràdio en la programació especial que vam fer. Sentim el Francesc Garriga, la Noeli Caselles, la Caterina Carmany explicant, retransmetent en directe aquest eclipsi en els punts on es va poder veure amb la seva totalitat.
6: Molt emocionades.
7: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
8: Gaudint com una nena.
9: És un espectacle que s'ha de veure.
10: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tot ha sigut una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
6: Jo que no tenia ganes de vindre.
5: Aquesta és la imatge i aquest és el record que molta gent recordarà, que molta gent mantindrà després d'aquest eclipsi que tant hem comentat en els últims dies i que avui ja som a l'endemà. És per això que, com comentàvem ara fa una estona, el més destacat d'ara mateix passa per si el dispositiu que s'havia organitzat va ser suficient o no. Sobretot pels trens. Aquest era el so, per exemple, de les aglomeracions que ja es van viure en alguns punts de la xarxa ferroviària de Catalunya, bàsicament a Tarragona, és el que estàvem sentint ara mateix, perquè en algun moment podríem dir que fins i tot es va fregar un caos important. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
11: Bon dia, Freddy.
5: Ja de nit, els Mossos van haver de regular l'accés a l'estació de Tarragona davant de l'aglomeració de passatgers que, un cop acabat l'eclipsi, volien tornar a Barcelona en el tren especial de la línia R16 que Renfe havia habilitat.
11: Els Mossos van tancar l'estació per evitar riscos de seguretat a les andanes. A les portes es van acumular les cues.
12: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, dit, no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
11: Finalment, el tren de reforç de la línia R16 que sortia des de Tortosa va passar a 11:45 i això va permetre buidar gairebé l'estació.
5: Recordeu que Renfe havia previst aquest tren, un sol tren de tornada cap a Barcelona o de viatge cap a Barcelona després de l'eclipsi, d'aquest el que deia el Francesc. Després encara en va passar un altre que va acabar de buidar l'estació, per tant la cosa va acabar raonablement, però va haver-hi moments de tensió, com sentíem ara mateix, i va haver-hi moments en què els Mossos van haver de frenar i de barrar el pas a les persones que volien entrar a l'estació perquè no s'hi acumulés gent a l'andana, i això va provocar cues que en algun moment, segons alguns testimonis, van arribar a ser tranquil·lament de 300 metres. El que passa és que ja hi va haver-hi problemes al matí, quan la gent anava, per exemple, des de l'àrea de Barcelona cap al sud per veure l'eclipsi. Això es va combinar amb una avaria a Castelldefels que va deixar mitja hora de retard.
11: A Sants hi va haver cues de mitja hora per comprar bitllets.

0: a Tarragona, Altafulla i a Tortosa. De fet, a Tortosa va passar una mica el mateix que a Tarragona. Els Mossos van haver d'intervenir per controlar els accessos a les estacions i que no hi hagués aglomeracions a les andanes. Ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio ja li preguntàvem a aquesta hora a la consellera Parlon per si el dispositiu ferroviari doncs d'alguna manera garantiria la mobilitat.
1: Bueno, de moment s'ha fet aquest servei de reforç, aquest tren de reforç que vostè comenta, que estarà funcionant durant la nit del 12 d'agost i és el que s'ha previst. En tot cas, és una qüestió del Departament de Territori que caldrà valorar-la al llarg del dia si és possible fer un reforç complementari.
0: És el que ens deia la consellera Parlon a primera hora, referia en aquest tren de la línia R16 que, efectivament, quan va arribar a Tarragona doncs va buidar l'estació i la cosa doncs va anar millorant a partir d'aquest moment. Un cop ha passat tot això, des de Rodalies admetien que només havien previst trens llargs per l'R16 a Tortosa, això pel que fa referència a les aglomeracions de Sants, i no tant per la resta de destinacions de la línia. I sobre el col·lapse de l'estació de Tarragona, que insistim que es va haver de tancar per temes de seguretat, el responsable de DIF a la demarcació, Benjamín Moles, admetia que segurament això no s'havia planificat bé.
2: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: És el que deia, insistim, el responsable de DIF a Tarragona, parlant d'aquesta possible mala planificació. Per això avui preguntarem si la previsió a aquest respecte era la correcta, tenint en compte que fa un any, o pràcticament un any, que hi havia dispositius relacionats amb l'eclipsi i que se sabia que les zones on hi hauria un eclipsi total, doncs hi hauria una aglomeració de persones important. L'altra cosa és el trànsit. El trànsit hi va haver-hi cues, i llargues, i molestes, i empipadores, en algun moment fins a 30 quilòmetres en diferents trams de l'AP7, però sí que és veritat que sembla com a mínim, avui també farem balanç, que es va evitar el col·lapse que alguns temien.
3: Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. Una situació similar es va viure a la tornada a la 2, en sentit Barcelona. El tram més congestionat va ser el que va d'Anglesola a Vila-sana, amb 13 quilòmetres. L'N340 es va convertir en la tercera via amb més retencions.
0: Els que s'hi van trobar en aquestes retencions, evidentment, no és cap consol, que la cosa no fos pitjor, diguem-ne. Evidentment van ser cues, i van ser empipadores, i van ser molestes, i van ser llargues, com dèiem, però el Servei Català de Trànsit fa una valoració raonablement positiva del dispositiu, sobretot per una cosa que ja ens deia el seu director, Ramon Lamiel, aquí al matí de Catalunya Ràdio a principis d'aquesta setmana, que l'objectiu també era que no hi hagués accidents mortals.
4: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: És el que deia el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Un altre dels balanços que avui farem és des del dispositiu de l'atenció sanitària. El que sabem d'aquesta nit és que el sistema d'emergències ahir va rebre amb prou feines una norantena de trucades, 87, per ser més exactes, 87 trucades relacionades amb l'eclipsi. Això són dades fins a aproximadament 9:15 de la nit.
3: Sí, el SEM va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi. La immensa majoria van ser ateses per telèfon, una vintena de les quals per afeccions oftalmològiques, i de la jornada només consta un ferit. Es tracta d'un jove que es va enfilar un tren de mercaderies per poder veure l'eclipsi a Altafulla.
0: I un altre dels punts que neguitejaven era la telefonia mòbil, una mica el que passa per Cap d'Any, però multiplicat de manera exponencial. Però, en principi, és molt d'hora, però els primers diagnòstics de xarxes com Telefònica, com Vodafone, com Red Elèctrica, no consten grans incidències. En fi, avui farem balanç de l'eclipsi, com dèiem, que marca les portades de tots els diaris, sobretot d'aquells punts del país on l'eclipsi va ser total. És el cas de les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre i també les Terres de Ponent. Repassem-ho i recordem-ho amb el Ricard Boigas i la Noèlia Casellas.
5: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
6: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
5: Aquí van tancar la nit observant la pluja de estels. Des de Roquetes, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés el que ha estat una

0: postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho explicaven després.
1: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
2: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
3: con la perla era una locura.
2: Precioso.
0: A Lleida l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella. Des de Lleida, Noelia Casellas i Ramon Dalmau pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Així es va seguir l'eclipsi des dels punts de Catalunya on va ser total, però evidentment també es va seguir on no era del 100%, on hi havia el 98 o el 97%, com és el cas de les comarques de Barcelona i Girona. Cèlia Forment i Maria Rovira.
5: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi asseguts en cadires i estirats sobre gespa col·locada especialment per l'ocasió.
6: Molt emocionades.
7: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
8: Gaudint com una nena.
9: Un espectacle que s'ha de veure.
10: He portat inclús això, un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Ha de ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
6: Jo que no tenia ganes de vindre.
5: A fora el castell, als entorns de l'Anella Olímpica i el Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins i turistes que han enfilat els punts més alts de la ciutat per no perdre's l'espectacle. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: Al final, els núvols que al principi amenaçaven totalment la zona de visió es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
12: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
11: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I doncs així es va veure a Catalunya. On va fer més la guitza va ser el Pirineu, on realment hi havia molts de núvols i on era complicat de veure l'eclipsi, però també va haver-hi coincidències curioses, la vam destacar ahir. L'eclipsi va passar just a la segona part d'un partit de futbol del Barça femení amb el Montpellier a Sant Joan d'Espí, on l'eclipsi era el 98%. Per cert, que les Blaugrana van acabar guanyant 3-1.
13: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
4: La portera Gemma Font explicava així com va viure l'eclipsi en el seu cas des de la banqueta. Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de nou. Avui parlarem amb Renfe, aquí al Matí de Catalunya Ràdio. També parlarem amb la Conselleria de Salut per fer balanç d'aquests punts, sobretot de si el dispositiu que s'havia previst va ser o no suficient.

0: de parlar de Ceuta, també. Avui, si agafeu el diari El País, trobareu que destaca que el govern espanyol calcula en uns 5.000, aproximadament unes 5.000 persones, les que hi ha a Ceuta, que van arribar del Marroc i d'altres països, i que poden ser acollides. Uns 5.000 migrants que es poden acollir en el conjunt d'Espanya. Segons els càlculs que avui destaca el diari, serien uns 2.500 menors d'edat i uns 2.500 més, que aquestes serien les persones que potencialment podrien demanar asil a l'estat espanyol. Això guanya rellevància avui, sobretot la qüestió dels menors, entre d'altres coses perquè el Ministeri de Joventut i Infància ha convocat per avui a totes les comunitats autònomes per abordar el trasllat dels menors que continuen a Ceuta. Anem en directe a Madrid. Paula Brujats, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Aquesta, recordem que hi ha la llei d'estrangeria, que estableix que si una zona té una crisi migratòria, s'han de fer trasllats de les persones que hi han arribat a altres autonomies. El que passa és que això topa Paula sobretot amb l'oposició de Vox, que governa amb el PP en diverses comunitats.
1: Sí, la d'avui és una reunió tècnica amb els directors generals d'infància de totes les comunitats, excepte on Vox té competències en infància, que plantaran la cita. En canvi, sí que s'hi connectaran, és una reunió telemàtica, les comunitats on el Partit Popular governa en solitari. D'aquesta reunió d'avui no n'ha de sortir encara cap repartiment, servirà només per perfilar una primera resposta i per canalitzar també els 25 milions d'euros per atendre tots aquests menors. I recordem que, tot i que la voluntat del govern espanyol és retornar-los cap a casa seva amb les seves famílies, el Ministeri d'Infància reconeix que molts, almenys 1.500 segur, s'hauran de quedar aquí i que s'hauran de rellotjar per totes les comunitats autònomes. Aquí, a diferència de l'extrema dreta de Vox, el Partit Popular assumeix que li tocarà acollir perquè la llei els obliga.
0: Això és el panorama abans d'aquesta reunió. Insistim que, segons aquests càlculs del País, l'estat espanyol, o el govern espanyol, el govern de Pedro Sánchez, podria acollir fins a 2.500 menors. D'entrada, aquesta xifra crida l'atenció perquè fins fa 4 dies el govern espanyol deia que a Ceuta hi havia 1.000 menors. I ara diuen que en poden acollir fins a 2.500. És veritat que el govern de Ceuta havia dit que n'hi havia bastants més de 1.000. En qualsevol cas, en aquesta gira que està fent aquesta setmana els ministres del govern de Pedro Sánchez per Ceuta, avui és el torn del ministre de l'Interior, de Grande Marlaska, que es reunirà amb els comandaments de la policia i la Guàrdia Civil. Serà Paula l'endemà que la ministra de Defensa, Margarita Robles, avisés al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen, eh?
1: Sí, perquè Marroc fa reviure les aspiracions annexionistes en un moment molt i molt delicat, ha tornat a reclamar Ceuta i Melilla i apuja la pressió quan el govern espanyol necessita més que mai la complicitat de Rabat per al retorn de tots els migrants que segueixen a Ceuta. En les últimes hores, Marroc ha fet declaracions qüestionant la lleialtat d'Espanya, acusant-los, per exemple, de posar pegues al retorn de migrants i reclamant les dues ciutats autònomes com l'única solució per evitar que repeteixin crisis migratòries com aquesta. Davant d'això, resposta contundent, claríssima, de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
1: Robles deia això ahir des de Ceuta. Avui, com deies, hi va el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que, a diferència de la ministra de Defensa, evitarà segur la crítica al Marroc per evitar obrir un nou xoc diplomàtic. Marlaska explicarà que han blindat la frontera per prevenir justament una altra entrada massiva en els propers dies.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
1: Bon dia, adéu.
0: Encara parlant de polítiques relacionades amb la immigració, hem d'anar als Estats Units. Ja sabeu que hi ha aquests agents del ICE que fan les batudes anti-immigració de Donald Trump. Han estat notícia les últimes hores perquè ara resulta que els equiparan amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques.
3: El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades, ni marques, ni cicatrius. El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwick, és molt crític amb la iniciativa.
4: L'administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
0: És important aquestes declaracions que fa el responsable d'immigració de Barack Obama perquè, efectivament, de moment, per les imatges, no consten grans actituds violentes per part de les persones detingudes pels ICE, més aviat al contrari. Més aviat consten abusos i, com sabeu, hi ha persones que han mort en les operacions d'aquests agents i d'aquests polèmics agents que fan les batudes anti-immigració. En fi, aquests són alguns dels principals temes del dia. Són les 8 i 22 minuts. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
5: Catalunya Ràdio. CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
6: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
5: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs repassem altres titulars de la jornada, els bàsics del matí, amb la Marta Viana i la Sílvia Creus. Molt bon dia.
8: Bon dia. Bon dia.
0: I hem d'anar en directe una vegada més a Colòmbia, perquè després del terratrèmol que va sacsejar el país, els equips de recerca estan exhaurint el que es coneix com la finestra de vida, que són aquest termini, que es calcula de 4 dies, que és el màxim que es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa.
8: Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva a 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts.
0: Enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
9: Persones que tengan grupos.
10: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya y fins y tot y cuinan.
11: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
12: Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos.
10: Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan Biosca. I tornant a casa, destaquem la bona notícia del matí, eh? S'ha aconseguit estabilitzar el foc a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, un incendi que va començar ahir la tarda.
1: Els bombers informen que hi continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents que vagin sortint.
0: Malauradament, el que continua sense control és l'incendi de Niebla, a Huelva, que encara té 7 fronts actius.
8: En les últimes 48 hores, el ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar. Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades.
0: El risc d'incendi continua alt, sobretot perquè les altes temperatures avui encara no donaran treva. A partir del diumenge, ens deia abans el Jofre Genuer, sí que hauríem de tenir temperatures més habituals del que és per l'agost, que ja són altes, però no són tan altes com ara, però aquesta calor i aquesta sequera d'alguns rius estan provocant problemes de subministrament d'aigua ja en alguns pobles del Pirineu.
1: Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabal.
0: Anem cap allà. Pau Rovira, què tal? Bon dia.
13: Bon dia. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
14: Hi han portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquella multiplica per 10.
13: A la Vall de Boí, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació. Des del Pont de Suert, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pau. Ara mateix falten 4 minuts per arribar a 8:45, i avui encara hi ha retards als vols de l'aeroport del Prat, en alguns vols, com a mínim. Ahir, recordeu que un problema elèctric va aturar la torre de control durant ben bé un quart d'hora.
15: Vale, que s'esperen en la cola, ara mis companyeres que
0: O más, li deien a una usuària que deia si s'hauria d'esperar com a mínim una hora. L'avaria és veritat que es va resoldre, però el servei ha trigat a normalitzar-se.
8: Avui hi ha vols que tenen retards, però la immensa majoria no són importants. Ahir es van haver de desviar també una desena de trajectes i alguns vols van acumular fins a 3 hores de retard.
0: Clar, hi ha una cosa afegida, a més, que és que les connexions a Itàlia, aquestes s'han complicat encara més pel destí, per l'erupció de l'Etna, a Sicília.
1: Des de divendres ja s'han cancel·lat 700 vols i se n'han desviat més de 250 a altres aeroports.
16: Nosaltres ens trobem a Nàpols de l'avió i ens han dit que hi haurà un retard una hora i dos quarts. Ens han dit que a Barcelona aterren els avions cada 15 minuts.
1: Això ho deia un passatger a Nàpols.
0: Tot això en plena temporada alta i sobretot quan s'ha sabut que l'aeroport del Prat continua augmentant passatgers i, de fet, superant la seva capacitat.
8: El juliol va tancar amb gairebé 5,9 milions de passatgers, això és un 6% més que l'any passat. El de Reus també va pujar el mateix, mentre que a Girona el nombre de passatgers va baixar un 2%.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, atenció amb això que us explicarem ara mateix. El canal directe que s'ha obert entre els municipis i les operadores telefòniques per resoldre problemes de connectivitat, aquest canal ha registrat pràcticament 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Roger Santaló.
7: Aquest servei del govern permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
17: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
7: En total, en 9 mesos, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans i permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents. Roger Santalop, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlem un dia més de la brossa, que n'hem parlat molt al Matí de Catalunya Ràdio aquest estiu. L'Ajuntament de Girona, que, com sabeu, ha tingut una polèmica important amb la recollida d'escombraries, ara anuncia un pla per buidar papereres.
1: Segons diu, intensificarà el buidatge i en posaran de més grans, com ja s'ha fet en alguns punts de la Rambla o del Barri Vell.
18: Especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes i del que ens agradaria que ens quedessin. Aquesta imatge és una imatge que no ens agrada.
1: Això ho deia l'alcalde Lluc Salelles en declaracions a l'ACN.
0: I no deixem les comarques de Girona perquè la Generalitat està investigant l'accés sense permís de reclusos de la presó de Puig de les Basses de Figueres a documentació en xarxa, per tant, documentació online. La consellera de Justícia ha obert una investigació i argumenta que ha identificat els principals responsables.
8: Segons el departament, no hi ha hagut accés a sistemes d'informació penitenciaris crítics ni ha compromès el funcionament dels serveis del centre. Des de la conselleria també expliquen que des de la presó es van activar les mesures de seguretat pertinents per corregir aquest incident i que la resta de centres han reforçat les mesures.
0: I en parlen encara un parell de coses més abans de la informació de servei. L'exèrcit israelià ha començat a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Aquests colons han trobat, diguem-ne, un nou mètode per expulsar els palestins. Anem cap a Curra, Jordi Brascó.
19: L'estratègia és simple, bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi, quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara qui ho pateix és el Youssef.
20: Sincerament ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
19: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys. Des de Cusarra, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant de la informació relacionada amb l'Orient Mitjà, segurament recordareu tota la polèmica que hi ha hagut al voltant de la participació d'Israel a Eurovisió.

0: Doncs una de les novetats de les últimes hores és que Eurovisió ha canviat les regles i a partir d'ara no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. És a dir, podran anar-hi a cantar, diguem-ne, però no organitzar el festival de l'any següent si guanyen.
1: La mesura arriba després del boicot de diversos països al festival per la participació d'Israel, tot i la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que en aquesta última edició, 5 països, entre els quals Espanya, van renunciar a participar-hi.
0: Amb Eurovisió hem arribat a 8:45. Un dia encara marcat pels problemes de mobilitat ahir, però repassem com ho tenim ara mateix. Marisa Gil, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia. A Rodalies augmenta el retard a la línia R14 de la Plana Picamoixons a Barcelona i ara és gairebé mitja hora en tots dos sentits. També demora de 10 minuts a la R16 de Tortosa a Barcelona en tots dos sentits. D'altra banda, l'Avant, que va de Lleida a Barcelona, arribarà 7 minuts tard a l'estació de Sants. Pel que fa a l'aeroport del Prat, hi ha retards per un problema elèctric que hi va haver ahir i que va deixar fora de servei la torre de control. El més important afecta el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zúric i que no ho farà fins 9:45 del matí, mentre que els vols de Vueling, Level i Iberia, que sortien a les 8:25 amb destinació Palma, ho faran gairebé una hora més tard, a 9:15. També s'han cancel·lat tots els vols que sortien aquest matí cap a Gènova i cap a Roma pels problemes que provoca el trànsit aeri, l'erupció de l'Etna a Sicília.
0: Doncs déu-n'hi-do, quin matí a l'aeroport del Prat, aquest vol a Zúric, que deia la Marisa, amb més de 3 hores de retard, una hora també de retard als vols cap a les illes i sobretot el que dèiem, els vols a diferents aeroports italians afectats per l'erupció de l'Etna, com els de Gènova, els de Roma, per tant, molta paciència si sou dels afectats per aquests vols a l'aeroport de Barcelona. Actualitzem ara mateix també la situació en les carreteres amb la Mariluz García. Mariluz, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs les carreteres encara tranquil·les i veiem que hi ha fins i tot menys retencions, menys volum de trànsit que ahir mateix. O sigui que és possible que alguns conductors, ja després de l'eclipsi, no hagin tornat cap a l'àrea de Barcelona. Només veiem un tram de lentitud a la ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres. En sentit contrari, se circula bé, tot i que també hi ha un carril tallat. També complicacions per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a l'AP7 un carril tallat a Vilaseca en direcció Tarragona perquè hi ha un camió avariat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Anem a dir justament això, eh? Recordeu que ahir, quan parlàvem amb la consellera d'Interior, ens deia que, creuant les dades amb els hotels, els hi constava un augment de reserves importants, de reserves d'hotels i allotjaments en els punts on l'eclipsi era del 100%. Per tant, no és descabellat pensar el que deia la Mariluz, que aquesta reducció de trànsit siguin de persones que aquesta nit l'hagin passada, doncs, a Tarragona o a les Terres de l'Ebre o a Lleida, on ahir van anar per veure l'eclipsi.
4: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, què ens expliques? Bon dia.
5: Què tal? Doncs bé, parlarem avui de calor intensa. Les temperatures encara pugen una mica més i de fet hi ha més avisos de calor, sobretot a part de la zona de Ponent, que s'han extès més, també al litoral de Barcelona-Girona o Catalunya Central. Avisos que indiquen bàsicament que les temperatures poden situar-se molt per sobre del que seria habitual, aquell llindar de calor extrema, i això es tradueix en temperatures de més de 35-37 graus a l'interior i al Pla de Lleida que tornin als 40. Això entre avui i demà pot persistir. Per tant, compta amb aquesta calor, intentar doncs hidratar-se bé, ser excessiu amb el sol a les zones més caloroses els dies, a les zones més caloroses del dia, haurem dit, intentar doncs evitar aquestes activitats físiques amb aquesta situació de calor extrema i amb aquesta notable aixafogor a tota la façana litoral. Això sí, a les tardes, tant avui com demà, persisteixen les nuvolades al nord del país. Per tant, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, interior de Girona i la zona dels ports, aquí hi ha possibilitat de ruixats o d'alguna tempesta de caràcter una mica intens, almenys de manera local. I alhora també doncs, tardes que tendiran a enterbolir-se una mica més per la formació d'aquestes nuvolades. En tot cas, són dos dies de molta calor i a l'espera que a partir del cap de setmana s'iniciï una normalització del termòmetre amb un descens, a més, amb un temps més insegur i amb l'arribada de més pluges en forma de xàfecs i de tempestes, un tarannà que podria continuar la setmana que ve.
6: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: minuts ara mateix passen de 2:15. Encara algun titular més que ens deixa l'actualitat o que ens la deixarà avui? Perquè avui, per exemple, és dia d'eleccions al Regne Unit. Són això que en diuen eleccions parcials. Eleccions que només es faran en un districte, el districte de Clacton, que està al sud-est del país.
8: No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions.
0: S'hi presenta bàsicament el líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, que avui sabrà si revalida el seu escó al Parlament per aquesta demarcació.
9: És una elecció parcial que ell mateix va forçar després que se li obrís una investigació per no declarar unes donacions milionàries d'un inversor en criptomonedes. Els partits laborista i conservador no s'hi han presentat perquè ho veuen un intent de rentar la imatge.
0: I és per això que ha deixat això una imatge prou curiosa, que és que el seu principal rival, el principal rival de Nigel Farage en aquestes eleccions, és d'aquests candidats, diguem-ne, satírics que de vegades hem vist a les eleccions al Regne Unit.
10: Hello, planet Earth! Hello, humans! Count Binface here, Intergalactic Space Warrior, leader...
0: Es fa dir Count Binface, literalment compta cara de cubell d'escombraries, és un còmic que porta una careta que realment sembla una galleda d'escombraries, s'ha presentat ja en altres eleccions, però és que els sondejos li atribueixen un 20% dels vots. Un 20%. Per tant, Nigel Farage guanyaria doncs àmpliament aquestes eleccions, però alguns diuen que això li representarà un problema no tant parlamentari, sinó polític, per aquest vot de protesta que aniria cap a aquest candidat satíric. En fi, una altra de les previsions d'avui. El Japó entra en vigor una llei molt polèmica, perquè és una llei que criminalitza textualment la profanació de la bandera del país.
1: Destruir o embrutar una bandera del país en un acte públic serà delicte, i els que ho facin s'enfronten a una pena que pot arribar als 2 anys de presó. La mesura ha recollit crítiques de l'oposició i organitzacions que temen que l'aplicació d'aquesta ambigua norma suposi un atac a la llibertat d'expressió.
0: I un altre dels noms de les últimes hores és el de la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, la fins ara portaveu, diem fins ara perquè plega.
11: These emails prove absolutely nothing other than the fact that...
9: Ho anunciat el mateix Donald Trump a la seva xarxa social. Segons el president, la portaveu deixa el càrrec per passar més temps amb la seva família. Amb només 28 anys, Leavitt es va convertir en la secretària de premsa més jove de la història de la Casa Blanca.
0: I encara un nom propi també, en aquest cas de les pròximes hores i que ens toca bastant més de prop. Meritxell Colell, la directora de cinema catalana, estrena avui al Festival de Locarno, a Suïssa, el seu tercer llargmetratge. Es diu Lejos de los Árboles.
1: El film segueix el viatge fins al Perú d'una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, que busca completar el llegat del seu avi. N'ha parlat en una entrevista a la CN.
12: Clar, per nosaltres estar a Locarno és com un somni, no? D'una banda, perquè és un festival molt prestigiós. Llavors, de sobte, que Lejos de los Árboles estigui en competència oficial allà, és com uau. Vull dir que no t'ho esperes.
0: I de Locarno, certem a Puigcerdà.

0: perquè Joan Daus ha donat el tret de sortir del festival Summerfest Cerdanya amb 9 concerts aquesta setmana i la que ve.
1: Joaquim Albalate.
2: A més de Daus, que tanca la seva gira, i passaran noms com la Ludwig Band, la La Love You, l'Axambusto, Rosario o Pablo López. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
3: L'entorn idíl·lic, envoltats tots de muntanyes, d'un escenari tan verd, tan natural, amb una zona no tan rústica, no, al final, i amb unes tardes fresquetes, no, on el calor no apreta tant com a altres indrets. Per nosaltres és un dels festivals que preparem amb més carinyo.
2: Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I també hem de parlar de la Schubertíada.
0: Perquè avui arrenca. Hi haurà concerts avui, demà, a Vilajuïga i Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilde Sterbi a la Canònica de Vilabertran a l'Alt Empordà.
1: Més detalls, Maria Rovira.
4: La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Un homenatge amb un moment especial, segons Sílvia Pujalte, directora artística de la Schubertíada.
5: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana d'artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quartet Casals. I el que sí que van fer va ser convidar la soprano Juliana Vance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella.
4: Abans de la inauguració a la Canònica de Vilabertran, la Schubertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bauzà i el pianista Jesús López Blanco, i demà a l'Església de Sant Pere de Pals, amb el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza de Seba.
1: Gràcies, Maria. I una cosa més de música.
0: Rod Stewart ha cancel·lat la gira, el que faltava de gira pels Estats Units després d'una operació de cor que l'entorn del cantant, que té 81 anys, ha descrit com a rutinària.

0: Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Xavi Hernández, nou seleccionador dels Països Baixos.
1: L'exentrenador blaugrana ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030. El de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça fa 2 anys i substitueix Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al club blaugrana. I també en futbol, tercera Supercopa d'Europa per a Luis Enrique.
2: Well, it's a very nice feeling.
3: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
2: Yeah, we're very happy.
1: El Paris Saint-Germain va superar l'Aston Villa, que Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Macho va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. I a casa nostra, l'Espanyol ha presentat el central de 29 anys, Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.

0: I el relleu generacional al Barça femení ha començat molt bé, ha començat amb victòria.
1: 3-1 contra el Montpellier, el primer amistós de la pretemporada. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maisa Baja a la segona. En parlava la portera Gemma Font.
2: Sí, primeres bones sensacions. Crec que ha estat un partit intens per ser el primer i crec que ha estat un bon partit per poder donar minuts també a les joves i per poder rotar i que tothom tingui minuts, i crec que això ens farà agafar el ritme.
1: Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Carolyn Nicolia, el fitxatge més car de la història del femení. També va jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudit amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa amb gols de Brown i Anita Marcos.

0: literalment a mig segon del bronze.
1: 52 centèsimes li van faltar a Luca Hug per aconseguir una medalla en la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació. Tampoc van aconseguir medalla les catalanes Irene Círcoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviera a la final dels relleus 4%. I a l'Europeu d'Atletisme, Jael Bestué disputa aquesta nit la final dels 200 metres lliures. N'ha parat al portal Carril Lliure.
2: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
1: Bestué va acabar la semifinal amb el setè millor temps i també competirà avui al barceloní Oriol Sánchez als 200 metres i Marta Mitjans a la semifinal dels 800.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Catalunya Ràdio.
5: Perdona, tindries lloc per dos?
6: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
5: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Tinto de verano, Don Simón.

0: Els dijous, paella,
1: canó,
2: pastanaga
0: i doble ració de riure. Amb Clara Segura.
3: Tot molt bé, estimo.
0: I Bruno Oro.
4: No tallis, limpo!
0: I després, amb els Oscars.
5: Són superfamosos.
4: Qui? Jo? Jo no. Tu, correcte.
0: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
6: Queda clar. Gràcies.
7: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
8: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
7: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
8: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
9: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
10: Sóc un showman. És la meva vocació.
11: Seràs ric i viuràs en una mansió quan tinguis 16 anys.
10: Sopem avui?
11: No quedarem tu, home. Tens 15 anys. Tinc 25 anys. Puc ser la teva amiga, però no puc ser la teva nòvia. És il·legal.
12: Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
13: Seria vida i miracles amb el vinil.
7: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.
15: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
14: Aquest estiu, crims.
15: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
14: A Catalunya Ràdio.
16: Cobria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
14: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
14: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
19: Ho sabem.
14: I per què?
20: No sé per què cogí el martillo i le pegué.
14: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
21: Comencem.
7: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
22: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
14: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
23: Sí, sí.
24: M'encanta.
22: Una tria musical de categoria.
25: Fixa't com sona Edició Clàssics.
14: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
22: Oh! Fixa't com sona.
14: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
22: sí.
14: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
7: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
27: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. Això i tu has apuntat, eh?
26: Sí, sí, apuntat. Matxa.
27: Té matxa.
26: Molt bé. Sí. I, bueno, ous.
27: Ous.
26: Palmeretes de xocolata.
27: Sí.
26: I una galeta de dàtils
27: sí.
26: Que van fer la meva parella.
27: També potser si esmorzéssim menys coses ens en recordaríem. Sí,
7: la renaixença amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
28: Hola, bona avui amb els periodistes Marcos Lamelas, Marta Monforte, Joan Guirado i Marc Bataller. Com esteu? Bon dia a tothom.
29: Bon dia.
30: Hola, bon dia.
28: És inevitable que us pregunti com vau viure l'eclipsi. Tu, Marc, el vas viure a Montjuïc, eh? Vas
29: Montjuïc,
28: anar,
29: sí.
28: Vas anar allà amb, com els valents, diguem-ne.
29: Sí, per diversos motius, eh? I mira, avui, curiosament, faig una crònica al diari El Punt Avui on t'ho explico. Però la situació era... Vaig dir, el miraré des del terrat de casa.
28: Sí.
29: I resulta que quan vaig pujar, dies abans, la torre de Collserola m'ho tapava tot.
28: Mira, jo hagués hagut de fer això perquè em vaig trobar exactament amb això.
29: I vaig mirar-ho i de cop dic, m'han encarregat una crònica. Avui vaig a la tertúlia, si faig la crònica des del terrat de casa meva tot sol, segurament molt interessant no seria.
28: Ja. Bueno, escolta'm. I va anar bé? Va anar bé des de Montjuïc?
29: Sí, sí, sí, sí, sí. La veritat és que era d'aquells molt escèptics amb el tema de l'eclipsi.
28: Sí.
29: I bé, va estar bé, ara. un any parlant. I ja està, ja s'ha acabat.
28: Sí, avui
29: ja
28: és l'endemà. Avui la bona notícia és que és l'endemà. Ja.
29: Exacte, continuem parlant, però ja s'ha acabat aquest tema.
28: Sí, exacte. Marcos, tu el vas veure?
0: Sí, sí. Bueno, jo no tenia cap interès en el tema de la crítica, però un amic em va arrossegar això.
28: Tothom està igual, eh? Sí, la pressió llavors, social.
0: Sí,
29: és que et perdies l'espectacle del segle.
28: Sí, sí, sí.
0: No, però escolta, jo vaig pensar, bueno, però escolta, llavors vaig planificar una operació que fos senzilla logísticament, és a dir, veure'l des de casa meva i després sopar al restaurant xinès. Aquest era el pla. Un pla, diguem-ne, senzillet i que, diguem-ne, un pla de tio molt manta.
28: Com, sí. O sigui,
0: vaig assegurar-me que el xinès estigués obert en vacances, que era important, i després d'això vaig intentar veure, però millor es veia l'eclipse, i vaig trobar que hi havia un espai d'esbarjo que tenim, un espai comú allà, que vaig pensar que entre dos torres es veia el sol fantàstic, i vaig pensar, hòstia,
28: aquí.
0: Molt bé, ho he planificat tot, i vaig preparar unes cerveses, les tovalloles per estar a la gespa, això. L'únic problema és que el sol es belluga.
28: Sí, sí, clar.
0: El sol es belluga. No s'estava aquí.
29: I les torres no.
28: I les torres no, exacte.
0: Efectivament. O sigui, com a planificador d'eclipses, només soc superat com fotògraf d'eclipses, que vaig fer una foto d'eclipse horrorosa i ja està.
28: Déu-n'hi-do.
0: Escolta, però, en fi, bueno, ja està.
28: Marta, i tu?
1: Jo vaig anar al parque del Cerro Tío Pío, que està a Vallecas, a Madrid, perquè en principi volia veure a Castelló, que a més estava a la França 100%, a Madrid no, estava en el 99, però jo tenia molta il·lusió de veure-ho, i me va encantar, i va estar molt xulo, i sobretot l'ambient que es genera, almenys a on estava jo, perquè a més n'hi havia moltíssima gent, les vistes de tota Madrid són molt impressionants, i em va encantar la sensació, però ara tinc FOMO, o sigui, estic gelosa de la gent que ho ha vist al 100%, aleshores tinc una amiga que és de Màlaga i ja li he dit que l'any que ve, el 2 d'agost, que crec que és el següent, i passa per allà, per el sud del país, d'Espanya, doncs anirem allà perquè he de veure-ho al 100%, jo ja soc aixina i he d'estar allà per viure la sensació, perquè tinc entès que ha estat molt impressionant a la gent que ho ha pogut veure a la França del 100%.
28: I tu, Joan?
2: Doncs jo era com el Marcos i com el Marc, molt, molt, molt escèptic, i estava molt cansat ja de l'eclipse, és a dir, avui és el millor dia de l'any perquè deixem de parlar de la tabarra aquesta. Sí, estava fins als nassos, la veritat. Però, i de fet, he arribat al dia i dic, de veritat, que hem de fer una portada sencera amb l'eclipse? Dic, de veritat? Diu, sort que s'acaba.
28: Sí, sí, sí.
2: Però estava tornant de Melilla i vaig tornar amb 2 hores i mitja de retard, i vaig agafar part de l'eclipse quan començava des de aterrant a l'aeroport de Barajas, que amb la paranoia aquesta de no sé si mirar per la finestra o no, i llavors vaig recordar, dic, ostres, sí, que l'altre dia a una entrevista a Ràdio Nacional em van regalar al secretari d'Estat de Ciència les ulleres aquestes, i dic, ui, que les porto a la motxilla. I me les vaig posar a l'avió, em van mirar com si fos un bitxo raro, normal, i l'altra part la vaig veure entre Barajas i casa, per l'M40. És a dir, vaig parar a una sortida que estava ple de gent als ponts. No sé si la Marta també s'hi va fixar en això aquí a Madrid. Era al·lucinant,
1: sí,
2: la gent
1: plens.
2: Als ponts a l'M40 i l'M30, com no sé, com si regalessin alguna cosa, i estaven allà parats. I vaig parar un momentet, vaig parlar amb la meva família a Olot, que deien, aquí no es veu res. I dic, teniu ulleres? Diu, no. I dic, normal, que no veieu res. I ja.
28: Doncs avui encara en parlarem una mica més de l'eclipsi. Perquè una de les preguntes que avui hem plantejat només començar és si el dispositiu que s'havia preparat, que feia molt de temps que es preparava, va ser suficient per absorbir la quantitat de població, sobretot, que hi va anar a les zones del 100% de l'eclipsi. Saludem ara mateix el gerent d'operacions de Rodalies de Renfe, David Andrés. Senyor Andrés, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
28: Ahir vam veure imatges d'aglomeracions en algunes estacions a Tarragona, fins al punt que es va haver d'interrompre i de tallar l'accés a l'estació per evitar aglomeracions a les andanes. Tenint en compte això, vostè creu que el dispositiu de Renfe va ser suficient de cara a aquest eclipsi d'ahir?
3: En primer lloc, com a representant de Rodalies de Renfe, ens agradaria demanar disculpes a totes aquelles persones que no van poder viatjar o que van anar amb molt de retard. Això d'entrada. El dispositiu que es va preparar era un dispositiu movible en funció de les aglomeracions. Era un dispositiu, quan parlem de Tarragona a la tarda, nit, era un dispositiu que ja estava preparat i pactat amb Mossos per no haver-hi incidències a les andanes de Tarragona. L'operativa de tornada va ser segons l'estipulat que teníem, i tota l'operació que es va fer va ser amb tot el material que teníem a disposició per poder fer aquesta operació. Hem de dir que a la R16 varen passar de 1.800 places a 3.600 places, que és un 100% més de la capacitat viària, i a la R15, que és la línia fins a Reus, vam passar de 1.000 places a 1.600 places, que és un 60% de la capacitat diària.
28: Però això, digui, perdó.
3: No,
28: anava a preguntar-li, que em deia que això és una mica el que s'havia previst, però ahir es va veure quan va haver aquestes aglomeracions, és a dir, quan has de posar Mossos d'Esquadra davant d'una estació per evitar que la gent s'acumuli les andanes, no indica que llavors el dispositiu de trens previst és insuficient?
3: El dispositiu de trens que es va preparar va ser el màxim que podíem preparar derivat del material que tenim, vale? I llavors, degut a això, per això es va preparar tot aquest dispositiu amb Mossos.
28: El màxim, quan diu el màxim tenint en compte el material que tenim, a què refereix?
3: A trens. Quan parlo de material, parlo de trens.
28: És a dir, que encara que volguessin, no haguessin pogut posar un altre tren per anar des de Tortosa fins a Barcelona.
3: Encara que volguessin, no haguessin pogut posar un altre tren. Vam redissenyar l'oferta de tal manera que sense treure oferta sense treure trens d'altres línies, perquè clar, també hem de donar cobertura al resta de Catalunya, vam redissenyar l'oferta de tal manera que la vam acumular en el màxim possible a la R16 i a la R15.
28: I de baixada? Ho dic perquè a Sants també van veure aglomeracions. De baixada es va preveure...
3: L'aglomeració de Sants, que es va produir a primera hora de la tarda, va ser deguda a una avaria de la infraestructura Castelldefels que no ens permetia sortir amb normalitat en sentit, anant tant en sentit sud com nord, però clar, l'aglomeració es va produir a les 16 hores, la avaria de l'infraestructura, llavors l'aglomeració es va produir en sentit sud. Només que havien dos trens per sentit hora.
28: Jo dic perquè en algun lloc he llegit alguns passatgers que deien, dona la sensació que s'havien previst trens llargs per l'R16 fins a Tortosa, però no per la resta de destinacions de la línia, i que això doncs va provocar aquestes aglomeracions juntament amb aquesta avaria que vostè deia. Per això li torno a demanar si això, vist des d'avui, que sempre és més fàcil a toro passat...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: El passat divendres 20 d'octubre del 2023 vàrem assistir a la inauguració de l'exposició de 20 anys de Vall de Diables d'Esplugues. I avui el que volem fer, doncs, en el nostre espai d'entrevistes és parlar amb representants de Vall de Diables i tenim amb nosaltres el Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso. Molt bon dia a tots dos.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs l'entrevista és perquè m'expliqueu aquests 20 anys de història i que comencem una miqueta, doncs, això, si fa 20 anys fem marxa enrere. Com es va fundar Vall de Diables?
3: Bé, el Vall de Diables neix el 2003, fruit d'un grup de joves, i no tan joves també, que estàvem dins de la cultura popular, del món associatiu i del món del foc. Molts veníem de Boc de Viterna, o érem membres de Boc de Viterna, i, bueno, en aquella aleshores, la inquietud de saber d'on venia el tema del foc, ja que en formàvem part d'una entitat, doncs, bueno, ens van curiosir, no?, i vam començar a voltar per arreu de Catalunya buscant els orígens dels diables i vam trobar que hi havia encara colles que existien fent servir un model històric, no? Un model centenari. Sobretot a la banda del Penedès, Camp de Tarragona, vam estar veient i observant durant molts anys com funcionaven, com eren, i fins que vam decidir que havíem de muntar algú així a Esplugues.
1: Fas referència a 100 anys, però de fet ja hi ha referències originals de Vall de Diables en teatres medievals, de fet.
2: Sí, bueno, les primeres referències jo crec que ve del Corpus, de la celebració del Corpus, que és el primer lloc on crec que s'ha estudiat que apareix el Vall de Diables tal com l'entenem ara. Això estem parlant potser de fa 400 anys o com a mínim. Sí. I clar, les celebracions del Corpus, el que es feia és, bueno, és l'origen dels nostres seguicis i les nostres cercaviles. Al final la gent s'ajuntava per confraries o per gremis, no? I cada gremi, doncs, representava uns dels quadres de la vida de Jesús, no? Era la gran celebració del cos de Jesucrist. I en alguns llocs, doncs, està recollit que el gremi dels boters, doncs, representava la lluita entre el bé i el mal, l'infern contra el cel, que al final sempre acaba de la mateixa manera, que guanya el cel. I això estava representat, doncs, amb el Lucifer i la diablesa, no?, amb tots els seus diables que pugen a la terra i volen acabar amb la terra, i llavors ve l'arcàngel Sant Miquel i atura, no?, tal desastre, i al final els diables, doncs, tornen a l'infern. Al final la representació del Vall de Diables és aquesta història, i això prové del Corpus, i la representació, això es feia al carrer el dia de Corpus, i amb una representació parlada, no?, que després, si vols, entrem més en detall, no?, del que és el ball parlat i les figures, no?, aquestes.
3: Bueno, la forma de com vam començar va ser així, o sigui, tampoc no hi ha més a explicar, vull dir, al final, després de bastants anys d'estudiar aquest model, vam considerar, doncs, que podíem muntar-ho Esplugues amb tot el que això implicava, o sigui, estàvem fora d'un marc tradicional o històric, que és el Baix Llobregat. Clar, aquí tots els Valls de Diables provenen del Penedès, del Camp de Tarragona, del Garraf, i, bueno, l'excepció de Cervera, no?, que és una excepció dintre de Catalunya, no? I finalment, doncs, el 2003 vam crear la colla d'aquella manera com vam poder, i a dia d'avui, doncs...
2: La idea també de que fos intergeneracional, no?
3: Sí, bueno, clar, la forma de que volíem que tingués... la forma que volíem que tingués aquesta entitat era així, una mica... Bueno, que tingués... Que aglutinés a diferents persones, no només que fossin joves, sinó també d'altres edats i d'altres cultures i d'altres gèneres, òbviament. Vale? I aleshores, doncs, era un dels requisits, diguéssim, per construir aquesta colla.
1: Actualment, quantes persones formeu per del Vall de Diables? I després, si un cas, parlarem dels infantils.
2: Es fa difícil de dir, perquè, bueno, jo sempre diem que som una quarantena de diables en actiu cremant, no?, el dia més important, el dia de la festa major, no?, potser ens podem reunir 40 diables, però després també tenim la secció infantil, que en són 30 o 40 més tots els pares, mares, és a dir que, bueno, depèn, si em dius quanta gent sou al correfoc, uns 40, quanta gent ha passat per diables, potser estem parlant de 150 persones o més.
1: Perquè aquí a Esplugues... On actueu, per dir-ho així d'una manera... externa. Les vostres actuacions, quines són?
2: Nosaltres sortim bàsicament a Sant Joan, la Revetlla de Sant Joan, després per Santa Magdalena i per Sant Mateu. O sigui, la Festa Major de Santa Magdalena i la Festa Major de Sant Mateu. A Santa Magdalena participem del dia més important, que és el 22 de juliol, que és el dia de la patrona, el dia de Santa Magdalena, amb el seguici. Aquest és un dia molt important per nosaltres perquè fem el seguici i després a la sortida de les ofrenes de l'església és quan té lloc la representació del ball parlat amb els versots i després la culminació seria la carretillada. I després, per Sant Mateu, així com resumint, i per Sant Mateu, bueno, després de Santa Magdalena també sortim a la processó del ferro, sortim al seguici de diumenge, i per Sant Mateu, doncs, participem del seguici de pregó, amb el toc d'inici, participem també de la cercavila infantil, els diables infantils, on aquí és on ells fan el seu ball parlat i els seus versots, sortim a la cercavila festiva, fem el nostre correfoc, que és l'acte més gros que organitzem, el correfoc de Festa Major per Sant Mateu, i després també sortim doncs, al seguici de diumenge, de Sant Mateu, i això serien com les nostres sortides, a part d'altres sortides que puguem fer altres poblacions o altres festes.
1: Jo ara us esmentaré una cosa, que és la que has començat, que és la Revetlla de Sant Joan. Veient doncs, la vostra cremada i el vostre ball, al meu costat hi havia una persona que em diu: crec que no hi ha cap poble de Catalunya que pugui dir que té un inici de foguera de Sant Joan com el que tenim a Esplugues. Suposo que hi haurà altres pobles de Catalunya que ho tenen també molt maco, però aquesta conjunció del foc amb la foguera i el ball de diables, teniu referència que es faci en algun altre lloc?
3: Sí que es fan a molts llocs de lluïments que encinguin la foguera.
1: Sí.
3: Sí que és veritat que l'espai ha quedat molt xulo al final, perquè al final molta gent el que fa és, molts pobles, per exemple, de costa van a la mateixa platja, no? Com és potser Torredembarra. Però clar, aquí estem al centre i estem fent la foguera enmig d'una plaça, la plaça Roja.
1: I amb una ciutat.
3: I amb una ciutat, exacte. I el fet de...

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio. Mmm.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
6: La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvingut.

0: Són les 12 del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Isabel.
2: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
3: Molt
2: doncs
3: bé.
2: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
3: Pues mira, és un modelo de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto. Yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma. Nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector, eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso. Una mínimo cada semana.
2: Cada dijous.
3: Cada dijous hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmo Caixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
2: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid, i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com vau inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
5: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla que el 13 de març del 2020, i nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
2: Ah, vale, sí.
5: Per tant,
2: podeu...
5: no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca, i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tres anys considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món, i sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el dècim aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinària. Vam preparar-ho, vam fer un àpat bufet, preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda
2: a Sant Just,
5: i per supost el que ens va preparar era insuperable.
2: Té el seu espai de cuina, ella, la cuina miracle. Sí.
5: Cuina miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant. I, a més, dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'APA, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, del qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser una... Primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, perquè els socis, perquè aquests 10 anys, dona, i d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
2: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, emociona, no?, de dir, ho vau poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
5: Sí, poder
2: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
3: Bueno, tenemos un carné de la universidad.
2: Vale.
3: Los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, uh-huh, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho entre estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Arribas, José Ignacio Arribas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o
2: claro, y que siguen muy divulgativos, este tipo, y que siguen muy divulgativos.
3: Normalmente son, sobre todo en el nivel, decir, universitario, aparte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. És elevat. Culto, és culto.
2: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt... molt curadas,
3: bueno, todas
2: molt...
3: tienen mayormente todas tienen éxito, alguna sí. Puede ser que sea un poquitín más dura. Ajá. Pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto, o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
2: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per

0: todo esto, y hacerse socio.
1: ¿Y cómo faig?
0: Nosotros pedimos que se rellene una boleta y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia, más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, siempre son de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
1: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
2: Mira, nosaltres, clar, hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web, allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer,
1: sí.
2: Doncs allà ja posen totes les condicions, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etcètera, ja per poder-se... D'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè la informació està a l'abast i de tothom. O sigui que hi ha aquesta facilitat. T'ho he dit de memòria, però el nostre correu seria aauge@gmail.com. Repeteixo, aauge@gmail.com seria la nostra. I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon, i és que abans has preguntat la col·laboració.
1: Sí.
2: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
1: Sí.
2: Però nosaltres hem rebut, en aquests dies, algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades? Tot? Hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I, per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta, li hem facilitat. Perquè això és per tothom. No només, això és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
1: Per tothom.
2: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
1: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramon García, també moltes gràcies Frederic Piqué per haver estat avui amb nosaltres per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat. M'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Universitària, de la divulgació, de la cultura, i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
0: Pues moltes gràcies, Isabel.
1: A vosaltres.
0: Estaremos contigo.
1: Seguimos en contacto,
2: Moltes gràcies, Frederic, per aquesta oportunitat que ens has donat, de donar a conèixer.
1: Bueno,
2: perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
1: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per tant, moltes gràcies a tots dos, a José Ramon, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
0: Gràcies, Isabel. Moltes gràcies. Una abraçada.
2: Gràcies, Isabel.
1: A tu.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
5: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, el Ivan Herruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per l'Ironman de Hawaii. Hola, Ivan.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància, és com el somni final. Tothom que fa triatló, potser acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fet de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara, estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per a millor, per a pitjor? O...
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. En primer lloc vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol. Perquè també doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs és
0: molts diners.
1: És molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té feina i logísticament...
0: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens 2 fills, 2 criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironmans.
1: I una dona que m'aguanta.
0: Amb molta paciència.
1: Doncs sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo li dono tant de valor o a la gent que m'envolta ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder liviar, doncs t'has de guanyar. Ens comentàvem fora d'antena que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar.
0: Bé, hem de dir que has vingut ara perquè fins ara no has pogut venir.
1: Clar,
0: perquè la teva agenda és una mica complicada.
1: De fet, soc autònom, soc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar. Doncs clar, i a Hawaii doncs, es fa, es disfruta, però després arriben les visses.
0: Clar.
1: I el novembre i el desembre són mesos divertits, no?
0: Perquè dius, ostres, gener,
1: això què era? Bueno, passeu con delfines. Bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar. Doncs, i ningú m'ho regala i doncs estava...
0: Hem de dir que no tens espònsor o tens algun espònsor ara?
1: Sí,
0: de la darrera vegada que vas venir.
1: Sí, estic molt content perquè d'arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, van proposar ser l'ambaixador, que vaig comentar una altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Proyecto Alpha, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios amics, fills d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden tot muscular, i ells el perden esporàdicament jugant, perden tot, i aquest múscul no es regenera. I és algo similar al que ens pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final, quan portem molts quilòmetres, tenim problemes musculars, degut a la distància o l'esforç, i ens recuperem. Quan parem ells, en canvi, doncs, no es recuperen. I aquest símil amb l'esport van fer que volguessin vincular-se a un esportista, em van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans de Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder anar a Kona, i jo vaig desestimar Kona perquè, per el que et comentava, perquè era molt econòmic, era molt costós, i havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam proposar 15 dies abans de Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia, evidentment en el titulatge doncs, portaven gran Proyecto Alpha, vestit del meu equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, Proyecto Alpha, i doncs quan m'ho van proposar quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida i vaig quedar tercer del meu grup d'edat. Hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el décimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, a mi mai va sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
0: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
1: soc entrenador, però m'agrada que algú, doncs, des de fora vingui amb...
0: Perquè és com més objectiu.
1: Molt més,
0: clar. Et permet millorar, sí, coses que potser
1: i
0: tu...
1: I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses, amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida, pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, a la millor no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement... Bé, jo sé, em conec molt bé, soc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava portar unes plantilles. Jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, me la vaig canviar i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig,
0: però els peus
1: mig lesionat del estaven... peu dret, el juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, digues que no puc ni caminar.
0: I llavors? Et feia mal, llavors?
1: Feia mal, sí, sí.
0: I aleshores com et planteges anar a la cursa quan...
1: Estàs en Hawaii lesionat, no mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
0: Amb les velles,
1: no? Amb el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar l'Ironman, aquest mig Ironman, amb una llaga al peu de mig pam. I vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues. Dic, no puc anar.
0: No te volies jugar.
1: Però el mal ja estava fet. I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda, l'aigua es nadava al mar obert, clar, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
0: Clar, quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii? Doncs, o sempre el clima es manté o no? O canvia també?
1: Que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo.
0: La humitat.
1: Calor i humitat, clar. Sí, sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
0: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
1: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià, és constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és on més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia millorar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, bé de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
0: Per la gent que no coneixem massa el món dels Ironman, explica'ns, per on comences? Per córrer, per anar en bici, per nedar? I més o menys quantes hores es calcula que... Bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
1: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és l'esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre és nedar, bici i córrer. Per aquest ordre, l'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló, i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. El que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està fincat a Girona des de fa bastants anys i parla un català
0: de Girona?
1: Exquisit. De Girona no tant,
0: gairebé,
1: però parla català.
0: Vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
1: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder... Una de les coses bones, faig un mini KitKat, sí, és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa que un professional.
0: Al mateix moment, diguéssim.
1: Ells començaven 20 minuts abans i després sortien els amateurs. Però jo em anava, hi havia punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals, vaig poder saludar en cursa, i a camaraderia. I això és una cosa que costa molt, i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant el mateix terra que els professionals.
0: Sí, estem al mateix moment.
1: Una estona més tard, però estem allà amb ells. I, de fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adentaven entre ells, que hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adentava la segona a la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
0: Sí, Déu-m'hi-do.
1: I amb 38 anys o 39 anys, que té. O sigui que...
0: L'edat és... què aporta? Quan, o sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència? O quines són les diferències entre estar més jove?
1: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va menys, això està clar.
0: Però en canvi, mentalment...
1: Bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim. Més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. És a dir, també em preguntaves quanta estona estàvem. Pues a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, bueno, cada dia, cada 3 o 2 o 3 mesos, segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu el teu cos s'adapti a...
0: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no? El teu cos es perfecciona per aquella...
1: Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
0: El mateix passa amb la teixeta.
1: I això, jo calculo que jo ara tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave. Si et cuides...
0: La genètica també, tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
1: Jo no hi confio gaire, no? En la genètica, jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
0: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
1: Jan Frodeno fa un 94.
0: I això, suposadament...
1: Que no és el millor prototip.
0: Per fer una marató, no?
1: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec, amb el Javi Gómez Noia, que és l'espanyol...
0: Hi ha alguna explicació perquè aquest físic, precisament, doncs, tingui uns
1: aquest
0: temps
1: té unes
0: més...
1: fibres super... elàstica, perquè aquest noi sembla un jugador de bàsquet, clarament. No. Té un profundit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè et dic, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment, perquè parla 5 idiomes, més amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
0: Sí, mentre vas corrent...
1: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
0: Fas estratègies.
1: Diuen que l'Ironman perfecte és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
0: Com ara què?
1: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes 2 vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent. I dius, va ploure la bici, de fet, una estona, primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. I has de decidir què faig. Feia la volta, torno a agafar-lo o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè... Després ha de córrer, no és a la bici. Has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir més coses. Perquè este,
0: hi ha una pressió.
1: Un canvi de ritme. Vull con ell o no vull con ell? Però també han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tot s'acaba en la cursa. Perquè allà, per poder classificar-te com a professional, que són 50 o 60 professionals, tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits. Tots són guanyadors d'Ironman. O sigui, no és uns puntos... I... va anar tot o nada. I yeah. Veus a professionals que són increïblement bons caminant, perquè han reventador, perquè van a todo o nada. I normalment és nada.
0: Yeah.
1: No solo todo es uno, o el segundo, que diu...
0: Claro, no tothom pot guanyar.
1: No tothom pot guanyar. I quan... I de fet, me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres, i de Rio. Doble medallista, doble or olímpic. Caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, més de prop, i dic, està caminant? Ara ja està a Brauli perquè anava tercer a la bici, va voler intentar aguantar amb els de davant, debutava amb Ironman, bueno, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i bueno, veure els...
0: I tu quan veus...
1: I que siguin humans, són humanos.
0: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòsties, i aquest està així... et baixa la moral.
1: ¿De dónde viene esto? Perquè no? Veus que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Diu, què li ha passat a esto?
0: Clar,
1: ¿Qué le
0: han no? Fet no sé si baixa la moral o la puja, no?
1: No, així al final, els que estem allà, tots tenim experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos. De fet, tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que quan, sí, quan em trobo amb aquests nois, no feia molta calor, estava mig nuvolat, per Secona no era molt... I al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè, entre comillas, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fet entrenaments petits. No, fes un entrenament i et trobes bé i vols dar-lo todo i... No, és que demà tinc un altre entrenament. Clar. I l'altre tinc un altre.
0: T'has de dosificar, no?
1: El quid de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe i el fiques malament, se't cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no té una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa, has de saber, quilòmetre 120. Ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu. Ja, ja, però tranquilo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent. I en moments, de subidón, no venir-te arriba, i en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te baix, bueno, pues menjo i mantinc el ritme. I, si, i aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui pues, la consistència d'estar molts anys, jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava a bàsquet aquí a les Plugues, i conec molta gent amb molt de potència, amb molta genètica, sí, que ens entreno jo, que fan un, dos, tres, i no arriben als nivells que volen arribar,
0: o, i s'enfonsen.
1: I s'enfonsen i ho deixen.
0: Clar.
1: Si tenen un potencial...
0: No... Per què no veuen el resultat a curt termini?
1: És que avui en dia la vida que vivim...
0: És molt ràpida.
1: Un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38, entonces seràs de los buenos de tu grupo. O sea, d'aquí 20 anys, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així. Perquè jo amb 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar, bueno, ara als 40. El meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència. I amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
0: Però potser per això que tens menys temps...
1: Aquesta evolució esportiva fa que al final, doncs, ha sigut també pues, una fita puntual, a lo millor no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar, i també el disfrut i el gaudiment, perquè al final el més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina, però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també puc ser un bon entrenador i ara vivir de rentes.
0: Però la teva gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no?
1: Sí.
0: Perquè, clar, tu experimentes amb el teu cos...
1: Ho he pogut estudiar...
0: El que tu després pots transmetre als altres.
1: Totalment d'acord.
0: On, sí, fins, sí, on pots arribar, fins no, tot això que m'explicaves.
1: La fisiologia humana de quilòmetre 32, d'un Ironman, el que puc sentir, però quan parles amb un pupil o amb un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dos vessants, clar.
0: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda en el tema de les maratons, els Ironman?
1: Sí, jo crec que
0: sí. Què creus que és degut?
1: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres...
0: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
1: No, ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fet, des de fa dos anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions, que desfilem tots, com unes mini-olimpiades, això és molt americà.
0: Uh-huh.
1: I jo vaig començar a organitzar el tema dels espanyols, que són uns 50 cada any, pues, des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que classificava, pues, entre amiguis, este ya lo he conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui ho parlava amb el grup de WhatsApp del 2019, i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman i et diria baixanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i crec que n'he perdut un parell. El post-Kona se junta con las navidades, saps? I ha sido...
0: Però per què? Perquè un cop ja et relaxes... Bueno, en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
1: Encara no t'has recuperat d'un embiste que dius... No, i ara t'enllaço dos temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de la psicologia com el síndrome depressivo post-Ironman. tot repte
0: fort
1: esportiu o personal important, quan s'assoleix sempre hi ha un post fins que torna a haver-hi un altre repte diferent o més gran o variat, i està cada trobat. Tu t'estàs entrenant 8 o 2 mesos amb molta il·lusió, cuidant-te, fas la cursa, la prova, l'examen, va com va, doncs acaba, si ha anat bé, tens el bajón, si ha anat malament, pues bajón i medio, no? Pues imagina't el síndrome de post-cona, que no és post-Ironman, que és post-cona, que és l'èxtasis màxim d'emocions. A més, vaig anar sol tota la setmana, hi ha mil eventos previs, que si el desfile de les nacions, que si la carrera en calzoncillos, hi ha una cursa amb calçotets que tothom va fent el friki, tothom va fent uns modelitos, bueno, et diria mil...
0: O sigui, van calentant l'ambient, no?
1: Perquè els hogarenyos d'allà s'enrien del que els triatletes sempre, doncs, anem marcant, perquè, bueno, els americans, tots, i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també veure una ONG, i van, bueno, un dia t'he ensenyat de fotos meves, perquè al final, com vaig anar sol, vaig poder
0: desmadrar. Gaudir, sí.
1: Sí, una miqueta més que anant en família, que estava més limitat. Doncs, el síndrome post, i la gent s'encreixa molt, i el que et deia de la pregunta, que molta gent s'està animant a fer proves, és, jo crec que és per això, perquè et veus que de jove has fet esport, arribes a la vida laboral, et fiques molt de ple, i un cop tens aquesta vida laboral establerta i més o menys organitzada, jo crec que la gent que no té reptes està morta. O sigui, si no tens reptes a la vida, estàs, no ho saps, però estàs mort. I si són esportius, pues millor, sabent fins on pots arribar, perquè la meva feina és guiar reptes.
0: Aquí volia arribar jo, és a dir, des de la part com, ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador. Tota aquella gent que als 40, sobretot, és com un impàs, no? I sobretot molts homes, a vegades decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui. Pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer. Si no, abans de fer tot això, què els hi diries?
1: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa. Perquè el dia de la cursa és 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9 hores 50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix de l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida amb unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. Evidentment, l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un límit, fas un entrenament que supera els límits saludables. Però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer, estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, jo no tinc lesions mai, em trobo bé, i la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats no té problemes. La gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat bé, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final lo bonic és el camí, després guanya un. I el repte que es planteja, que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te plantegi també l'entrenador, segons et vegi, perquè molta gent, quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 hores y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
0: Claro.
1: Pues dentro, és el que anava a dir, és que de 4 anys haces este maratón.
0: Claro, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta, o sigui, de tot a res. O sigui, hem passat un marge.
1: I paren una altra vegada.
0: Clar, i l'any demà és el que tu deies, a l'any demà no es poden aixecar del llit. Estàs 4 hores i has estat una marató, una mitja marató. Llavors hi ha com un excés potser de voler arribar, però
1: cadascú porta com ho porta, però jo veig això, veig que és una, parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són tres esports, has d'entrenar, ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió,
0: de bogeria.
1: Jo crec que sí,
0: d'intensitat, no?
1: Però sí, potser sí, segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara com ho veus tot més en perspectiva i dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant en un futur a curt mig plaç fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, sóc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote al mes de maig, que també t'haurà 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any i cada any i cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a l'octubre.
0: Perquè és com addictiu, no?
1: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
0: Sí.
1: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, venga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tu també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré en un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat. Sí. Ara aquest any, com et deia, com m'entreno jo, estic buscant eines per intentar en menys temps doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera, entre setmana, feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo considerant, estic descobrint camins, racons, riuets que jo tinc a 100 metres a casa o a un quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt i és que estic a Collserola o a Sant Just o a les Plugues en un moment. I
0: fins ara no ho havies fet?
1: No, mai. Mai.
0: Com pot ser
1: com
0: això?
1: Pot ser això? Perquè me n'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o me n'anava al Parc de Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxileta i a córrer per la muntanya. I
0: a fer contacte.
1: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo, i també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres corrent, i mira que jo humilment vinc d'un...
0: Tens un nivell.
1: Tinc un nivell.
0: Tens un nivell.
1: Et juro que ho veig a 180 quilòmetres. Si no, segur que el límit humà no existeix.
0: Jo t'anava a fer la pregunta, és necessari?
1: Clar, bueno, no ho sé. O sigui, si hi ha gent que, porta fent curses de muntanya...
0: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
1: 15 anys, o el Kilian que ha nascut a la muntanya, i ell és Salvo Feliç.
0: Clar, que era petit, amb 2 anys i ja pujava per muntanya.
1: I aquest noi és Salvo Feliç, i no té... Sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, anem a buscar-lo en helicòptero. No, o sigui, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa alguna cosa greu, ve
0: al
1: RAC i et treu. Et passa alguna cosa a la pica d'estats i potser no arriben.
0: Com surt d'allà.
1: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, o sigui, gent gran. Però, bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
0: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
1: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre... A tothom, i ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu que estic aconseguint reptes, que això és la llet ja, però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa s'ha de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri que no. L'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és la amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar amb un nivell més suau el nostre. I vam anar tota l'estona acompanyant-lo. I el quilòmetre 9 va parar. O sigui, para. No puedo más. Diu, bueno, hay que llegar al cotxe. I va acabar trotant i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé. Això és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà, i així. Ell li vaig fer una foto i em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto y tener un recuerdo tan bonito de esta carrera. Igual es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año. Ya ha fet un Ironman aquest any, ha fet mitges maratons, ha fet reptes que es poden considerar. Y digo, es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año, ir contigo y con Cristian y llegar a la meta. Pues que no cal anar-nos tan lluny. No. Però bueno, això també cadascú...
0: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin amb tu.
1: Ah, vale.
0: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan, que els posarà una mica al cap fred i els dirà recomanacions, com ara ens explicava, de si volem posar-nos, ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure-lo, gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt d'entrada, no? Que està bé tenir objectius...
1: No viure en l'objectiu, sinó que l'objectiu faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti felicitat al teu dia a dia.
0: Conèixer gent, entrenar amb gent que et suma...
1: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no, per fer això ese dia, has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç. Si no arribes content i feliç al dia de la cursa...
0: No serveix.
1: Un cop a la cursa, els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados.
0: Se't mengen.
1: I tu estàs en pau i tranquil. Això és... Es nota, eh?
0: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
1: Hauria. Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
0: és una altra manera de meditar.
1: De fet, jo he agafat meditació, però no aguanto quiet més de...
0: No, dic perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un repte, s'hi posen,
1: però... Jo corro, i ara que corro per la muntanya,
0: clar,
1: torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
0: Semblant.
1: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol,
0: clar,
1: i al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb més gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, és, al final dius, bueno, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia, cadascú té, també és com és la seva personalitat, no? Mm. Però és important. El meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong.
0: Ah, o sigui que a casa tens...
1: Però bueno, en casa de Herrero ell es tanca a la seva habitació i fa les seves... I és professor, eh?
0: Sí.
1: Ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nadar, nadar amb entorns naturals.
0: També.
1: El bo d'aquest esport és que es fa amb entorns naturals.
0: Clar.
1: I poder nadar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu, jo, no, nadar i anar veient muntanyes, o anar amb bici per indrets que dius, a Frankfurt mateix, la cursa no va ser molt bonica, hi ha molta gent. I dic, pues, estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorno.
0: Clar, viu.
1: I viu, i bueno, va anar bé.
0: Ivan, que xerrant, passa el temps volant, eh? A veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
1: Sí,
0: vull tornar... I Kona, també.
1: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig, és l'illa de Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a Kona.
0: Sí, la conec.
1: Volcànica.
0: La conec, molt maca.
1: Sí, Lanzarote, o lo amas o lo odias.
0: Sí.
1: A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
0: fa mare, no?
1: Fa mare, allà super... fa una miqueta de vent, eh?
0: Conegudíssima pel surf, no?
1: De fet, vaig cada any a fer un campus, que em vaig amb uns 20
0: pupilos. El conec, pupilos. Sí. Està a prop de fa mare, no?
1: Sí, sí, sí. I vaig a la fàbrica cap allà i el maig serà l'Ironman, i si tot va bé, pues, m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini,
0: fem la crida,
1: per exemple, doncs mira, Policlínica Guadalupe,
0: sí?
1: Aquest any col·laborem
0: arrel
1: de Kona. Vaig enviar algun correu a entitats que jo creia que podíem col·laborar, i si m'han respost i col·labora, em donen fisioteràpia dos cops al mes perquè pugui jo, pues, fem massatges, que això ho he d'abonar tot això jo.
0: Sí.
1: I també un import econòmic perquè col·laborem, i bueno, si tenen dos o tres cosites més que tinc al tintero i em classifico, perquè això tampoc és, venga, va, voy, no,
0: yeah,
1: m'he de classificar. M'agradaria molt tornar una vegada i dir, senyores, ja
0: hasta aquí.
1: Hasta aquí.
0: Hasta aquí.
1: Hasta aquí.
0: Muchas gracias. Doncs... quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui, doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
1: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

que m'enduc amb mi. Les guardo uns ulls incondicionals, els d'un germà petit que avui mereix el millor regal que vaig guardar mentre plous i daus.

0: Són la una del migdia.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Ens volem centrar en les activitats que es fan des de l'Avent Centre Cultural, que són molt diverses. Tenim dansa, tenim teatre, les activitats que es fan al llarg de tot l'any, de la zumba, de les sevillanes, de les activitats de les sardanes. Però tenim una activitat que volem destacar, que es tracta del taller del cançoner popular d'Esplugues, i per parlar-ne'n tenim el president de l'Avent Centre Cultural, que és en Jordi Figueres. Hola, bona tarda, Jordi.
3: Hola, bona tarda.
2: Explica'ns quina és la motivació que porta a l'Avent Centre Cultural a fer aquest taller de cançons populars.
3: Bé, diguem que es va declarar l'any Joan Tomàs i vam veure que en Joan Tomàs era un músic que havia tingut relació amb l'Avens, perquè era el director de l'Orfeó de l'Avens, i havia col·laborat amb l'obra del cançoner popular català, que és una obra que havia engegat l'Orfeó català per recollir totes aquelles cançons que es cantaven a la gent gran a cada poble perquè no es perdessin, perquè eren cançons de transmissió oral. I aleshores el que vam fer és descobrir doncs, que realment hi havia un cançoner d'Esplugues, que no ho sabíem, o sigui, hi havia cançons recollides a gent d'Esplugues, i això ens va despertar doncs, moltes inquietuds i moltes preguntes sobre què s'havia fet doncs, als anys 30.
2: De fet, es declara l'any Tomàs a través de la Generalitat, del Departament de Cultura, però si no haguessin declarat l'any Joan Tomàs perquè feia 150 anys que va néixer, poder tot això no hauria aflorat?
3: No, com a mínim des de l'Avens. Fa anys l'Espluga Viva, que es dedica a la cultura popular i tradicional aquí a Esplugues, ja havia fet un acte de presentació de l'any Joan Amades, quan la Generalitat també va declarar doncs, aquest any, no? Però per al 2021, en referència a en Joan Tomàs, nosaltres no en sabíem res. I diguem, això és el que ens va esperonar, vull dir, però tota l'experiència del 2021, doncs, el que ens ha fet és continuar amb el projecte del cançoner popular, i crec que tindrà més transcendència, que continuarem fent coses.
2: De fet, el llegat que ens ha deixat en Joan Tomàs és insubstituïble a nivell popular, a nivell de la cultura popular catalana, i clar, ara per Esplugues això és un tresor.
3: Hauria de ser un tresor. I aquí és on comencem nosaltres, perquè no estem fent la mateixa feina que en Joan Amades i en Joan Tomàs i tota la resta de l'equip del cançoner popular que van fer arreu del territori, perquè ells són els que van d'alguna forma recollir les melodies i recollir les lletres de la gent d'Esplugues, de la trentena de dones que van cantar per aquests personatges, no? Aquesta base la tenim. O que és una base que, encara que algú es pensi que és un cançoner, doncs no és ben bé això, perquè el que trobem són melodies, no totes iguals, sobre una mateixa cançó. Trobem diverses cançons, o sigui, la mateixa cançó en diversos títols, però en diferents estrofes, algunes que són molt curtetes, d'altres que són llargues, algunes que estan acabades, d'altres que no, però ens esperen a dir que carai, cantaven les nostres, bueno, no les nostres àvies, les nostres besàvies, o sigui, gent que era gran als anys 30 del segle passat, o sigui, que han passat 90 anys, o sigui, moltes vegades diem, no estem cantant les cançons de les nostres iaies, estem cantant les cançons de les nostres besàvies.
2: Clar, perquè eren les cançons que les nostres iaies escoltaven a les seves iaies.
3: Ah, exacte.
2: Eh? Que és una de la publicitat que veu fer a l'Avens quan veu començar amb aquesta activitat, que deien cançons que fa 90 anys recordaven ja persones que cantaven les seves mares, àvies, fins i tot besàvies.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Per tant, el record és molt llarg.
3: És molt curiós, perquè el cançoner no és únicament un recull de cançons i per tant, de lletres i de melodies, sinó que el que també fa és una descripció de la persona que la canta i de qui havia pres la cançó, si la cantava bé, si la cantava malament, si aquella cançó amb ells els semblava extraordinària, si l'havien escoltat a altres bandes o no. I això és el que ens dona pistes a continuar treballant, però justament per això. I explicaré una anècdota breu, eh? Durant la pandèmia, vull dir, ma mare, que ara té 89 anys, ostres, jo no, vaig pensar que no la podia deixar sola a casa, viu sola, amb aquesta edat, no? I els caps de setmana, com a mínim, anava amb ella a preparar-li el dinar. I un dia, no sé per què, bueno, jo normalment sempre canto cuinant, rentant plats, a la dutxa i tal, no? Ostres, ma mare doncs es va animar i va cantar un tros de cançó que jo l'havia sentit recollida en el projecte aquell de l'any Joan Amades, que havia fet també l'Espluga Viva, però que després ens surt, no amb aquesta lletra no la van recollir, sí amb una altra lletra, la mateixa melodia, doncs, recollida per en Joan Tomàs. I això em va donar, ostres, l'esperit d'intentar fer recerca què ha passat amb aquesta estrofa, que després, amb el llibre de la Roser Camps, també sou relatada, i que fa... És una cançó de batussa entre pobles, eh? Les noies d'Esplugues no podien veure gaire bé a les noies de Sant Just. Però vull dir, aquestes cançons que acaben sent satíriques o de batusses entre pobles, doncs, era algo molt típic i molt comú d'aquella època.
2: Joan Tomàs, mestre de música, pianista, organista, folclorista, director de cors, etnomusicòleg, compositor. Va recollir al Capgròs unes 10.000 cançons o estrofes, o, bueno, va recollir tota una sèrie de músiques, de les quals es calcula que unes 300 van ser aquí a Esplugues.
3: Mm-hmm. Cert.
2: I això, pel que dèiem, per Esplugues és un gran tresor.
3: Ah, exacte. Aquí ens trobem, a més, quan mirem el cançoner, ja dic, de vegades veiem les cançons, però jo hi veig, igual sóc jo que estic endariat i veig coses que igual no són, no? Però també et trobes en una època, o sigui, al principi dels anys 30, que s'acaba de sortir, com aquell qui diu, de la dictadura d'en Primo de Rivera, en què les dones comencen a tenir un paper, el seu paper dintre d'una societat, comencen a tenir drets, o sigui, a les eleccions que van donar peu a la República, les dones no van poder votar. Val? Vull dir, i en canvi a Esplugues hi ha 30 dones que li canten a uns senyors que venen de Barcelona, sense que ningú s'escandalitzi. Llavors, què trobem al darrere, a més? El paper d'alguna dona concreta, com la Roser Artigas, que sabem que fa poquet li han posat el nom d'un carrer de la ciutat d'Esplugues, li han posat el seu nom, però, ostres, per què la Roser Artigas? Si era una modista de la plaça Santa Magdalena. Però te la trobes també com una persona, doncs, que feia activitats, o sigui, que portava la secció femenina de grup excursionista germanor, i que era l'ànima mater i la soprano, i que suposo que la persona que portaria la batuta, la batuta la portava en Joan Tomàs, com a director, però segurament era l'ànima mater de l'Orfeó de l'Avenç, de la seva secció femenina. I per què dic això? Perquè moltes vegades pensem l'Avenç com una entitat que a partir de la dictadura va ser una entitat pràcticament masculina i exclusiva d'homes i tal. I en canvi, doncs, als anys 30 et trobes amb un altre avenç, et trobes amb un altre moviment. O sigui, no únicament trobem cançons pel camí, sinó que trobem situacions socials, trobem situacions lingüístiques, trobem moviment de gent, i al cap i a la fi que trobem, doncs, és una miqueta la història d'Esplugues. I a sobre cantada.
2: Doncs molt bé, a més sempre és enriquidor parlar amb tu, Jordi, perquè a part de que coneixes molt bé la història d'Esplugues,
3: una mica,
2: ens fas aquestes connexions que hi han, doncs això, d'aquesta modista que portava aquest grup de dones cantaires aquí a Esplugues i que d'alguna manera eren el pes també de la nostra ciutat a nivell cultural.
3: Sí, perquè ja dic, de vegades és allò de que et trobes amb... anem a cantar cançons, però hi ha totes les altres coses que si comences a gratar una miqueta, doncs et surten. Vull dir, hem de pensar que tot el moviment coral dels clors de Claver bàsicament van començar a ser mixtes o fins i tot femenins no fa pas tant, però en aquella època costava de trobar dones cantants amb coratge i amb Orfeó. Per tant, quan te'n dones compte que aquest era el paper de l'Avenç, i però que hi ha la llosa del franquisme, doncs marca una altra línia, és allò de dir, recuperem el que érem com a entitat i posem en relleu també les coses que passaven. I que jo crec que això és el maco de quan et trobes en coses aquestes antigues, que trobes en altres situacions que no tenen res a veure amb les teves vivències més immediates de fa 15, 20, 30 anys, sinó que molt abans hi havia altres històries, altres situacions socials que eren molt diferents i que val la pena recuperar-les.
2: Hi ha moltes dones en aquesta incorporació i recuperació. Explica'ns una mica, qui forma part d'aquest taller? Perquè hi ha moltes de les persones formen part de la Coloma, de la Coral de la Coloma. Sí.
3: L'arrel profunda és la gent de la Coloma, que majoritàriament doncs, són dones, o sigui, també. Vull dir, hi ha a més amb un fort interès per recuperar aquestes cançons i a més per incorporar-les al propi repertori que té l'entitat. O sigui, estem parlant de la Coloma com una entitat que té més de 60 anys d'història al seu darrere i aleshores doncs, fa coses Esplugues que ningú li dona importància, però vull dir, les caramelles que es fa interrompudament des de fa moltíssims anys potser són tan antigues com els Tres Tombs, o sigui, com a tradició pròpia d'Esplugues, mm-hmm. que no ens ve empaltada com els castells que venen d'altres terres i aquí doncs s'acaben arrelant.
2: Ojo, que no et sentin castellers, eh?
3: Sóc casteller també.
2: Ja ho sé, per si et pots permetre no. aquesta llicència.
3: No, exacte, però vull dir que te'n dones compte de que fa moltíssims anys doncs, algú va iniciar el moviment del cant coral, en Cel Clavé, amb els cors de Clavé i tal, d'aquí és l'essència d'on té les seves arrels la Coloma, però que hi ha tradicions com la de sortir a cantar per caramelles, que, bueno, mentre existia la Coloma, jo en tinc memòria de que sempre s'han fet les caramelles. També en feia

0: I supos que també te va agradar Caldes d'Estrac, que és allà on visc jo.
1: Sí. Particularment Pizzeria d'Estrac
0: Ah, sí, molt bona.
1: el divendres, vespre de divendres. Fantàstic, fantàstic, atmosfèric. Sí.
0: Bé, sí. Ara, per exemple, si nosaltres anéssim a Irlanda, quins llocs ens recomanaries que visitéssim?
1: Els llocs a la direcció de West, West, Galway, Mayo, Donegal, Clare, la costa Atlàntic. Molt bé. Fa 2 setmanes era a County Clare, a Doolin. És molt, molt bonic.
0: I a Escòcia?
1: Escòcia, the Highlands, Edinburgh, una ciutat fantàstic, Shetland, molt especial, molt, molt nord, les illes de Hebrides a la costa oest.
0: A veure, ja la meva pregunta és, tu com ho fas per aprendre català? Llegint, escoltant ràdio, escoltant la tele, com ho fas?
1: Vaig tenir sort de tenir una amiga que és professora de català i amb aquesta amiga vaig organitzar un curs d'iniciació de català a Edinburgh. L'estiu de 2019 i

0: També vaig completar alguns nivells bàsics a Parla.cat. I llavors tinc un amic altre a Edinburgh i cada setmana tenim cafè, un parla català i anglès. Un parella lingüístic?
1: Parella lingüística, sí?
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs bé, jo ja no t'he de fer cap pregunta més, perquè ja s'acaba el temps. Però si tu ens vols dir alguna cosa, sobretot el que te vull dir, Jerry, és que estic molt agraïda de que hagis fet l'esforç de parlar amb nosaltres, de que ens haguis atès, de que haguis estat tan amable d'escoltar-nos, d'estar amb nosaltres. I, vull dir que les darreres paraules són teves. Tu diràs.
0: Ok. Diu-me adéu.
1: Yeah. Exacte.
0: Ok. Va, molt bé.
1: Moltes gràcies i a tots els altres oients seguirem xerrant d'arreu.
2: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.
4: ¿Sabes? Algo me preocupa.
5: ¿Te preocupa?
4: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
5: No, para nada.
4: ¿Entonces?
5: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
6: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
7: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
8: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Irina Illa, que va néixer a la capital de Colòmbia, a Bogotà. Hola Irina, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Sí. Tu vas néixer a Bogotà i et va adoptar una família catalana quan tenies 4 anys. Originàriament ja et deies Irina?
1: No. En el meu cas tenia un altre nom,
0: sí.
1: I me'l van canviar.
0: I per què?
1: Perquè des del seu punt de vista seria més fàcil la meva adaptació, la meva integració.
0: Perquè és un nom que aquí no es coneix, el nom que tu tenies.
1: No.
0: Ja. I on eres quan et van adoptar? Saps per què t'hi van deixar els teus pares biològics?
1: Sí. Sí.
0: T'ho van explicar, sempre t'ho han explicat, la teva família adoptiva.
1: Ha sigut un tema una mica tabú.
0: Ja. Yeah.
1: Però que al final d'alguna manera s'ha pogut gestionar. I bé, al cap i a la fi també és una realitat, una veritat, i és important.
0: I tant, que tothom necessita conèixer els seus orígens, no?
1: Exacte.
0: I a quina edat t'ho van explicar?
1: Aviam, el fet de ser adoptada, jo sempre he sigut conscient.
0: Sí.
1: Perquè d'alguna manera amb l'edat que ja tenia...
0: Clar, amb 4 anys.
1: Exacte. Ja era conscient i de fet me'n recordo fins i tot de la primera vegada que els vaig veure.
0: Clar.
1: Vull dir, hi ha una consciència. D'alguna manera la historicitat meva prèvia, d'alguna manera,
0: sí,
1: a l'adopció, aquest ha sigut el tema més difícil de gestionar o de posar damunt de la taula.
0: Ja. I allà on estaves tu? A Colòmbia, quan et van adoptar, on estaves? En un centre d'acollida? O...
1: Sí, jo estava en el que es coneixen com els hogares sustitutos.
0: Sí.
1: Que o bé són centres o bé són famílies d'acollida. En el meu cas, quan van venir els meus pares, jo estava en un centre que era com si haguéssim un traspàs.
0: Yeah.
1: Una miqueta adaptatiu, no? De sortir d'un lloc per...
0: anar a un altre. Mm. I éreu molts nanos allà, amb aquesta família substituta?
1: Això no
0: te'n recordes? No,
1: no sé, ja.
0: No te'n recordes amb qui comparties i això, no?
1: No.
0: No. I de la família aquesta tampoc no te'n recordes?
1: No.
0: Gens?
1: No.
0: I dels teus primers 4 anys de vida, quins records en tens?
1: Tinc records emocionals.
0: Ja. Yeah.
1: O sigui, de tenir consciència de no tenir família.
0: Ahà. Uh-huh.
1: I poca cosa més. O sigui, sé que és una experiència, per exemple, que he compartit amb moltes adoptades, el fet de passar gana,
0: sí,
1: que és algo que et marca
0: fixa't.
1: Molt.
0: Mm. Uh-huh. Ni això us garantien, el fet d'una bona alimentació, no. Mm. I tu vas sentir el desig de ser adoptada? Sí.
1: Sí.
0: Que sabies que hi havia aquesta possibilitat i ho esperaves, diguéssim.
1: Sí.
0: La teva nova vida devia ser xocant, no? Tenir una família, una nova ciutat... Com ho vas viure, això?
1: Doncs va ser molt caòtic al principi.
0: Clar.
1: Perquè jo recordo que no discernia on estava, o el canvi.
0: Ja. Yeah.
1: Era... O sigui, eren molts canvis, era un canvi de territori, de clima, de cultura, de llengua.
0: Uh-huh.
1: I per mi va ser molt, molt xocant. O sigui, vaig tardar... El meu procés va ser com bastant llarg,
0: sí,
1: perquè vaig tardar molts anys a assumir o assimilar la meva realitat com a adoptada.
0: Ja. Yeah. Tens més germans o no?
1: Sí, tinc un germà, és adoptat, també a Colòmbia.
0: Ah, mira, més gran o més petit?
1: És més gran.
0: Sí.
1: Té un any i mig més.
0: Ahà. I amb ell veu fer el procés junts o no?
1: No.
0: No, ell ha seguit un procés diferent.
1: Sí, Sí, perquè, bueno, són com realitats molt diferents. O sigui, allà el van adoptar en mesos.
0: Sí.
1: I al cap de 6 anys em van adoptar a mi. Yeah. I clar, per edat i per estructura familiar ja...
0: Sí, clar, és diferent. Sents que vas perdre l'arrelament, diguéssim, o sempre has sigut conscient dels teus orígens?
1: Jo he passat com per molts processos. Quan era petita volia que, no sé, d'alguna manera que m'acceptessin, estar integrada, estar adaptada, i refugiar molt, d'alguna manera, de la meva... racialitat, de la meva negritud, dels meus orígens. Perquè també dintre del context o l'estructura, crec que va ser un dels primers missatges que vaig arribar com a entendre, era com no estàs benvinguda amb la teva racialitat o la teva realitat. Llavors vaig passar com per un procés de negació.
0: Ja, yeah. Però tu tampoc no ets tan negra ni tan diferent, no? I ets molt guapa, a més a més. Bueno.
1: Sí, però és que clar, no és tant una qüestió de ser més o ser menys, sinó una qüestió de que quan ja no entres dintre d'uns paràmetres molt tancats, la gent et tracta diferent. A vegades ni tan sols és una qüestió que et tractin bé, malament o t'aïllin, et tracten diferent.
0: I quan vas ser conscient tu que físicament tenies uns trets diferents a la majoria de nens i nenes?
1: Jo des que vaig arribar.
0: Sí?
1: Clar, sí, jo vaig passar per una escolaritat d'on jo era potser l'única persona racialitzada, o de les poques.
0: A quin tipus d'escola vas anar?
1: A una concertada.
0: Aquí a Sants?
1: No, a l'Eixample.
0: I et va fer sentir malament això?
1: Sí, o sigui, no va ser fàcil.
0: A vegades sembla que perquè és una escola així com de pagament, no?, que tindràs més bona educació i que et tutoritzaran més i no sé segons com s'aguditzen més les diferències, no?
1: Totalment. Totalment. Jo és algú que sempre he reivindicat bastant amb la qüestió de l'adopció, perquè com a infant, no, aquesta és una infància on cal posar-hi un ull.
0: Sí, clar.
1: Perquè d'alguna manera integra moltes realitats, no, que xoquen, i pel tema de l'adaptació és important tenir en compte aquesta realitat. Abans, per exemple, arribava un infant adoptat, se l'escolaritzava.
0: Sí.
1: Per seguir la línia d'adaptar, no?, de l'adaptació.
0: Sí.
1: Ara mateix això ja no es fa, perquè es comprèn que un infant que està en un moment caòtic, com pot ser l'arribada des del país d'origen, no pot estar, no té les seves necessitats emocionals.
0: Què va?
1: Per poder atendre, pues, l'escolaritat.
0: No, és un procés molt llarg. I a vegades això hi ha nanos que sembla que sigui fàcil que s'adaptin perquè corren, salten i sembla que no els hi passi res, no? Però que veus que no es vinculen emocionalment, no? Que són incapaços de mirar-te els ulls, que fan com que no passés res, però que efectivament no es vinculen. I fins que no hi ha aquesta vinculació efectiva, és que no pots aprendre, perquè tothom té necessitat. Si tu no et sents estimat, vull dir, dediques les teves energies a que t'estimin. I això és prioritari, aprendre, diguéssim, no?
1: Exacte, sí, totalment.
0: I fins que no tens això resolt no pots com aprendre, no? Mira, que posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Perfecte.

0: I tu sents que a l'escola no es va treballar prou el teu procés d'acollida?
1: No.
0: No.
1: No. Vull dir, es va, per exemple, d'alguna manera l'adopció en si,
0: sí,
1: que jo sempre he pensat que és, integra moltes qüestions.
0: Uh-huh.
1: Es va agafar més com una excusa per determinar les carències,
0: yeah,
1: que no pas per posar l'ull i donar unes, no sé, un acompanyament, uh-huh, més adequat o més concret.
0: Sí, sí, sí, sí. I pel fet que tot signifiquessin pels teus trets físics i tot això, tampoc no es va treballar a l'aula, no?
1: No.
0: Ja, ja. Em sembla que ara es fa més sortosament, no sé. He entrevistat altres persones adoptades que han explicat que s'han hagut de treballar el sentiment d'abandó, que el viuen com una ferida. És el teu cas?
1: Sí, també.
0: Uh-huh.
1: Mm-hmm. Yeah. És una realitat que ens acompanya a moltes i que, bueno, és important poder-lo gestionar, reconèixer-lo, abraçar-lo.
0: Sí. I tu segueixes treballant, tu, o creus que l'abraces ja?
1: Jo no sé, jo parteixo des del punt de vista que sempre està.
0: Sí.
1: Perquè, o sigui, el que ve de la primera infància és una cosa que sempre t'acompanyarà.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: I d'alguna manera és important treballar-lo i també tenir com una comunitat, una, que pugui abraçar aquesta realitat.
0: Clar. Veus, bueno, m'agrada que dones molta importància a l'educació dels primers anys de vida, no? Que a vegades sembla que no és important, no? Que la canalla només juga, que... i en canvi jo penso que sí, que tot el cos emocional i afectiu, no? Es construeix aquestes primeres edats.
1: Sí, totalment.
0: I que és per sempre.
1: Mm-hmm.
0: Creus que les polítiques d'adopció són adequades? Han anat canviant des de que et van adoptar tu?
1: Sí, hi han hagut canvis.
0: Uh-huh.
1: Perquè, bueno, de fet, farà uns 10 anys hi ha molts països que van tancar les portes a l'adopció internacional, per exemple. També ha canviat el concepte de l'adopció i els processos, perquè dintre del boom de l'adopció internacional,
0: sí,
1: que més enllà d'allò que es va vendre en el seu moment, no? De obertura global, d'un pensament més obert, d'un antiracisme, va amagar bàsicament que les adopcions internacionals eren molt més senzilles, molt més fàcils d'adquirir d'alguna manera que les adopcions nacionals, que ja passaven més per un registre més difícil. Què ha passat amb aquestes primeres adopcions internacionals? Doncs que ha generat, o han sortit, han posat damunt de la taula molts conflictes,
0: mm-hmm,
1: relacionats, per exemple, amb la identitat, amb el racisme, amb el sentiment de pertenença, i també està la qüestió a nivell de relacions internacionals de que els països d'origen acostumen a ser, dintre de la historicitat, els països perdedors,
0: uh-huh,
1: ja sigui per la colonització, ja sigui per les guerres, i que van arribar moments o punts en la qual aquests propis països ja no podien abastir com,
0: uh-huh,
1: més nanos, i va entrar tot un entramat de trata de nanos, no? Que eren sostrets, eren robats, eren,
0: yeah,
1: de famílies enganyades.
0: Mm-hmm.
1: I això, pues, no sé, hi ha països com Noruega, com Suècia, que s'han posat mans i màniga a gestionar-ho i estan fent polítiques i estan treballant-ho. França, per exemple, que crec que l'any passat va publicar tot un informe i o sigui, hi ha conseqüències.
0: Menys mal. Mm-hmm.
1: I penso que això també és important recalcar-ho.
0: I tant. A nivell acadèmic, quina trajectòria has seguit? T'agrada estudiar o tens la sensació que els estudis o la feina no responen a les teves expectatives?
1: A mi m'agrada.
0: Si no, perquè has fet com tres carreres, oi?
1: Sí.
0: I en canvi treballes per sota de les teves possibilitats, no?
1: Sí.
0: Perquè em vas dir que havies estudiat ciències polítiques, no?
1: Sí.
0: Educació infantil.
1: Sí.
0: Ja. I que ara estàs estudiant programació.
1: Sí.
0: I treballes de dependenta.
1: Sí, sí, però això és una realitat que ens toca moltes de nosaltres, que estem com qualificades,
0: sí,
1: sobrequalificades i no tenim oportunitats. I no sé, d'alguna manera... Bueno, tens el temps també.
0: Ja. Yeah.
1: Però sí, sí.
0: Però, per exemple, tu si vas estudiar ciències polítiques, vas intentar treballar d'això o com a mestra d'educació infantil que vas estudiar després?
1: Sí.
0: Que sembla que és una feina que, bueno, qualificada i que hi ha feina, diguéssim, no?
1: Mm. Sí, però de moment no ho he aconseguit.
0: No.
1: Perquè, o sigui, jo sempre he treballat i estudiat.
0: Sí.
1: I d'alguna manera se m'ha dificultat bastant poder accedir o poder tenir una trajectòria com més, no sé, més tranquil·la.
0: Uh-huh.
1: I no sé, vull dir, és, no, que no és fàcil.
0: Ja, ja, ja.
1: No és fàcil entrar al món laboral. O sigui, d'alguna manera la meritocràcia no existeix massa.
0: Mm-hmm. Bueno, a l'escola suposo que, clar, t'has d'arriscar un temps, això, apuntar-te llistes i començar fent substitucions, que segurament d'entrada no guanyaries tant com el que guanyes ara, que hi ha d'haver un període d'impàs, suposo, no?
1: Clar, però al final necessitem un sou que ens doni per pagar el lloguer, el menjar.
0: Ah.
1: I...
0: Ja.
1: Vull dir, sí, jo què sé, haurien de canviar les condicions.
0: I ara amb la programació tens expectatives de poder treballar d'això?
1: Jo crec que sí, perquè sí, hi ha bastanta sortida i jo estic animada d'alguna manera.
0: Mm-hmm.
1: Penso que tot el que comporta esforç tard o d'hora té...
0: recompensa,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Però així des de fora semblen carreres molt dispars, no? I que és que tens interessos molt diferents.
1: És que jo...
0: o molts interessos.
1: Sí, jo trobo que l'educació està totalment correlacionada amb la política.
0: Uh-huh.
1: Perquè al cap i a la fi el sistema educatiu determina la ciutadania del futur.
0: Mm-hmm.
1: D'alguna manera l'educació lliure, per exemple, alimenta que els infants decideixin, o sigui, tinguin,
0: sí,
1: capacitat,
0: sí, sí, sí, sí,
1: per discernir, per decidir.
0: Uh-huh.
1: En un futur seran crítics, autocrítics.
0: Uh-huh.
1: No esperaran a què voto, què dic, què faig, no.
0: Ja, sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí que té a veure, clar. Has anat mai a Colòmbia? I en saps alguna cosa de la teva família biològica?
1: A Colòmbia no hi he anat mai.
0: Oh. No ho vas demanar mai a la teva família adoptiva d'anar-hi, no?
1: No.
0: No.
1: No, perquè...
0: Ni t'ho van proposar, no.
1: No. Mm. No. Va, és un tema que ha estat difícil.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè han sentit molta inseguretat i por.
0: Ah, sí?
1: Sí. Jo què sé, pues, per exemple, que jo anés a Colòmbia i no tornés o...
0: Uh-huh.
1: I, bueno, ha sigut un tema bastant difícil i tabú.
0: Sí.
1: Fins que d'alguna manera vaig posar el tema damunt de la taula, perquè al cap i al fi és la meva història.
0: Clar, clar. I amb el teu germà ho has pogut compartir, això?
1: No massa. Mm. Perquè ell almenys no ha mostrat massa interès.
0: Ja. Yeah.
1: Aleshores no ho he compartit.
0: Ja. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. I tens pensat anar-hi a Colòmbia?
1: Sí, hi aniré aquest estiu.
0: Ai, que bé.
1: I tinc moltes ganes, perquè serà reconnectar amb el país, amb la cultura, amb tot, amb les arrels.
0: Ah.
1: I, i també sento que, que forma part, no?, de mi, és com...
0: Clar, sí, sí. Quin procés com de reafirmació has seguit tu? O on has buscat les arrels o això? Perquè jo veig, bueno, per exemple, no, que et pentines, que d'alguna manera realces els teus trets, no? Que és com un, com una reafirmació, no?
1: O sigui, per mi d'alguna manera és que està integrat en la meva persona. I és dignificar.
0: Clar.
1: És com una autodeterminació de dir, és que jo sóc aquesta, no sóc una altra. Sí que hi ha aquesta versatilitat, no?, de poder decidir, jo sóc això o sóc això, però jo em sento orgullosa d'haver nascut a Colòmbia. Em sento orgullosa de la història, no?, del que jo sempre dic, de la meva història. Perquè sempre penso en la història que t'ensenyaven a l'escola, a la universitat, amb la que tu cerques, amb la que trobes i dius, uau, mare bé, no? Vull dir, vinc d'aquestes lluites, vinc dels palenques, de... I em, no sé, per mi enriqueix moltíssim.
0: Clar.
1: I dignifica.
0: I tens rastres de la teva família biològica?
1: Sí. I, bueno, estic buscant.
0: Doncs tant de bo trobis i trobis, no sé, les respostes que tu esperes, no? Que, mira, se'ns acaba el temps del programa i això, desitjo que tots els projectes de futur que tens es compleixin, que segur que t'ho mereixes.
1: Sí.
0: I això, i que segueixis endavant, tal com fins ara.
1: Moltes gràcies.
0: Fins una altra.
1: Fins una altra.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
6: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Isaac Heredia. El motiu d'entrevistar-lo és perquè ell és d'ètnia gitana, amb una cultura pròpia que contribueix a enriquir la diversitat de la nostra societat. Hola Isaac, com estàs?
1: Hola, què tal, Assumpta? Bona tarda.
0: Bona tarda. Tu parles català i és habitual que es parli entre els gitanos de la teva comunitat o el vas aprendre a l'escola?
1: Doncs he de dir-te que per les arrels de la meva família, ja que ells són per una part paterna de Portugal i materna d'Andalusia, a casa realment no parlava mal el català. I jo personalment el vaig aprendre i començar a parlar una vegada que estava escolaritzat.
0: Ja. I entre vosaltres parleu caló o romaní? És el mateix?
1: No és el mateix realment. S'assembla molt, però no ho és. T'ho explico.
0: Sí.
1: El romanó,
0: sí,
1: real, és la llengua internacional del gitano. És a dir, la llengua que parlen tots els gitanos de tot arreu. I el caló és com una derivació, un dialecte del romano i el castellà o català, en aquest cas.
0: Ja. I feu alguna cosa per preservar la llengua?
1: Doncs, malauradament, els gitanos pues, de la península realment tenim un conflicte en quant a la llengua, perquè els gitanos de fora de la península ens consideren que no som tots els gitanos que haurien de ser perquè no parlem la nostra llengua. Si un català li treus la seva llengua, li treus una part molt important de la seva identitat cultural.
0: Sí.
1: I llavors, a nosaltres, quan vam arribar a la península, no? Perquè parlo de la península, perquè parlo de Portugal, Espanya, no?
0: Sí.
1: També. Quan van arribar es va decretar una llei en contra de la comunitat gitana que instava a perseguir, encarcelar i apressar a tots aquells que siguin gitano o parlen gitano. Fins i tot havia una llei que instigava i fins i tot arribaven a tallar la llengua aquells que parlaven l'idioma gitano.
0: Oh.
1: I això, malgrat perdent moltíssim la llengua del romanó i el caló, ens agitant els catalans i espanyols, precisament per aquesta persecució, perquè si per parlar la llengua que parles t'apressaven o et tallaven la llengua, tu no volies que el teu fill tingués aquesta persecució o aquests problemes per aquests motius, no?
0: Ja. Yeah.
1: Aquí va sorgir també el caló, que era el caló, era l'arrels de la paraula real, tenia l'arrels del romanó i les terminacions del castellà o el català, no? Sempre acabaven en participi.
0: Sí.
1: I així com dissimulaven una mica a l'hora de parlar i es confonien si realment estaven parlant el romanó o estaven parlant castellà o català o el que sigui, no? D'aquí va sortir el caló.
0: Ja. Així el caló es parla a tota la península, diguéssim, no? Bueno, tot Espanya.
1: Sí. Uh-huh. Cada vegada més, he de dir-te, cada vegada menys.
0: Sí.
1: Perquè no, tot i que sigui una llengua, el romano, per exemple, és una llengua amb la seva estructura gramatical, com a tal. I així el caló seria com un dialecte, però no tot i que també té la seva gramàtica,
0: sí,
1: però diferent, no és tan ric com el romano, per exemple.
0: I tu quins consideres que són els trets característics de la cultura gitana?
1: Realment sembli que la cultura gitana sigui com un bloc molt, molt homogeni, però realment no és així. O sigui, jo sí que compartiria i diria que hi ha una part molt important que compartim tots els gitanos i diria que la principal és el sentiment de família, no? La unió de família, que el més important de tot és la família. i la unió d'aquesta, no? Si tenen trets culturals, no? Per exemple, que et parlarien de, del respecte a les persones major d'edat, no? Per sobre de tothom, et parlaria de la unió de família i poc més. O sigui, és a dir, identitat com a tal inamovible serien aquestes dues. Després sí que tenim moltes ramificacions.
0: T'hem perdut. Espera.
1: Ara? M'escolta?
0: Sí, sí. Ens hem quedat amb això, amb la unió de la família.
1: Doncs et diria que la unió de la família i el respecte a, als majors són els principals codis o trets culturals que comparteixen segurament tota i tota d'arreu del món. Però si entrem en temes més específics, jo diria que ja ramifiquen en pensaments i costums de cada situació geogràfica on es trobem, no? Per exemple, tenint en compte que la cultura gitana no és un bloc per res homogeni, tot al contrari, però sí que compartim aquests dos valors principals, que és el sentiment de família i el respecte per
0: la gent gran. Està bé. I tu sempre has viscut al Bon Pastor?
1: Sí, jo sempre he estat al Bon Pastor, sí que puntualment de petit recordo que, no sé, 2 anys, 3 anys vam anar a viure, no va arribar ni un any a Hospitalet, però sempre ha sigut del Bon Pastor.
0: I bé, tu has seguit l'escolaritat normal i valores la formació acadèmica. Això no és gaire habitual en la vostra cultura, em sembla, no? I perquè a les escoles els alumnes gitanos tenen molta fama d'absentistes. Es valora poc l'educació?
1: O sigui, realment jo diria que un dels somnis que tenim els gitanos és poder tenir una formació, tot i que des de fora em diu que realment no valguem la formació. Jo diria que és tot el contrari. Malauradament, la comunitat gitana ha patit sempre molta persecució, sempre, i sempre s'ha estigmatitzat molt a la comunitat gitana. Tant i així que ha arribat a un punt on els propis gitanos i gitanes no creien que ells podien ser, no sé, metges, enginyers, no sé, doctors, el que sigui, no? Per exemple, jo tenia un somni, jo volia ser mestre. Jo tenia, des de ben petit, sempre ho deia, de la primària, que m'agradaria molt ser mestre, no? I jo era com un somni que tenia, però que jo pensava que no podia aconseguir, és a dir, perquè sempre havia escoltat que els gitanos no podien estudiar, no serveixen per estudiar, i no valien per estudiar, no? I és un missatge subliminal que sempre hem rebut fins al punt que calen nosaltres, no? De que acabem creient això, no?
0: Clar, si ja no creuen en vosaltres, no? Difícilment hi pots creure tu mateix. Total. I com vas veure tu la teva etapa d'educació primària a l'escola Bernat de Boïl que anaves? Éreu majoritàriament alumnes gitanos, oi?
1: Sí, en aquell moment el gran percentatge de la població era o gitana o migrada i sí, representava una part molt important de la població de l'alumnat del centre. Era un centre molt peculiar, era un centre on hi havia un perfil molt concret, no? Que podria dir representatiu del barri on estava, però realment no és així. En el centre podíem representar el 50% o 60% de la població de l'alumnat, però el barri realment representava un 5% o així. És a dir, que no, l'escola no feia honor a la realitat del barri, no?
0: Ja. I o sigui, la població gitana tendeix a anar a les mateixes escoles, no? Que us agrupeu entre vosaltres. Sou vosaltres que busqueu anar junts o són els paios que no es volen barrejar amb vosaltres?
1: Jo diria que les dues coses. És a dir, que el que un gitano

0: també dic que és una realitat, que els gitanos busquen aquesta confiança en el claustre o alguna referència positiva per part d'un amic, i també és una realitat que a les persones no gitanes, quan hi ha un centre que concentra molta població, rebutgen justament en aquest centre. És una realitat també.
1: Ja. No sé, suposo que seria l'administració hauria de regular això, no? Perquè que la població estigui barrejada és una riquesa, no?
0: Totalment. La diversitat de cultures realment és riquesa cultural per a tothom. Enriquir la cultura d'altres pensaments, conviure conjuntament, no coexistir conjuntament, sinó convivir conjuntament.
1: I tant.
0: Validant, conèixer-nos uns amb altres, no? I realment seria el més enriquidor per a la societat en general, no? No sé si parlaria de l'administració o parlaria de la societat, no sé. Penso que recau en part de la societat també, no? De no estigmatitzar ni tenir prejudicis de l'altre sense primerament conèixer, no? No sé.
1: Clar, sí, sí. La teva escola ha esdevingut un institut escola que ara es diu El Tiler. Com valores aquesta evolució?
0: Doncs, per una part, la valoro positivament, ja que és un centre que pot tenir continuïtat, no? I no perdre els alumnes en el pas potser de primària, secundària o alguna cosa
1: sí,
0: així. No?
1: Perquè molts, com que la secundària havien d'anar lluny d'allà, no? Bueno, més cap al centre de Sant Andreu i això, es perdien pel camí, com qui diu, no? I ara el poder l'escola el ser des de 3 fins a 16 anys deu ser més fàcil que es mantinguin.
0: Sí, per una banda sí, també he de dir-te que aquest institut d'escola neix del tancament de la secundària que hi havia pública al barri. Llavors, per una part, també, bueno, sí que és millor per una banda, no?, de tenir més continuïtat, però neix perquè un altre institut públic del barri ha tancat.
1: No? El Cristòfol Colom, no?
0: Sí, evidentment.
1: És veritat, sí, sí, sí, sí, sí. I tu creus que des de que s'ha fet aquest pas ha evolucionat la població de l'escola, que hi ha més varietat, diguéssim, que hi ha persones paies, diguéssim, que hi van també?
0: Sí, per exemple, la diversitat de l'ESO
1: sí.
0: En el Tiler, hi ha una diversitat molt enriquidora, realment.
1: Uh-huh.
0: No hi un alumne concret, hi ha un perfil d'alumnat molt divers i molt enriquidor.
1: Sí,
0: i realment
1: sí. Que bé que tothom del barri tingui confiança, no? Jo conec una mica aquest centre educatiu i trobo que, per exemple, a nivell d'espai és molt maco, que té un jardí preciós, que hi ha un piano a l'entrada, que no sé, trobo que no sé, sedueix, diguéssim, no? Com a centre educatiu. No sé, i espero que ho faci amb tothom.
0: Sí, jo penso que les instal·lacions també dignifiquen, no? I és una part molt important de reconèixer i dotar el centre de les mateixes oportunitats i eines que la resta, no? És a dir, és un centre digne i de qualitat, no?
1: Que bé. Doncs mira, ara posarem el Gelem Gelem, que és l'himne internacional del poble gitano, i després seguim parlant.
0: Perfecte, superbé.

0: Isaac, i a tu què et sembla que ha propiciat el teu interès pels estudis? Perquè ara, d'alguna manera, podràs complir els teus somnis d'infància, no? Que estàs estudiant per ser mestre.
1: Doncs, m'escolta ara?
0: Sí.
1: Vale. Doncs ha sigut un desig que jo sempre he tingut, perquè realment jo recordo ja la primària, el meu tutor de primària, de parlo de quart, cinquè, sisè, jo ja deia que jo volia ser mestre. I jo al meu mestre d'educació física li deia, jo volia ser mestre i treballaré en el teu lloc, li deia, no? És una cosa que sempre he volgut ser i sempre m'havia agradat, no? No sé, tenia aquest desig de poder ser mestre, i sobretot en les escoles on jo havia fet la primària i la secundària, i vaig intentar començar, i malauradament al grau superior vaig tenir que abandonar els meus estudis, però per sort o no, vaig poder reprendre la meva formació a través de la prova d'accés a la universitat per major de 25, i jo era un somni que pensava que ja el tenia inalcançable, que ja no podria recuperar aquesta situació de la població. I realment vaig poder optar allò i vaig aprovar i acabo de... Bueno, he finalitzat el segon curs del grau d'educació primària i ara al setembre començaré el tercer curs de grau d'educació primària.
0: Que bé, ho trobo molt important perquè per l'alumnat gitano, no? Que vegi que hi ha mestres, no? Que són gitanos com ells i que s'hi pot arribar, que tinguin referents, no? de persones que són com ells, ho trobo importantíssim, no? Tu ara ja estàs treballant com a promotor educatiu, en què consisteix aquesta feina?
1: Doncs jo fa 8 anys, em sembla ja, que estic treballant com a promotor escolar en un projecte de promoció educativa per a l'alumnat i el poble gitano. Uh-huh. I és un projecte que desenvolupa la Fundació Privada Pere Closa. Bueno, realment és un projecte del Consorci d'Educació de Barcelona, però que gestiona la Fundació Privada Pere Closa. Uh-huh. I és un projecte que té com a objectiu principal de tres, i els principals són promoure l'èxit educatiu dintre de la comunitat gitana, d'altra banda, reduir i prevenir l'absentisme, i per últim, promoure el valor i la cultura gitana dintre del centre i el currículum escolar.
0: I això com ho feu? A través de parlar amb els mestres i amb les famílies i amb l'alumnat, vull dir que sou com un referent, no? O feu com de mediadors o...
1: Sí, bueno, realment l'àmbit d'intervenció del promotor escolar és intervé en l'àmbit escolar dintre amb alumnat, famílies i docents i en l'entorn també, no? O sea, és una feina que es desenvolupa com el promotor escolar, com una eina d'assessorament i com un pont, no?, entre a vegades la família, l'escola, els alumnes, la formació, els tutors, no? I és com el nexe o un facilitador del procés d'entesa, de millora, de creixement entre tots aquests àmbits, no? A vegades es desenvolupen accions tutorials individuals amb els alumnes per motivar, per acompanyar, per repensar, no? A vegades s'assessora a un docent en com intervenir amb la família, amb facilitat tret de la cultura gitana per intentar apropar-se a ells, no? Acompanyar les famílies per trencar les coses que hi ha envers a la formació, no? O al món acadèmic, publicar. Aquesta és la línia del promotor. Més com un facilitador del procés de millora, no?, en conjunt.
0: És una feina molt important, trobo, eh? Aquí al Bon Pastor també teniu l'Associació de Joves Gitanos del Bon Pastor, que es diu Romanès Sicobal, no sé si ho pronuncio bé, eh? I quins objectius té aquesta associació i a quants joves agrupa, més o menys?
1: Doncs, mira, fixa't, aquest any
0: sí.
1: tenim un grupet entre nois i noia, aproximadament eren uns 20, més o menys. I bàsicament, de fet, jo vaig ser promotor perquè jo vaig fer el cicle de formatiu de la mitjà, vaig dir, ostres, els gitanos també poden estudiar, no? I hem de treballar per fer conscienciar a les famílies de que això també és per ells, no? I vam decidir aquesta entitat, que és l'entitat romanès Ciclopne. No, és estudiant gitano.
0: Sí.
1: Com, és com nen o niño gitano, no? És com jove gitano. I és un entitat, és una entitat que treballa precisament per el mateix motiu que jo ara mateix estic treballant amb el consorci, no?
0: Sí.
1: Conscienciar les famílies, acompanyar en el procés de formació, facilitar la informació de la formació, de la postobligatòria, no? Ajudar en el tràmit de beques, acompanyaments, prescripcions. Vam comentar d'aquesta forma, tot i que ara, no sé, fem moltes coses, no? Des de tallers a les escoles interculturals per promoure la història i la cultura del poble gitano. Fem tallers de romanó també, tenim un projecte que es diu Ludoteca Musical Romaní, que a través de la poesia, literatura del rom, no? Gitanos de tot arreu, treballem la música i la literatura, fem reforç educatiu, tenim també un projecte que està vinculat amb els serveis d'APC, un servei de migració, xarxa de serveis del barri, i treball i fem esport, no? Treballem el futbol, l'alimentació, etc. I com, no sé, fem moltes coses, no? Relacionar amb això, amb promoure a la joventut, no? La formació, la vinculació, la formació i acompanyament també a les famílies i veure que la formació és una cosa que suma i que no afecta per res la seva identitat i...
0: Oi, que interessant, no? I hauria de ser a tot arreu on hi ha nuclis gitanos, diguéssim, no? Doncs mira, ja hem d'anar acabant, que se'ns acaba el temps del programa. Només diguem així, amb dues paraules, tu que tens dues filles, si veus per elles el futur amb esperança.
1: Doncs et diré que la comunitat gitana ha evolucionat molt, ha canviat molt, camina ara molt de pressa i et diré que el meu avi és un dels, podríem dir perquè ho entenguessis, dels patriarques, et diria de Catalunya realment. Anava a dir Barcelona, però no, realment de Catalunya, perquè a vegades el truquen de qualsevol lloc de Catalunya, no? I és ell qui em diu a mi que jo no faci el RUC i que les meves filles han d'acabar una carrera.
0: Ai, que bé. Doncs mira, amb aquestes paraules tan esperançadores acomiadem el programa i moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés, que ha sigut molt interessant. I fins una altra.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Borgonya.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar un grup de tres nois que es coneixen de l'Espai Municipal d'Adolescents La Clau d'Hostafrancs. Hola.
1: Hola.
2: Hola, hola.
0: Benvinguts al programa.
2: Gràcies.
0: Us voleu presentar vosaltres mateixos? En tot cas, dieu el vostre nom, l'edat que teniu i quin nivell d'estudis esteu cursant.
3: Jo em dic Keller i estic a quart de l'ESO, tinc 16 anys.
2: Jo em dic Celso, tinc també 16 anys, però dins de dos mesos més o menys, complo 17, faig 17 i faig primer de batxillerat.
4: Soc Tiziano, tinc 13 anys i faig segon de l'ESO.
0: Molt bé. Tu, Celso, de quin país ets originari?
2: De fet, sóc una mescla, ja que el meu pare és portuguès, però vaig néixer i vaig viure 10 anys a Venezuela, a Caracas, més o menys, a prop de Caracas.
0: I tu, Tiziano?
4: D'Argentina. Tinc família que és d'Itàlia, però el meu pare i la meva mare van néixer a l'Argentina.
0: I tu ja has nascut aquí o vas néixer allà també?
4: Allà.
0: A Buenos Aires?
4: Sí.
0: Sí, de fet hi ha molts argentins d'origen italià, no? I el teu nom també ho és.
4: Clar, sí, això és per una qüestió del passat, d'immigracions i tot això.
0: I quan veu arribar aquí, us veu escolaritzar amb normalitat? O veu anar a l'aula d'acollida primer? Quin procés veu fer?
4: Quan vaig arribar vaig fer 6 de primària i com era estranger, que havia arribat fa molt poc, sí em van enviar a l'aula de cuida, però des de primer d'ESO em van dir que no la necessitava.
0: Ah, ja. No, de fet, es fa més que res per la llengua i parles bé el català, no? I tu, Celso, et vas incorporar de seguida?
2: Quan vaig arribar vaig entrar a 5è de primària i vaig tindre els 2 anys de 5è i 6è fins a l'ESO. O sigui, quan vaig arribar a l'ESO ja no vaig fer l'aula d'acollida, i quan estava allà van fer molts exercicis per poder parlar català i moltes d'aquestes coses.
0: I tu a on vas néixer de Venezuela?
2: A Guarenas, un poble a prop de Caracas.
0: En tens records?
2: Sí.
0: Clar, sí. Fins als 10 anys.
2: Sí.
0: I què en recordes?
2: Doncs la meva casa, ja que jo vivia en una urbanització on hi havia moltes cases al estil pel·lis estadounidenques.
0: Sí.
2: Llavors podia sortir al carrer i estava com avallat, doncs no entrava gent de fora de la urbanització aquesta.
0: Ja. I tu, Tiziano, et va sorprendre alguna cosa quan vas arribar aquí?
4: No me'n recordo molt bé, però una mica la cultura, sí, el típic, no, de l'idioma, l'accent, que la gent també nota molt quan ets d'un altre país, i normalment la gent diu sempre, gairebé sempre, que sóc argentí.
0: Ho noten?
4: Eh?
0: Ho noten, que
4: sí,
0: ets argentí. I no és perquè portis mate a la classe o coses d'aquestes?
4: No.
0: I tu, Keller, a casa teva parleu català?
3: No tant, amb la meva mare no estem acostumats, però ara amb el meu germà doncs parlem una mica més, perquè pues,
0: ell també parla català a l'escola.
3: Sí.
0: Que és més petit, el teu germà?
3: 4 anys té.
0: I els teus pares van néixer aquí tots dos?
3: Bueno, la meva mare sí, però el meu pare és de Colòmbia. No sé quina part exactament.
0: Tu hi has anat mai, a Colòmbia?
3: Sí, però era molt petit, tenia 2 anys.
0: Ja. I en sents parlar d'allà? Tens família allà encara?
3: Sí, però no parlat, o sigui, no m'han parlat molt d'ells, però sí que he parlat amb ells en videotrucada i tal.
0: Vosaltres a casa vostra amb quina llengua parleu? En castellà, suposo.
4: Sí, en castellà.
0: Sí. I entre vosaltres tres?
3: També
0: en castellà. I amb els nois de l'institut o de la clau també parleu en castellà?
2: Amb el meu institut hi ha molta gent que és de fora, doncs amb aquesta gent parlo més en anglès, però hi ha altra gent que necessita practicar el seu català o el seu castellà i parlo amb aquesta llengua depenent del que vulguin ells.
0: Ja. A quin institut vas tu?
2: Al Poeta Maragall, queda per l'Eixample.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I tu, Tiziano, també parles en castellà en sí. General?
4: Sí, normalment parlo en castellà. Molts dels meus companys també parlen en castellà. Gairebé que... No, disculpi. Alguns sí parlen en català, però ningú té problema en parlar en català.
0: Ja, ja, ja, ja. I els professors?
4: Els professors sempre en català. És un... El meu institut sí és una mica com estricta amb això, que si podem parlar català, que el farem.
0: Perdó. Tu a quin institut vas?
4: A l'IARC, que de fet veig que tenia una foto.
0: Ah, sí. És un institut escola, sí.
4: Clar.
0: De l'IARC, sí. I tu, Keller, vas a la 25a Olimpiada.
3: Sí.
0: I allà, què?
3: Pues,
0: quina llengua et predomina?
3: Menys a la classe de castellà parlem català, però entre companys, a lo millor a l'hora del pati o... a moments que podem parlar, doncs parlem castellà també.
0: I per què ho feu? Perquè és la llengua familiar i és la que us surt,
3: sí, per
0: et
3: costum,
0: sembla?
3: Perquè és més fàcil de parlar, no sé.
0: I vosaltres quina idea en teniu de la llengua catalana? Teniu alguna idea al respecte? O us han dit mai el per què als instituts la llengua vehicular és el català o això?
3: Sí.
2: A veure, jo suposo que és la llengua vehicular perquè estem a Catalunya i sí. Estan aquí a aquesta comunitat autònoma, estan les dues llengües oficials, llavors es parla el català majoritàriament, ja que la resta d'Espanya es parla castellà.
0: Com us veu conèixer vosaltres? Qui vol dir?
3: A la clau.
4: Sí. A l'espai de la clau. I res, que suposo que ells ja coneixien i jo vaig arribar al tercer,
0: sí.
4: I d'allà suposo que van passar com uns 3 mesos que, o molt menys, que ja vam començar a quedar junts a això.
0: Com us veu adonar que us aveníeu vosaltres tres? Que ara em va dir la teva mare que sempre anàveu junts i això.
2: Perquè tenim els mateixos gustos i en aquest espai fem diversos tallers. Llavors ens van coincidir en molts d'aquests i van tenir que parlar obligatoriament, ja que fèiem els mateixos tallers, i van notar que érem molt semblants en molts gustos.
0: Ja, ja, ja. Jo he vist que això, que la clau, que és un centre municipal, no?, per adolescents, i com el veu descobrir vosaltres? O no sé si voleu afegir més coses a part d'aquesta definició així molt escueta. Què hi trobeu allà?
2: En el meu cas, li vaig conèixer aquest espai perquè unes amigues de l'escola vivien a prop d'aquest espai i vaig anar amb elles. Després elles van deixar d'anar, però jo em vaig quedar i vaig conèixer els dos.
0: Yeah.
2: I en aquest espai es troben, per exemple, els tallers, que fem coses com manualitats, esport, cuina... De fet, el Keller porta la cuina.
0: Que bé! T'agrada la cuina?
3: Sí, molt. No sé, és una cosa que faig des de petit amb la meva àvia, que ja
0: m'agrada
3: molt també. I, no sé, m'agrada... per això, jo crec, i ja ho tinc com a hobby i no sé si a futur faré alguna cosa així o si no, pues...
0: I tu ho vas proposar tu als monitors de fer un taller de cuina, com va sorgir la idea?
3: Jo sempre havia estat al taller de cuina i quan a vegades recomanava doncs receptes i tal de cuina, em van proposar de ser el tallerista i vaig dir que sí, i doncs ja porto quasi un trimestre.
0: Que bé, i te'n surts bé i t'agrada. I sí. Els altres proven les teves receptes a casa seva?
3: Com?
0: Sí, bueno, allà al taller de cuina deveu fer plats, no? Receptes que tu
3: sí,
0: has pensat i això.
3: Aproximadament són 14 persones o així, i doncs fem per tots, perquè provin també doncs els que fan el taller i els monitors.
1: Uh-huh.
3: I ja doncs, si algú vol la recepta, se la puc passar, que jo tinc doncs les dades de la cuina.
1: Sí.
3: I que ho puguin tornar a fer a casa i tal.
1: Ah, yeah. I saps si ho han fet a casa seva?
3: No crec.
1: No.
3: No, ningú m'ha demanat res, però igualment si no, són fàcils de recordar-se per tornar-ho a fer.
1: Clar, i segur que se n'aprèn, no? Uh-huh. I vosaltres feu de monitors també o no? O sou usuaris només?
2: De moment només som usuaris.
4: Ja. Sí, de moment només usuaris.
1: I que, quines activitats hi feu allà?
4: Fem, bé, són els 5 dies de la setmana laboral, podria dir.
1: Cada dia hi aneu?
4: Sí, normalment. Uh-huh. El dilluns es fa Crearta, que és un taller on fem coses de manualitats, de pintar i tot això. Dimarts fem Connecta't, que és un espai per, bé, conèixer un poc a la gent que està al mateix taller.
1: És com de comunicació.
3: Sí,
1: i
3: clar,
1: això.
3: Connectar amb la gent i amb les xarxes socials.
1: També.
4: Dimarts, dimecres, fem cuina,
1: que,
4: com ja hem dit. Dijous fem
3: espai esports.
4: Clar, espai esport, fem esport, béisbol, futbol, normalment qualsevol cosa que sigui...
1: I és tan gran l'espai que podeu fer esport allà mateix?
4: No.
1: Perquè això és un espai que hi ha aquí al carrer Leiva, no?
3: Sí.
4: No, normalment hem d'anar a l'Espanya Industrial,
1: sí,
4: o a la Farga.
1: Ah, ja.
4: I bé, divendres, com avui,
1: sí,
4: fem Random Friday, que res, fem qualsevol activitat que puguem.
2: Es fan, per exemple, concursos, o es fan sortides al teatre. Per exemple, avui van sortir a la Bàscula, que és un altre espai municipal.
1: Sí, d'allà, de la zona franca.
2: Sí, del barri de la Marina.
1: Sí.
2: I van fer una activitat sobre el 25N.
1: Sí.
2: I van fer, per exemple, van anar a fer un partit de futbol femení per aquest motiu, perquè demà és el 25N.
1: Mm-hmm, és veritat. I vosaltres us relacioneu més amb els companys i companyes de la Clau que amb els de l'institut?
2: Normalment, a la Clau ens relacionem entre tots. A l'institut depèn de nosaltres, en el meu cas, em relaciono més amb la Clau, ja que amb l'institut tinc aquesta relació només company, no quedo amb ells com amb el Tiziano o el Keller.
1: Ja. Doncs mira, ara posem la música que heu triat i després seguim parlant.

0: Aquesta música que heu triat és de la sèrie One Piece. Tots tres la mireu?
1: Sí, sí.
0: I què us agrada de la sèrie?
2: Tot. Relativament. Tot està molt bé. Una vegada comences, t'agrada els personatges, les seves motivacions per estar, doncs, a la seva tripulació, la història, no sé. Molta gent diu que és molt llarga perquè té 1000 capítols i tal, però és això, una vegada comences i t'agrada, doncs...
0: Ja, no pots parar de mirar-la.
3: Sí, perquè la sèrie trata sobre Luffy, que és un pirata que vol trobar el One Piece, que és el tresor que ningú sap si existeix o no.
0: Sí.
3: El seu viatge es tracta en això, en averiguar si existeix aquest tresor o no, i en trobar la seva tripulació. Trata molt sobre l'amistat, sobre molts problemes socials, etc. És molt bona.
0: I qui és de vosaltres que li ha agafat la falera d'estudiar japonès i coreà a partir de la sèrie?
3: Doncs a mi, ja que els dilluns i els dimarts, els dilluns faig japonès i els dimarts i dijous faig coreà.
0: Hosti.
3: Llavors, això, vull fer traducció en el futur, llavors estudio bastants idiomes.
0: Yeah. I t'ha vingut la falera a través de la sèrie?
3: La sèrie la vaig veure després d'estudiar japonès.
0: Ah.
3: Ja que la sèrie està en japonès, vaig practicar amb aquesta sèrie.
0: I què t'atrau d'aquestes cultures orientals?
3: Doncs, per exemple, primer que tot, els idiomes m'agraden molt, ja que són molt diferents, i vull fer traducció. Després, la seva cultura, tant com es comporta la gent, la seva cuina, la seva manera de vestir, etc.
0: Tu, Tiziano, saps si vols seguir estudiant després, quan acabis l'ESO?
1: Sí, segurament tinc l'idea bastant clara de que vull fer batxillerat i potser també la universitat.
0: Ja, què t'agradaria estudiar?
1: Alguna cosa relacionada amb la física, és un tema que m'interessa fa molt, fa des del 11 anys en què estic interessat en això, i segurament si pogués ser professor de física a una universitat seria el meu somni, la veritat.
0: Sí, que bé. I com has descobert que t'agrada la física?
1: Bé, a la plataforma YouTube. Em vaig trobar molts vídeos, moltes coses relacionades, i em va impressionar el complexa e interessant que pot ser una cosa a la vegada, que relaciona tot l'univers amb unes mateixes lleis, i bàsicament el poder explicar això a unes altres persones, m'agradaria molt explicar-ho amb les meves paraules, amb exemples pràctics. És impressionant per a mi.
0: Ai, que bé que vulguis fer això. Segur que et posaries els alumnes a la butxaca, perquè habitualment el que odies és que aquestes coses que te les facin aprendre només de memòria, no? I tot el que es pugui demostrar, no? I que puguis palpar d'alguna manera, i això segur que s'aprèn molt més, no? Que si només aprens el concepte memorísticament, no?
1: Clar, per a mi la física bàsica, la física de lleis de moviment i tot això, s'hauria de practicar un 80% de... Sí, s'hauria de fer un 80% de pràctica, perquè és el que et demostra que això és veritat, que potser unes equacions i tot això no te deixa clar, però si veus com les coses realment es mouen i t'expliquen per què, és quan aprenes.
0: Sí, sí. És que a vegades és això, bueno, almenys quan jo estudiava, t'aprenies les fórmules, però no sabies massa quina aplicació tenien, no? Ni per què servien.
1: Clar.
0: I tu, Keller, encara tens més temps per endavant, però tens clar què t'agradaria fer o no?
2: Bueno, jo estic amb aquest debat mental de si fer el batxillerat científic o l'artístic, perquè m'agrada molt dibuixar i fer manualitats, però també m'agrada molt les ciències com el Tiziano. M'interessa molt com funciona, doncs, no sé, l'univers i tot.
0: Ja.
2: Llavors,
0: i la cuina en el terreny professional no t'interessa, no, que... sempre ho pots fer com a hobby, no? També.
2: Sempre bueno, sempre no, perquè encara no tinc ningú treball, però costa molt trobar un treball que vull fer perquè m'agraden tantes coses i sé fer tantes coses que no sé decidir un. Llavors, per exemple, vaig estar debatint, per exemple, a principis de l'ESO, volia ser veterinari, no? Després vaig estar pensant de ser arquitecte, no? Perquè mezcla?
0: Sí, barreja.
2: Barreja l'art amb la ciència. Veritat. I també doncs cuiner, però bueno, vaig conèixer una persona que va ser cuiner al no sé com es diu, però és un restaurant molt famós a Madrid. Mm-hmm. I em va dir que són moltes hores de treball i ho tens que fer si t'agrada molt la cuina. Llavors vaig estar pensant i no sé si vull fer 14 hores al dia.
0: Ja, clar. Bueno, ja ho aniràs veient, no? Si vols fer el batxiller encara tens com a mínim 2 o 3 anys de coll.
3: Ell fa 4.
0: Sí, però això, si vol fer el batxiller, bueno, que té 2 anys o així, no? Per acabar-s'ho de pensar. Sí, abans m'he pensat que era al revés. No sé per què. És em fa la sensació que ell sigui més gran que tu. Sí, és al revés.
2: Bueno, també ara la meva mare està fent oposicions cap a la policia. Mossos, i si entra, potser també podria provar quan sigui més gran.
0: Ja. Yeah.
2: Perquè molt del que està estudiant ara per fer les oposicions són el mateix contingut que tinc ara a l'ESO, entre 3er i 4.
0: Mm-hmm. Bé, ja ho aniràs veient. Feu molt ús de les xarxes socials vosaltres? Utilitzeu els mòbils a l'institut, ara que és un debat que tothom en parla d'això? O què en penseu?
1: Al meu cas, no. El meu institut, a l'IEARTS, ara mateix té una... O sigui, està sent bastant polèmic perquè fa unes 2 setmanes van aplicar unes regles de que el mòbil abans es podia posar a la guitxeta, però ara l'han de posar una caixa forta i no sé, és com més temps anar a buscar la caixa, que la gent posi els seus mòbils i res, també ara hem de firmar un paper i això, que d'unes 200 persones que tenen institut s'han trobat un 10 casos de persones que feien servir el mòbil i per això tots ara no el podem portar com amb normalitat. Yeah. I per això va ser bastant polèmic.
0: Ja.
3: En el meu institut ara s'ha posat la norma de no fer ús d'aquest mòbil dins de totes les instal·lacions, però com al pati, per exemple, sortim fora de l'institut, sí que podem utilitzar. Però aquesta norma tampoc és molt forta, ja que hi ha moltes excepcions, ja que també per activitats de l'escola també es pot fer servir.
0: Clar.
3: I a casa jo lo feia servir més abans. Ara ja, per exemple, vaig borrar tots els llocs i tot això, només utilitzo l'Instagram i de xarxes socials només aquesta. I per comunicar-me utilitzo més el WhatsApp i això és tot el que faig amb el meu mòbil.
2: Bueno, jo també, al meu institut, bueno, no té ninguna llei de no poder utilitzar el mòbil, però no es pot utilitzar, però per exemple per algunes excepcions, un Kahoot o alguna cosa que fem amb el mòbil, sí. Però per exemple estan fent ara, perquè l'any passat no ho feien, que per exemple els exàmens els mòbils els deixem a la taula del professor, per exemple, o coses així, que m'han dit que s'utilitza a la universitat i tal.
0: Uh-huh.
2: I hores que usi el mòbil, doncs ja no tant, igual que Celso, abans ho feia servir més, però bueno, ha baixat molt, unes 3 hores o així al dia només.
0: Ja, està bé. Doncs no responeu a les estadístiques vosaltres del que
3: jo diuen. Sí que faig més de 3 hores, faig 5, 6, 7 com a màxim un dia, però abans ho feia servir molt més.
0: Ja. Doncs mira que el Roger diu que s'acaba el temps del programa. Ens hem d'acomiadar. M'ha agradat molt conèixer-vos i disculpeu alguna confusió a vegades amb els noms, que era perquè no ens coneixem, com qui diu. Bueno, ara ja us conec una mica més. I no sé, moltíssimes gràcies per haver acceptat que us entrevistés.
3: A tu.
0: Que segur que a l'audiència els ha agradat molt sentir-vos, i no sé, que trobo que hi ha molts estereotips en relació al jovent, no? De que si no te'n pots refiar, que jo vosaltres us trobo molt responsables i que teniu el cap molt ben amoblat, i tant de bo seguiu així i pugueu realitzar tots els vostres projectes.
3: Gràcies.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
6: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
7: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

benvinguts i benvingudes. Programa 2017 del Club del Country, 42è especial dedicat als números 1 d'ençà el 1987 per celebrar els 40 anys del Club del Country. Estem al 2012, Jason Aldean amb el Fly Over States, aquesta cançó escrita pel Neil Thrasher i Michael Dolani, que va publicar amb el seu àlbum Mike in the Party, del qual va ser el cinquè i darrer senzill, el setè número 1 de la seva trajectòria discogràfica. Continuem. Després d'una setmana al número 1, estem al juny del 2012 en Something But a Truck, una cançó que va estar-se dues setmanes al número 1, coescrita per Kip Moore al costat de Dan Cove, una cançó que arribava com a segon senzill del seu àlbum anomenat Up All Night, que era el seu àlbum de debut.

El Club del Country and Something Was a Track, l'únic número 1 que fins a la data ha obtingut en Kip Moore. Per tant, l'única vegada que l'escoltem amb aquest especial. Good Girl va ser una cançó de Carrie Underwood que va estar-se una setmana al número 1. I la cançó escrita per en Chris Stefano, en Ashley Gordy i la mateixa Carrie Underwood, realitzant el seu quart àlbum d'estudi, aquell Blown

una cançó que va escriure ell mateix al costat de Jeff Hyde i Ryan Tindall, inspirat per el record d'una noia i la cançó d'un altre artista, però va preferir centrar-la amb el ídol, amb el seu ídol, Bruce

Així arribava al seu final aquesta cançó d'en Luke Bryan, que es deia Drunk on You, una cançó escrita per Ronnie Clawson, Chris Tompkins i Josh Kerr, i que va interpretar com a tercer senzill del seu àlbum Tailgates and Town Lines, el primer dels senzills que va publicar, en el qual ell no hi havia participat com a compositor. Tenim més cançons, estem al mes de juliol de 2012 i escoltarem una cançó d'en Bradley Gilbert, una peça magnífica que es diu You Don't Know Her Like I Do, una autèntica passada de cançó que escoltem també a continuació. Cançó realitzada com a segon senzill de l'edició de Lux del seu àlbum Halfway to Heaven. Gilbert i Jim McCormick la van escriure, la segona cançó més radiada de country del 2012.

You Don't Know Her Like I Do. La versió de l'àlbum dura un xic més que la versió single. La versió single és la que hem escoltat a nosaltres ara mateix. Era Bradley Gilbert, una de les cançons més importants d'aquell 2012. Even If It Breaks Your Heart va ser el següent número 1. Will Hodge i Eric Paisley van escriure aquesta cançó el 2009 i en Will Hodge la van registrar amb el seu setè àlbum d'estudi de Wreckage primer. Però després Ellie Young Band la va fer popular. Sisè senzill de la seva carrera artística, segon del seu àlbum Life

aquesta cançó gairebé arribem a la meitat del nostre programa d'aquesta setmana del Club del Country. Recordem també el tercer senzill de l'àlbum Home a càrrec de Dierks Bentley, una cançó escrita per ell mateix al costat de Brett Vivors i Jim Vivors, que també arribava per encetar el mes d'agost del 2012 al número 1. La cançó era 5-1-5-0.

estat un seguit de cançons que només estaven una setmana al número 1, com aquesta 5150 de Dirk Zwingli. Dues setmanes va estar-s'hi al mig del mes d'agost, Come Over, la cançó de Sam Hunt, Shane McAnally, Josh Bourne, que va cantar en Kenny Chesney, com a segon senzill del seu àlbum Welcome to the Fishbowl.

Rent amb els números 1 amb aquesta època Kenny Chesney i aquesta cançó que acabem d'escoltar, que Come Over. Love and Theft van arribar al número 1 amb la cançó Angel Eyes. La meitat del duo, en Eric Gunderson, va escriure aquesta cançó al costat d'en Jeff Copeland i Eric Paisley. La cançó va ser realitzada com el primer senzill de la banda sense el tercer membre de la formació, en Brian Bandas, i el primer del seu àlbum de debut. La segona cançó d'ells que va entrar amb el top 10 i el seu primer número

de final del programa d'aquesta setmana, escoltant a Blake Shelton i aquest Over, també una cançó que arribava a la primera posició dues setmanes per encetar el mes de setembre d'aquell 2012 que avui repassem. Paul Jenkins i David Elliott Johnson a la composició d'aquesta cançó, quart senzill del seu àlbum Red and River Blue. Va ser originalment realitzada el 2007 com un tema del Born Out Bright, l'àlbum de debut i únic àlbum realitzat per la banda de Jenkins, At The Royce. Una cançó fabulosa, doncs, que havíem escoltat. Ponchun va ser, sens dubte, una de les grans cançons de l'any, primer senzill del cinquè àlbum d'estudi Tornado de Little Big Texas. Natalie Hemby, Luke Laird i Barry Jean a la composició. Va esdevenir el primer número 1 del grup a les llistes americanes el 15 de setembre de 2012.

Pontchun, la cançó de Little Big Town, aquí al Club del Country, una de les cançons que va guanyar el Premi Grammy del 2013 com a millor cançó d'un duo o d'un grup. Hunter Hayes arribava al número 1, una cançó coescrita per ell mateix, realitzada com a segon senzill del seu àlbum de debut, que es deia com ell, Hunter Hayes. Troy Burgess va ser el co-compositor d'aquesta cançó. És el segon tema que més va vendre com a senzill d'un cantant masculí de música country a l'abril del 2014 fins aleshores. És Wanted, Hunter Hayes.

Fabulosa aquesta interpretació de Hunter Hayes, aquest Wanted to Take a Little Ride. Hem començat amb ell i amb ell tornem. Jason Aldean, cançó escrita per Dylan Altman, Ronnie Clawson i Gene McCormick, enregistrada per Jason Aldean, primer senzill del seu cinquè àlbum d'estudi. Es deia Night Train.

Hem arribat a un moment capdalt de la història de la música country de les llistes de Billboard, perquè a partir d'aquí, del 20 d'octubre, va ser quan es van separar en dues les llistes. Una, el Hot Country Songs, es mantenia i entrava el Country Airplay. Una ho comptava tot, descàrregues d'internet i tot això, l'altra només es centrava en la ràdio. Les descàrregues d'internet i escoltes d'internet van portar a estar-se un total de 9 setmanes consecutives aquest tema de la Taylor Swift, el número 1 del Hot Country Songs. We are never ever getting back together.

Una cançó del quart àlbum d'estudi de la Taylor Swift, composta per ella mateixa, Max Martin i Shel Black. Nosaltres que ens centrem més en el Country Play, però aquesta va estar-se aquestes 9 setmanes. Mentre, a la llista del Country Play, Blown Away era número 1 amb la Carrie Underwood. Una cançó de l'àlbum del mateix nom del 2012. Va ser el segon senzill d'aquest treball discogràfic, escrita per Chris Tompkins i Josh Kerr. Tornem la setmana que ve. A reveure.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

i els talons són campanetes i espardenyes de ballar. Els secrets de els seus ulls negres

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: passat els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012, la millor resposta.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

No recordo quan va ser, t'enyoro i ferida. Plores perquè no t'entenc, i gira, i gira.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estaríem més bé dintre de l'Avenç, i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem, bàsicament, ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
1: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i aprofundim la nostra amistat.
0: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entri en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
1: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem, no sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
0: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
1: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix, has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres. I si en balles 9, que es ballen a cada ballada, o 35 o 40, que es ballen en un aplec, imagina't.
0: Explica això que és el de repartir, en què consisteix.
1: Bé, repartir consisteix a fer que tot, que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
0: I això és el que ho ha de fer, és el cap de colla?
1: El cap de colla.
0: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
1: I no s'ha de distreure.
0: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posat en forma?
1: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los al·legats, se't cansen. però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, hi ha 10 notes.
0: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
1: Clar que no. Si sortim per aquí, anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Si us dic la nit més curta de l'any, la que s'allarga fins la matinada, fogueres, petards, coca, ballaruca, de què penseu que parlarem a l'entrevista d'avui?

0: El foc ha estat sempre un símbol en la vida de l'home. Els pobladors primitius dels països mediterranis i europeus ja veneraven les forces de la natura, i amb elles principalment el sol i el foc, mitjançant els cultes i les celebracions. Però serà en Pep Ribas, un dels precursors i un dels que va començar aquí a Esplugues a portar la flama del Canigó, que ens explicarà com és que es celebra als Països Catalans aquesta flama del Canigó, aquesta revetlla de Sant Joan.
1: La data del solstici d'estiu, que és el dia més curt de l'any, ja era celebrat ja, doncs, pels antics. Això ja és una tradició que ja ve de mil anys, es pot dir, diguéssim. I és que aquesta tradició era celebrar amb fogueres, perquè les fogueres, doncs, evidentment, doncs, és un signe de purificació. Tot això ja havia funcionat sempre, diguéssim, dintre els països de l'àrea, sobretot del Mediterrani, m'entens? El nord és un altre tema. Però l'any 63, el Francesc Pujades, que és un habitant d'Arles, del Catalunya de Nord, diguéssim, Arles, molt a sota del Canigó, que va dir. Se li va acudir, doncs, anar a celebrar, doncs, la nit de Sant Joan, doncs, encenent una foguera a dalt del Canigó. I això va ser l'any 63, em sembla així. I aleshores va estar diversos anys, doncs, ell i una colla pujant a dalt del Canigó i encenent una foguera, com altres fogueres ja havien encès, que no tenien res a veure, diguéssim, amb el Canigó. Ara bé, l'any 66, el 1966,

0: valencià. Va costar bastant, diguéssim, perquè evidentment estàvem parlant en una època franquista, en què evidentment doncs, una cosa que es havia muntat com a símbol d'uns països catalans des del punt de vista de la cultura que ens germana, això era molt era mal vist i prohibit, diguéssim, pel règim de Franco, no? Per tant, diguéssim, s'hi van oposar-hi sempre que van poder, i per això doncs, els primers anys va ser pràcticament una mica doncs, a la clandestinitat i amagar-se, i etc. Com moltes coses que es feia doncs, durant els últims anys del franquisme. I aquesta, diguéssim, ha sigut diguéssim, la simbologia de la flama del Canicó, que ha esdevingut un nou símbol de la cultura i de la germania entre tots els països catalans. Perquè al cap de pocs anys ja va arribar a València i a les Illes també. I en aquest moment, doncs ara, amb el foc de que es farà el Canigó, es comptabilitzen més de 3.000 fogueres a tot arreu. Més o menys una mica la cosa va així.
1: Pep, aquí a Esplugues tu també vas viure els primers anys de l'arribada de la flama?
0: Mira, no, aviam, el que passa que quan vaig anar fins a llavors, diguéssim, la flama arribava a Esplugues, però a partir de la comitiva que baixava del Canigó, el comitiva oficial, i que a Coll d'Ares començava i es anava repartint, com es fa ara. I aleshores Esplugues era un dels llocs doncs, que, bueno, que anaves a buscar la flama amb la comitiva que hi havia baixat. Però això ho vam canviar, doncs, que més o menys, doncs, sí, quan vaig vindre aquí a Esplugues, doncs, que vam dir, doncs, aviam, per què no anem nosaltres a dalt, que ningú, a buscar la flama allà? O sigui, no esperar que la baixin la comitiva oficial, sinó anar-hi a nosaltres. I amb això, doncs, diguéssim, doncs, bueno, ens remuntem, doncs, potser i el farà uns 20 anys, ara no t'ho puc dir segur, diguéssim, pues que vam fer la primera expedició, doncs, d'anar a dormir a Cortalets, i, bueno, a dormir, és una manera de dir-ho, dormir. Pujar a Cortalets, pujar a dalt, agafar la flama, baixar-la, tindre a ballar, i l'endemà al matí, doncs, cap a Esplugues, i d'Esplugues a tot el Baix Llobregat. I això, diguéssim, deu ser sobre uns 20 anys que s'ha anat fent. Igualment com altres pobles, també. Altres pobles no esperen que hi hagi el comitè oficial. La nit d'aquesta, que és realment el dia abans de la revetlla, pot dir que és el dia 22, si veus el Canigó, és una cosa de joia, diguéssim. Veus centenars i centenars de petites lampres que van baixant per tota la muntanya. I cada una d'aquestes se'n va a un lloc diferent. A part del comitè oficial, que aquesta sempre va a Coll d'Ares i des d'allà surt, que és el que va a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament. Però a part d'això, cadascú s'espavila.
1: Doncs Pep, ja només ens queda donar-te les gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui per telèfon, i ara li donarem pas ja als nostres companys que tenim aquí amb nosaltres. Gràcies, Pep, i una forta abraçada.
0: Vale, gràcies a vosaltres. Adéu.

La nit de Sant Joan, diuen, és una de les nits més màgiques de tot l'any. Els orígens d'aquesta celebració solen relacionar-se amb les festes que civilitzacions molt antigues realitzaven amb l'arribada del solstici de l'estiu. Les fogueres sembla ser que estan relacionades amb els ritus d'honor al sol, i el foc representa

0: planta i està representat en les fogueres perquè esdevenia un element que donava força al sol. Però per parlar de tot això, de la celebració de la nit de Sant Joan, de com la vivim aquí a Esplugues i de com va arribar la flama del Canigó, ara tenim a uns convidats especials. Hem tingut la intervenció del Pep Ribas a través del telèfon, ja que no ha pogut venir, però aquí a l'estudi amb nosaltres estan el Fede Cano, el Josep Beas, Esther Moreno. Ells formen part també de l'Espluga Viva, d'aquesta entitat d'Esplugues, i ells formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Així doncs, que i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I si us sembla, començaré per en Fede Cano, que ens explicarà com porta ell la flama del Canigó aquí a Esplugues i com se li acudeix amb ell de que ha d'anar al Canigó i ens ha de portar la flama.
1: Bé, jo crec que el fet de fa 50 anys féssim aquí a Esplugues la flama del Canigó té una certa implicació amb el moment polític que estàvem passant en aquell moment. Estàvem en una plena dictadura. Vamos, estàvem els últims 3 anys, el 72, faltava 3 anys perquè morís el dictador, i llavors el tema del país, bueno, el tema del nostre país, de Catalunya, Països Catalans, doncs era un tema que molt poca gent estava implicada en aquells moments, no? Hi havia, sí, moltes lluites obreres i moltes lluites antifranquistes, però el tema del país i Països Catalans, sobretot, era molt poc conegut, no? Llavors, va ser una persona, Nemesi Solà, que sempre he dit que és com el meu pare espiritual en aquest tema, l'any 72, cap al febrer o així, va venir aquí a Esplugues a veure'm. No sé ni qui li va passar el meu nom, però bueno, li van comentar que era una persona molt implicada amb el poble i amb el tema de Catalunya, i llavors ens vam anar a Sant Just, amb l'Albert Cortés de Sant Just, a fer una reunió amb ell. La vam fer allà a l'Ateneu, i llavors allà ell, el Nemesi, ens va proposar de portar la flama del Canigó aquell any a Esplugues, no? Bueno, jo crec que ell va ser el motivador de que l'any 72 aquí a Esplugues i Sant Just fes per primera vegada la portada de la flama, no? Va ser, no és com ara, va ser uns anys complicats en aquells moments, no? Però bueno, per nosaltres ens va omplir de joia, doncs, el fet de que aquella flama en aquells moments, en els moments del franquisme, era l'agermanament dels Països Catalans. És a dir, la festa dels Països Catalans va arribar anys més tard com a concepte, però per nosaltres era molt important en aquells moments que, bueno, doncs que el símbol d'aquella flama, doncs, feia que els Països Catalans, doncs, tinguessin un sentit molt profund.
0: I és poder en aquell moment que pugeu des d'Esplugues cap al Canigó? És una expedició directament?
1: No, en aquella època no vam pujar al Canigó. En aquella època era molt complexa tot això, i llavors la flama es passava per la frontera sense que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, doncs, la veiés, doncs, perquè era un tema que no estava permès, no? Llavors, la primera vegada, tant Esplugues com Sant Just, vam anar a recollir-la a un creuament, bueno, perquè en aquella època les coses es feien així, en plan subversiu, digue-li, o com... Llavors vam quedar en un encreuament en la carretera Barcelona-Sant Cugat. D'allà, la gent que la passava d'estranques, no? per la frontera, ens la va passar a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, uns se'n van anar cap a Sant Just, nosaltres cap a Esplugues, i aquí vam fer la celebració per primera vegada de Focs de Sant Joan, que si vols ja t'explicaré com ho vam vendre a l'Ajuntament franquista. Clar, tot això era molt... no podíem fer una festa així com així. Teníem que tenir un permís en aquells moments, no?
0: I aleshores, com ho feu per aconseguir els permisos i per poder celebrar aquesta arribada de la flama del Canigó?
1: Quan se'ns proposa de celebrar la festa de la flama, doncs també era gent, penseu que en aquella època la majoria d'edat era els 21 anys. Llavors, jo en aquella època tenia 18, i per tant, doncs, no era tan fàcil demanar permís a l'Ajuntament. Jo vaig tenir que buscar una persona de 21 anys perquè fes uns papers, I li vam vendre a l'alcalde franquista, li vam dir, solo queremos hacer aquí una foguera i nada, i con un tocadiscos, perquè el primer any no va ser amb copla, després vam portar la copla, però el primer any ho vam fer amb un tocadiscos, el típic tocadiscos, amb sardanes, i li vam vendre com que nada, queremos aquí hacer una foguera, quemar cuatro palos, i ja està, no?
0: Perquè, si no recordo malament, l'any 72-74, el que era alcalde de la població en aquell moment era el Josep Català.
1: Sí, era el Català, sí. I llavors, bueno, quan ens van preguntar a l'alcalde, i no sé si hi havia algú més, ja no ho recordo, què volien fer, doncs li vam vendre que era una verbena, una típica verbena. Bueno, ens van donar el permís, a partir d'aquí vam muntar la foguera, i des dels balcons, que encara hi són, coincidíssim on estan les tres torres, mirant cap al sud, bueno, cap al mar, a mà dreta hi ha uns pisos que hi eren en aquella època, i des d'un pis que ens va deixar uns veïns allà, vam fer la lectura del manifest de la Flama del Canigó. En aquells moments ja no era una cremada de fusta ni tot això, no? Vam regalar coca i vi, cosa que no era costum aquí a Esplugues, i bueno, la gent es va tornar boja, eh?
0: I això finalment com aconseguiu organitzar-ho? Perquè clar, hi ha una organització, hi ha unes despeses, s'han de pagar coses, i finalment com aconseguiu el suport de la població per poder fer-ho?
1: A veure, nosaltres vam recollir, em sembla que eren 50 pessetes, a diferents... No, segur que si mirem els arxius de l'Espluga Viva trobarem qui va participar, però molts establiments ens donaven 50 pessetes, i amb això bueno, vam comprar la coca, vam comprar el vi i poca cosa més, perquè tot el que més ho fèiem nosaltres, no hi havia grans costos.
0: I fent una mica de memòria amb aquests cartells que heu anat recollint, podríem esmentar algun dels comerços o indústries d'aquí d'Esplugues que us van donar suport?
1: Jo sí que recordo, alguns ara m'han vingut, eh? Rocador, no sé si Laboratorios Rocador, Laboratorios Squip, i hi havia també Bodegas Torres, evidentment, que ens va fer un preu especial, possiblement. És a dir, ara m'estic recordant d'uns quants, no? Però, bueno, vam recollir força... Vull dir, força gent que ens va ajudar econòmicament. Després tornem a fer el mateix, presentem la petició a l'Ajuntament amb la mateixa història de sempre. Jo no sé si és que no es van enterar o com ja estàvem amb uns anys que els hi quedava poc, doncs no ens van posar mai pegues. Tampoc ens van donar ni un duro, eh? No. I llavors sí que al cap de... Jo crec que va ser el 74 que ja vam començar a portar una copla, que la gent ja ens... Bueno, ja portàvem 2 anys fent els focs, i bueno, els comerços ja col·laboraven més, no?
2: Bueno, es feia amb l'Associació Sardanista, també.
1: També, exacte. Era... Col·laborava a les Bars d'Esplugues, no sé si va ser anys més tard. És que, clar, 50 anys, hòstia, ordenar-los una mica, ja. Jo tinc molt clar els 3, 2, 3, 4 primers anys, doncs, com ho vam fer, no?
0: I arriba un moment que ja suposo que aquest grup que ho estàveu organitzant s'us fa tot petit, o s'us fa tot massa gran, i heu de fer ja un traspàs a altres companys, altres agrupaments. No sé si éreu un grup petit d'amics que era el que organitzàveu, com ho feu això?
1: Sí, no érem un grup d'equips, ens dèiem en aquell moment els escoltes de la parròquia Santa Magdalena, que encara deu costar en el primer cartell, doncs organitza escoltes de la parròquia de Santa Magdalena, no? Que això el mossèn Anton de l'època també ens va ajudar molt, no? I el que passa és que com érem uns escoltes que no estàvem en lloc en aquell moment, a l'any 72, doncs teníem problemes legals, no? Perquè en aquella època ho tenies que estar acollit en algun organisme, no? Fundem l'agrupament escolta Abat Oliva, a partir d'aquí ho organitza l'Abat Oliva, i als 2 anys, al 74, fundem l'agrupament Escolta Espluga Viva, que estan aquí presents, i a partir d'aquí ja és l'Espluga Viva que agafa la torxa, el relleu.
0: I ara sí que arriba aquest traspàs d'aquest grup, d'aquest centre excursionista, Abat Oliva, de la parròquia, es fa aquest traspàs al centre excursionista d'Esplugues, I ara sí que l'Esther com a presidenta i el Josep Beas com a membre del centre excursionista ens expliquen una miqueta com va anar aquest traspàs i com des de l'entitat s'està vivint aquests darrers anys aquesta arribada de la flama i aquesta organització. Si en cas ens ho expliques tu, Esther, què sent l'entitat davant doncs això de l'arribada de la flama, d'aquesta foguera que es fa, de tots els actes que es fan aquí a Esplugues?
3: Doncs nosaltres ho vivim com és un fet absolutament important, perquè, com molt bé ha dit el Fede, és un fet d'unió de Països Catalans, que crec que encara en aquest moment doncs, encara fa falta. És un sentiment de reivindicació de país, de cultura, de llengua, de tot allò que és nostre. És un sentiment que és nostre i és un moment d'unitat. O sigui, puges allà al Canigó cansat, arribes patat, i quan veus que ja baixa tothom amb la flama, és com una, no sé, com una unió que bueno, que tots som amics, col·legues, germans, tots ens estimem i tot és, bueno, no sé, és un sentiment que és molt difícil d'explicar, no sé, Josep, tu sí.
2: Al Canigó pugem a buscar la flama directament al Canigó, això ho sap el Pep millor que jo, però jo diria que des de l'any 1991. El 92 segur, perquè a l'exposició ja surten fotos, però crec que des del 90 o 91 ja vam començar a pujar al Canigó. I perquè, clar, nosaltres a l'Espluga Viva, clar, tot això, el tema de Sant Joan, la foguera, tot això ho munta l'agrupament Escolta des de l'any 74. Però des de que es funda l'entitat va creixent i tenim un centre excursionista potent i tal, llavors a partir d'un moment es diu, bueno, escolta, si tenim un centre excursionista, doncs anem a buscar la flama al Canigó, que és el que toca, no? I ha anat molta gent, perquè també ha anat gent de l'agrupament a vegades, o col·laboradors que tenim, o nosaltres mateixos, no?, al Canigó. I des de l'any 1000, des de la dècada dels 90, que pugem cada any a buscar la flama al Canigó. El mateix dia 22, que és el dia de la Revetlla, no? El 23, depèn de com cau, el dia 23, com a tal, és el dia que pugem directament a Cortalets, al peu del Canigó, al costat del refugi de Cortalets, i allà al cim del Canigó es fa l'acte de renovació de la flama a les 12 de la nit, i llavors des d'allà has de pujar a peu al Canigó, evidentment, i normalment nosaltres el que fem és pujar per una ruta que és una mica més llarga, que és per la cresta del Verdet i la Xumaneia. A vegades hem pujat escalant, depèn dels anys, i si no per la ruta normal, que hi ha en un parell d'hores fins al cim. I llavors has d'estar allà abans de les 12 de la nit, puges en frontals i amb un fanalet o dos i encens la flama i la baixes a Cortalets. Normalment dormim en tenda fora del refugi, que hi ha moltíssima gent, i llavors el dia següent al dematí, el dia 23 del matí, doncs ja baixem cap a baix.
0: I ara com ho feu amb els permisos? Perquè abans havíeu de pujar d'amagat i ara puja tanta gent a buscar la flama que hi ha un control bastant burocràtic. Explica'ns com feu tot això dels permisos per pujar al Canigó.
2: Bueno, ara ha anat canviant. Les primeres èpoques pujava qui volia, pujava molta gent i podies pujar els cotxes que vulguessis i tal. Els últims anys, abans de la pandèmia, ja van començar a haver restriccions i només deixaven pujar un cotxe per poble, però igualment hi havia centenars de persones allà al cim. I el que sí que pots és pujar a peu. Pujar a peu pot pujar qui vulgui, però la pista d'accés només deixen accedir a un cotxe. Estan restringint molt l'accés a la muntanya. I per una banda té sentit, però per una banda a mi em sembla, jo personalment crec que hi ha un tema polític darrere que no els agrada que hi hagi una moguda de centenars i de milers de persones doncs, fent aquesta activitat i que hi hagi tant de ressò amb això.
0: I bé, ja heu agafat la flama des del Canigó, baixeu cap a Esplugues, i aquí a Esplugues hi ha un munt de gent que us està esperant, entre altres coses, altres municipis de la comarca que venen a recollir la flama aquí a Esplugues. Explica'ns una miqueta, Esther, la finalitat que té i no sé, tots aquests anys que des d'Esplugues s'ha repartit aquesta flama, l'orgull que suposa.
3: Home, i tant. Nosaltres, clar, estem molt contents perquè els pobles ja ho saben i llavors hi ha una persona que s'encarrega de coordinar, doncs truquen amb aquesta persona i aquesta persona, bueno, els diu tal el dia 23 o tal hora d'estar allà, els diu el que han de portar, el fanalet o la torxa o el que vulguin, i llavors es fa coordinat de manera que quan arriba la flama els pobles puguin encendre el seu fanalet o el que portin i puguin marxar i arribin a temps per encendre les seves fogueres en els respectius pobles. Llavors és un dia que és complicat perquè les carreteres van plenes, perquè hi ha caravanes, i bueno, i ells s'han d'espavilar per arribar a temps, i venen doncs, corrents, amb bicicleta, amb patinet, cada any han anat vinguent, bueno, la gent s'espavila, i bueno, i és un treball de coordinació, clar. També hi ha hagut pobles, perdona, que arrel de venir aquí a buscar la flama, doncs s'han animat ells a anar-la a buscar també. Llavors això també ens fa molta il·lusió, no? Perquè concretament jo recordo el Papiol, no? Que venien aquí i un any van dir, no, aquest any no venim perquè nosaltres ens anem allà, no? Dius, bueno, pues perfecte, no? Ens fa moltíssima il·lusió.
0: I arriba la flama, arriba a la tarda de la revetlla de Sant Joan, i ens estem esperant aquí a Esplugues, al Casal de Cultura Robert Brilles, amb aquesta emoció, amb aquesta litúrgia que es realitza, així és com jo he viscut aquests darrers anys, aquesta màgia que es crea, i també expliqueu-me una miqueta aquesta arribada i aquesta expectativa des del Centre Excursionista d'Esplugues.
2: Sí, una mica és així, no? Però a més, quan puges al Canigó a buscar-la, ja trobes un ambient molt especial, i quan puges al cim a les 12 de la nit, clar, igual hi ha centenars de persones, no? Però hi ha gent, des dels francesos, que estan cantant l'Estaca o altres coses, no? O altres cançons així, i és gent gran i com molt patriòtica i molt així de tal, fins a grups de nanos escoltes o excursionistes que canten Obrint Pas o Xavi Sarrià, fins a un alcalde d'un poble que no s'ha posat unes botes en sa vida, que li ha costat un ou arribar allà dalt i està super emocionat. I clar, després baixar amb la flama des d'allà i portar-la al teu poble, i saps que hi ha milers de persones que l'estan escampant per tots els països catalans, doncs ja és una certa emoció, no? I després saber que aquí Esplugues es repartirà al Baix Llobregat i a cada poble la repartiran pels barris que fan fogueres, doncs té molta gràcia, no?
3: Una mica de coca, moscatell, sí, i llavors sí. Quan arriben els que porten la flama del Canigó, llavors doncs, bueno, hi ha l'encesa del gresol, es llegeix el manifest, es reparteix la flama als pobles i a la gent dels pobles ja marxa.
2: La flama, aquí cal dir que des de fa ja bastants anys tots els actes de la flama que es fan a Esplugues es fan amb la coordinadora d'entitats de cultura popular, o sigui, s'organitzen conjuntament, no els organitza només l'Espluga Viva, perquè hi ha moltes colles de cultura popular que hi col·laboren i que hi participen. Per exemple, els bastoners, quan entra la flama, sempre es fan un passadís al tal, no? Després hi ha un cercavila, que ja, bueno, després ja parlarem, que hi ha els diables, hi ha els castellers, hi ha els bastoners, vull dir que és un acte que participen moltes entitats.
0: I un cop arriba la flama, estem tothom al Casal de Cultura Robert Brilles esperant que arribi la flama, es fa tot l'acte i després seguidament es fa el seguici. Vull que m'expliqueu una mica aquest seguici que es fa i com arribem a la pista vermella del parc del Pou d'en Fèlix i tenim allà tota la llenya preparada per encendre-la. Expliquem una miqueta tot aquest procés que es fa i aquesta llenya que tenim allà apilada.
2: Bueno, que la foguera, no sé si abans, perquè això ho hem passat una mica per sobre, des de sempre la munta l'agrupament escolta, que això és una cosa que durant els anys ara està tot com bastant organitzat, l'Ajuntament et posa
3: el màstil
2: i et posa una terra perquè el posis tot, però des dels els primers anys, i no tan primers, era bastant complicat i els hi portava una feinada als de l'agrupament bastant heavy, eh? Estan recollint llenya, sí, sí. No sé com ho fan, ni on la deixen, però estan recollint llenya.
3: Darrere la biblioteca, em sembla, no?
2: Sí, crec que la deixen.
3: Sembla que darrere la biblioteca hi ha un espai habilitat perquè vagin deixant tot el que recollin.
2: Però abans jo recordo que fa anys la llenya la guardaven al mateix cau i llavors venia el de transport fuster, el dia abans venia amb el camió, perquè venia ell que era l'amo, perquè els altres transportistes treballaven, però ell com era l'amo agafava un camió dels seus i es passava tot el dia fent viatges amb el camió per muntar la foguera. Vull dir que era un dels col·laboradors estrelles que teníem en aquella època, no?
0: Perquè encara us segueixen, abans es feia, això de que es robava la llenya? Com ho porteu això? Com la guardeu? Com la recolliu? O com ho està fent el centre excursionista de recollir la llenya i guardar-la?
2: Ara jo crec que no, perquè ara ja el que deixa la gent no... Però hi havia anys, això fa molts anys, que recordo que inclús venia algú a cremar-te la foguera, llavors havies de ficar gent a vigilar-la. I crec que un any algú es va quedar a dormir dins de que li vam dir, però tio, tu estàs sonat o què, com te l'encer? Però vull dir, perquè els joves de l'Arubavent en aquella... Estic parlant de fa molts anys, eh?
0: Ara aquí una mica entraríem en el record personal de cadascú de nosaltres, no? De com Can Clota i la Plana ens anàvem robant la llenya els uns als altres, o les diverses fogueres que s'han realitzat aquí a Esplugues, als diversos barris, no? Perquè s'ha fet sempre la foguera on s'està fent ara, a la Pista Vermella, o els records que tenim de les fogueres de diversos barris?
2: Jo crec que s'havia arribat a fer la foguera, tu sabràs això, a la Pista de l'Avenç, un any.
1: Un any, un només.
2: Imagina't, a la Pista de l'Avenç.
1: Sí, tampoc era força gran, però no era,
2: no, clar,
1: com
2: no era...
1: les que fèiem, sí, sí, eh? Sí, sí, sí, vam reduir les dimensions, sí, aquell any.
0: Doncs gràcies a vosaltres que heu estat aquí avui amb tots nosaltres, al Pep Ribas, que ha intervingut finalment per telèfon, hem gravat prèviament la seva entrevista, al Fede Cano, que l'any 1972 va ser la persona que va portar aquí a Esplugues, va pensar que s'havia de portar aquí a Esplugues la flama del Canigó per primera vegada. Gràcies al Josep Beas, en representació també del Centre Excursionista d'Esplugues, i gràcies a l'Esther Moreno, també com a presidenta de l'entitat, i gràcies a tothom, a les entitats, a les seccions de l'Espluga Viva, que formen part i que ho fan possible, a totes les entitats de cultura popular que també hi participen, que ja estan en els cartells, i no voldria estendre'm gaire més.
1: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies, i us esperem el dia 23 a tots, no?
1: Exacte.
3: Per fer la festa molt grossa, molt grossa.
0: Moltes gràcies a les entitats que ho fan possible i que mantenen la flama encesa.
4: La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba.
5: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco. Avui a les 9.
0: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat, doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
6: Molt bon dia, gràcies per convidar.
0: El teu primer llibre, que vas presentar l'any passat, Quién vive, I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
6: Correcte.
0: Què és Encadenats?
6: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior, i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
0: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
6: Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, és l'última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
0: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
6: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria Baixa, que és un conte de terror. Molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra Fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
0: Com concebeixes des del principi aquest encadenats?
6: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anava acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan l'escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any, eh?
0: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
6: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
0: Quants contes hi han?
6: Aproximadament, em sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
0: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
6: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moquen el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
0: Entre números i pel·lícules...
6: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
0: És cert.
6: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que sigui, se m'acut una idea.
0: No pares.
6: Si és una idea fluixeta, no me recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
0: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
6: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
0: Per exemple.
6: El primer de tots es diu Bateria Baixa.
0: Sí.
6: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb la última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu, això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos... Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
0: Abans m'has dit quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
6: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
0: sí,
6: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que se'ns està morint una gallina. I jo què faig? Homes, dones un cop de mà, ajuda'm, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi... Després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
0: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
6: A veure... Parlo molt, és un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat és que sóc un fan de Miles Davis, i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un... És un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
0: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques de jazz?
6: Sí.
0: Totes elles?
6: Sí, totes elles. Menys un que li podrien ficar alguna cosa, no sé si us agrada Jenny Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac... que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació Beatnik, que bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
0: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar... En algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
6: No. He intentat per tots els mitjans que no sigui així.
0: Molt bé, perquè com
6: ho
0: que les coneixes...
6: He intentat, el que passa que clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar. Tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
0: Clar, a lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
6: Ah, exacte.
0: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
6: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és mousar-me un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
0: Seguríssim.
6: Segur que algú troba alguna cosa.
0: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas per que t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
6: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-lo d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, pues es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i els llegeixen en diagonal.
0: Els negres dels editors.
6: Ah, exacte.
0: Eh?
6: No se'ls llegeixen de la primera a l'última
0: paraula. Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
6: Els negres són esclavitud.
0: Els esclaus dels negres editors.
6: Llavors els lectors ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
0: Ei, això és una bona difusió.
6: Llavors vaig dir, llavors què?
0: Els cercadors...
6: No diu, te'l publiquem. perquè ja dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, buf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
0: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
6: Sí, és Terra Ignota.
0: I on el trobarem?
6: Per això a internet, hi ha una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a Bacus i tal.
0: Sí, a Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
6: Ah, exacte. Exacte, i estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també
0: ho he de dir. Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep quan parla d'aquest llibre fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
6: Sí, la veritat és que sí, ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
0: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
6: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena, i això passa més del que tindria de passar.
0: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant, aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
6: Exacte, correcte.
0: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies, t'esperarem per la propera vegada.
6: Quan vulgueu.
0: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
6: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
0: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà. Aixalà sigui així, però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Són les 9.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem. Ideas, propuestas y consejos para ser feliz.
1: A continuació, podreu escoltar el programa La Insalada, amb Héctor Campobello, avui a les 10.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant,
5: amb Caral Pedemonte.
1: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
6: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
9: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12.
1: Hola, una salutació a tots. Els parla el Josep Maria. Quan parlem d'espagueti western, sempre pensem en el desert del Maria, però la realitat és molt diferent. Més de 70 pel·lícules es van rodar als estudis Belcàzar d'Esplugues del Llobregat. Aquests estudis van ser coneguts popularment com Espluga City. I avui tenim el Jordi Udina perquè ens parli en primera persona de com van ser aquests estudis i de totes les vivències que ell va tenir gràcies a ells. Com sempre tenim també a l'Agustí. Hola, Agustí.
2: Què tal, Josep Maria? Moltes ganes de parlar d'espagueti western.
1: Sí, moltes.
2: Després menjarem pasta.
1: Sí, això que no falti, que quedarà tot complet. Jordi, benvingut. Hola. Molt bé. Anem a parlar una mica dels estudis coneguts com Espluga City. Quins són els teus records per començar? Bueno, recordem a la gent que hi havia dos poblats. Va haver-hi un primer poblat de la reconstrucció del poblat de l'Oeste, que va ser fet el 1964 i va estar fins al 1967. Tu amb aquest poblat ens explicaves que tens uns records més d'estar-hi.
3: Sí, bé, perquè aquest és el segon, ja, quan ja ho havia vist, ja no hi vaig anar. Però no, bé, nosaltres fem teatre aquí a l'Avenç, i al sortir el teatre era de 10 a 12 i a les 12 de la nit, quan sortíem, ells estaven en ple rodatge i anàvem allà per l'amagat, perquè no anàvem a veure els rodatges. Anàvem una colla, el meu cunyat, la meva germana, tots el jovent que fèiem teatre llavors, i no gaire, perquè de seguida se passava una hora i clar, arribar a la una a casa ja era que, d'on vens?
1: Sí, una hora perillosa ja.
3: Sí. I bueno, i anàvem a veure, i recordo pues, d'amagat allà perquè clar, amb els llums, amb els focus, si et deixaves veure malament. I bueno, i recordo pues, això, haver vist el Fernando Sancho, i disfrutàvem molt. I després doncs vaig, amb motiu del 50 aniversari, vaig dir, faré una pel·lícula de tot allò, i la vaig fer, i així vaig repassar tota la història. I bueno, però no és que tingués absolutament cap lligam amb ningú ni a res. El que passa és que bueno, vaig anar interviuant gent i explica'm coses i tal, i pràcticament pues, m'he fet una petita història i amb imatges, no? Sempre recolzada amb imatges.
1: Aquests records que tens del primer poblat, bueno, també tenim que recordar que el segon poblat va estar fet el 1967 i va acabar perquè el van fer acabar.
3: Sí.
1: Perquè en aquella època, em sembla que a l'època franquista va haver-hi una trucada, no?
3: Sí, no, això, va haver-hi que, com que el primer va desaparèixer perquè passés l'autopista, doncs el segon es veia des de l'autopista, eh? I llavors va venir un dels viatges que feia el Sánchez Vella,
2: Alfredo Sánchez Vella, el ministre,
3: Sánchez,
2: sí.
3: Vella, que era el ministre llavors, passant per aquí, que o anava a l'aeroport o venia, no sé, esto qué es, esto que se ve por aquí, li van dir, pues esto es un poblado de l'oeste y tal, excelencia li deuria dir. I va dir, ah, pues esto
1: no
3: da muy, muy mala imagen, esto hay que quitarlo. I ja està, ja va començar, d'aquí va començar l'enderrocament.
2: Però el curiós és que quan es va inaugurar va estar a sortir el Nodo al poblat d'Esplugues.
3: Sí.
2: I tenim aquí el trosset del Nodo on explicaven què era.
4: Estamos en un poblado del oeste americano presenciando estampas típicas del Far West. Lo curioso es que se encuentra situado a 8 kilómetros de Barcelona, donde ha sido construido por una productora para esta clase de películas de tiros. Encuadre y colocación de figuras, carruajes y diligencias, gracias caninas, la casa del sheriff y el clásico salón forman parte viva de este curioso pueblo de madera, cuya calle principal de 120 metros de longitud sirve de marco para una serie de películas en las que intervienen algunas figuras del cine americano y europeo. Pero, silencio, se rueda.

0: parece que no ha quedado mal la secuencia.
1: És curiós, no?, que al començament sortís el Nodo i després fos un ministre també, que digués això fora.
2: Sí, sí,
3: sí. Verdaderament, lo del Nodo, només escoltar les paraules que utilitzen, et recorda, ja et porta en una altra època.
2: Sí,
3: perquè, verdaderament, el vocabulari era especial, eh? El vocabulari era especial.
2: Aquí, així començo jo la pel·lícula, amb el Nodo aquest, que no el vaig tenir que passar a alta definició i tal. I sí, sí, és... Després vaig veure que hi ha l'escena del Pistoleros d'Arizona, que hi ha aquell colon que vol marxar amb la seva família, i hi ha un que amb el látigo li lliga el coll. Doncs després vaig trobar la pel·lícula Pistoleros d'Arizona, que això... Primer no es deia així, aquesta pel·lícula. Primer es deia...
1: Sí,
2: el Rancho de los Implacables, es deia originalment. I, bueno, i llavors vaig a la pel·lícula, poso el tros aquest en blanc i negre, i el de debò de la pel·lícula, tal com va quedar, amb colors, i faig el contrast aquest, que expliquen que hi ha el que tira el llàtic, era un del circ.
3: Ah, bueno, per saber utilitzar...
2: Sí,
3: bé,
2: perquè sí. Se li enrotlla aquí el coll per no fer-li mal, esclar.
3: Té que saber-ho fer. Escolta, parla'ns també dels actors, sobretot internacionals, coneguts, bueno, tot el que hem parlat abans dels actors que van arribar a fer westerns, i els que no, els que van estar als estudis Valcárcel, però no directament al poblat del western.
2: Sí, bueno, per això que tothom, una de les coses que tothom es pensa, oh, és que va venir el Robert Taylor, sí... És veritat que va venir, però no a fer una pel·lícula de l'Oeste, o sigui, no al poblat. Va venir als estudis a fer el rublo de dos cares, amb el Charles Boyer i amb el George Chakiris. Però va venir als estudis, no va fer cap pel·lícula de...
1: Perquè era una pel·lícula d'espionatge, has
2: sí,
1: comentat.
2: Sí, una pel·lícula d'espionatge, és com també hi ha la creença que s'hi va venir el Clint Eastwood, que s'hi va... No, es barreja una mica l'Almeria amb...
1: Sí, sí, sí. Home, és que hi ha pel·lícules que es van rodar aquí que alguna escena es va rodar a Almeria.
2: Sí.
1: Com a Pistoleros d'Arizona.
2: Com a Pistoleros d'Arizona, es gravava a Candasnos, em sembla, aquí a l'Aragó hi havia una localització, una caseta allà mig...
1: Per los Bonegros, allà.
2: Sí, que sortia sempre, i després a Almeria també, escenes de cavalls, sobretot, amunt i avall, llavors de cop i volta entraven al poble, entraven al poblat, això es veu... M'he trobat moltes pel·lícules de les que es feien aquí, totes comencen corrent els cavalls per els Monegros o per Almeria i pum, de cop volta entren les plugues.
1: No, el divertit és després veure on s'ha rodat la pel·lícula, si et quedes al final dels títols, i els diferents llocs on s'ha arribat a rodar.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I la primera pel·lícula que es va rodar aquí, quina va ser?
2: La primera va ser Els Pistoleros d'Arizona.
1: Pues escolta, anem a escoltar la música del començament de la pel·lícula.
2: Ah, sí, eh?

0: Bé, i aquest és el començament de Pistoleros d'Arizona, la primera pel·lícula que es va rodar a Spoke City.
1: Sí, així que la que es va estrenar l'Alfonso Balcázar va ser amb aquesta, que per cert li va sortir bastant rodona, és una pel·lícula.
0: Sí, no, jo l'he vist, l'he visionat, sí, i no està malament.
1: La veus ara i encara s'aguanta, eh? Vull dir,
2: la qualitat, perdona, la qualitat que es feia aquí no eren pel·lícules mal fetes des del punt de vista tècnic, tot el contrari, vull dir, tenien un valor... Tècnicament estava molt ben fet, tant pels extras, pels efectes especials, sí, per tot, vull dir, sí, que no era... La música que escoltem està força bé, en anglès, però vull dir, a veure, que tot era molt, molt més que correcte, vull dir, una qualitat de producció alta.
1: Sí, sí, sí. És el que explicava el productor Ercoli, perquè li pregunten per què ho feien i tal, doncs, bueno, si una pel·lícula valia 10 milions de pessetes aleshores, doncs ho feien 5 per Espanya i 5 per Itàlia, no?
2: Sí, això era la coproducció, que solien fer les pel·lícules, solien fer coproducció tot, França, Alemanya, Itàlia i Espanya.
0: Coproducido por... Sí. Italo-francesa, alemana, unes barreges.
2: Sí. Tenia, com bé deia el productor, tenia la part, la vessant, de que costava, clar, dividies els costos entre dos o tres països, clar. I després també que l'estrena es feia a dos o tres països, clar. Amb el qual s'asseguraven...
0: Tenies, sí, una millor distribució.
2: Una, clar, millor distribució amb un preu tres vegades més barat que si tu t'ho feies tu sol.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Tot eren avantatges.
1: Sí, sí, sí. Després, bueno, també ara recordo que la Nieves Navarro, aquesta era l'actriu com el James Wood, que sortia quasi a totes, o Fernando Sancho, aquest segur que sortia a totes. Doncs també al final, sabeu que la Nieves Navarro era, perquè és mort l'Ercoli,
2: la dona, no?
1: Era la dona del productor, eh?
2: Et sembla que també es van conèixer que és Spoke City.
1: Sí.
2: Dir que, bueno, que va sortir alguna història d'amor també.
1: Sí,
2: i les que no sabem, les puntuals i esporàdiques que van haver-hi en aquell entonces, vull dir, això.
1: I després el que deies abans, tornant als actors que han passat per aquí, el Broderick Crawford, el Van Heflin, l'Audie Murphy. L'Audie Murphy també, que per cert tinc una seqüència que està menjant allà la bomba de l'aigua, que després
2: se la va quedar,
1: el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia, quan l'estaven cremant, diu jo vull la font aquella.
2: Escolta, explica'm també l'accident que va tenir quan estava a ple rodatge amb l'extra.
1: Ah, sí, sí, estaven, la pel·lícula era Sonora, Sartana no perdona, totes tenien com sempre un doble títol, eh? I després en italià i en alemany.
0: No tenien res a veure una amb l'altra, això és curiós.
1: Doncs aquesta sonora, el George Martin, que també era sempre el mateix protagonista, va caminant per sota un porxo i veu que cau una gota de sang, i llavors tira a través de la fusta i així el mata, no? Llavors aquest home, aquest mexicà, havia de caure del balcó a baix, i aquest, el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia d'aleshores, i es veu que era un llançat, va dir, no, jo agafo jo la càmera, m'estiro a terra, i tu tira't des de dalt, però cau aquí darrere, no? Sí, sí. Va dir, va caure a sobre, amb la càmera aquí, poc més, i bueno, li va fer.
2: I té ulleres, les ulleres se li van clavar.
1: Les ulleres, sort que la càmera tenia el visor, aquella goma, que si no, i un filtre, que el filtre l'aguantaven amb la mà, llavors eren de vidre, i es va tallar l'altre.
2: Bueno,
0: és que va ser una professió nova que va sortir, que és el Spoke City, la d'extres, que no n'hi havia.
1: Sí.
0: No havia, bueno, escola aquí.
2: Explicaven en un dels interviews, explicaven que hi havia gitanos que venien a muntar cavall, perquè sabien muntar cavall,
1: sí,
2: i que feien qualsevol cosa per mitja passeta.
1: Sí,
2: i que els deien, bueno, tira-te, i es tiraven.
1: O caure del cavall, i els italians, quan venien aquí a les coproduccions, es posaven les mans al cap perquè... ja té seguro que també ja té, ja té,
2: si sí, li passa algo que passarà.
1: Sí, res, sí, tots aquí, preocupats
2: aquí, va, aquí entonces, va, no passa nada, tira, tira endavant.
1: Sí, sí.
2: És curiós, que els gitanos feien aquest paper d'extres de cinema, és curiós.
1: I després hi va haver un capítol d'anuncis anuncis per la tele.
2: Ah, he vist el del Lois, molt interessant, el del Lois molt xulo, a més amb el ball, el vaig recordar, el vaig recordar quan era petit, sí, el vaig recordar, sí.
1: Bueno, comença aquí el Poblat i acaba la Diagonal, però tot amb un ball tipus West Side Story. Sí.
2: No, molta gràcia
1: el ball és tipus West Side
2: Story. Es nota que aquell anunci, la producció d'aquell anunci, vull dir, avui en dia dubto que es gastessin els diners que es van gastar fent la producció de l'anunci, perquè verdaderament és com una mini, com un minifilm.
1: Sí.
2: I molt ben rodat. Sí. Recomano a tots que per YouTube el trobareu, que busqueu l'anunci del Lois rodat d'Espluga City, que veuràs que, que està treballat i és força xulo. És força xulo.
1: Ja, també vam fer el tocadiscos Coniger, llavors també el vam fer aquí, i el lavador Steady, també. Les noies del Can-Can rentaven els Can-Cans amb lavadora Steady.
0: Sí, una curiositat de l'Spaghetti Western és que abans les pel·lícules americanes sempre es expulsaven el sombrero i estaven nets, i a l'Spaghetti Western es va veure, ja començar a veure la gent més bruta, més, sí, no, sí. Potser per això...
2: Sí, perquè tota la pel·lícula en si ja era una pel·lícula amb pols, amb... No, més, sí. Més tenia com... Sí. Tenia aquest punt de substància, no? De pols, de, sí, sí, de brutícia, de...
0: El John Wayne, escolta, sempre estava després d'una, sí, baralla, estava,
1: sí, impecable.
2: A més, els Spaghetti Western són més tocant de peus al terra, en aquest aspecte.
1: Sí. Ho tenien molt en compte. Després, d'això, execucions, la forca i tal, que...
0: No, i també era diferent el so dels cops de puny, els tiros de les pistoles, era tenir un so diferent a les pel·lícules americanes.
2: Sí, és més realista, no? Potser l'Spaghetti Western, més els cops de puny més forts, les pistoles,
0: sí,
2: més...
0: Sí, no, posaven potser més intenció a la violència, a vegades, a l'acció.
1: Sí.
0: Perquè els guions eren molt senzills, si ho mires bé.
1: Sí.
0: Bueno contra el malo, el xèrif contra...
1: Sí.
0: Sempre, clar, i llavors hi havia la noia, l'amor del bueno que l'agafa l'altre, i sempre es movia per aquí l'història.
2: Era un cinema de consum. Pensem que en aquelles èpoques les televisions hi havia una grande i libre i el segon canal, que només era per la tarda un ratet. Llavors no hi havia gaire on mirar. Vull dir, l'oferta de lleure era la que era.
1: Sí.
2: I el cinema era una part important, i les sessions dobles de dues pel·lícules...
0: Ui, això ho trobo a faltar, ja, les sessions d'aquelles dobles.
2: Les sessions dobles eren el pa de cada dia.
0: Cine de l'estreno.
2: Els diumenges a la tarda, el dissabte a la tarda,
0: sí,
2: és el que fèiem, anar al cine del barri,
0: sí,
2: i veure, sí, dues pel·lícules. Sempre veien la bona i després la torna.
1: La torna.
2: Però això, clar, no, això es tenia que emplenar, es tenia que fer.
1: Es llogaven per lots, les pel·lícules. T'havies de quedar la bona i la dolenta també.
2: Sí, sí.
0: Però el bo és que si la bona t'agradava molt, et podies tornar de quedar a veure-la, perquè ho queres així continuar,
1: sí,
0: el veies dues vegades.
1: Sí.
2: No, o quantes vegades no havia passat que et perdies al començament,
1: sí,
2: i quan d'allò deia, bueno, va començar que no

0: obligació nacional, vull dir, tenies que passar-lo i veure-lo i tragar-te'l.
1: A vegades anaves al cap d'un mes al cine de l'última vegada i encara era el mateix nodo.
0: Sí, perquè els anaven canviant cada aquests temps, sí, els anaven canviant cada aquests temps,
2: sí.
0: Rodats en 16 mil·límetres.
1: Aquell allà inaugura empreses de...
0: Sí, sí. No, no, era tot això, la gent jove que ens escolta es pensarà que estem parlant de ciència ficció. També parlàvem de cinemes d'una capacitat de 500 a 1.000 persones, vull dir, no era com ara.
1: I grans pantalles.
0: I grans pantalles,
2: Això és el que més enyoro.
0: Sí, les grans pantalles, jo crec que avui en dia ja queden molt... A Barcelona sí que encara queda un cinema, però vull dir, s'ha perdut quasi completament. És una pena. És una pena perquè la gran pantalla, la majestuositat i la grandiositat...
2: Del cinema Urgell. O de l'Aribau.
1: Jo tinc una anècdota del cinema Urgell. Vaig veure Tiburón. A la fila 2 de la gent que havia, i quan sortia el Tiburón, fotíem uns bots de pànic perquè ens sortia allò a la segona fila, que ens mengés de veritat.
0: Sí. Ah, és que...
2: Sí, sí. És que jo crec que el cine és això, emocions fortes d'aquestes i tal, i això no ho tens amb una pantalleta de tele, ja no dic de mòbil, que hi ha gent que veu pel·lícules pel mòbil, que ja m'horroritzo ja quan
1: sent... No, hi ha gent per tot.
2: Sí,
1: és que potser com que no han conegut l'altre...
2: Clar.
1: Ja s'adapten a el que hem vist de petits.
0: Bueno,
1: és una pel·lícula,
0: sí,
1: és diferent.
0: És un costum, perquè com no veuran mai una pel·lícula amb una pantalla com vam veure nosaltres, clar, tampoc ho trobaran mai a faltar, perquè no ho han vist mai ni ho veuran mai, perquè no queden pantalles d'aquestes.
1: Clar, sí, tots són multisales i pantalles petites.
0: Hi ha multisales que jo trobo que no es tenien que obrir, perquè jo a casa meva tinc un petit cinema i escolta, la meva pantalla fa 3 metres. Sí. Hi ha multisales que igual fan 4. És que dius, és que no val la pena pagar per anar a veure una... És que no,
2: clar,
0: és que no,
2: sí,
0: jo em nego.
2: Sí.
0: De totes maneres, queden encara, a Madrid queda alguna sala, a Barcelona queda alguna sala d'aquestes grans, vull dir que bueno, encara queda alguna cosa, molt poc, molt poc.
1: Cada vegada menys.
0: El fenomen, queda el fenomen, que també sí. Solen fer projeccions en 35, que això també és una altra cosa a tenir en compte.
1: El Texas també ha tornat a fer pel·lícules.
0: Però saps què passa? Que també lo del... Tot va enganxat una cosa amb l'altra. També la digitalització de la pel·lícula també fa perdre una certa qualitat de visió, de color, i perquè avui en dia els tecnicolors que veiem abans, amb digital perdrien el contrast i tot això, perdria, ja vam parlar del tema,
2: sí,
0: vull dir, perdrien completament la gamma cromàtica. Però bueno, són també...
2: Home, si tu vols, el tecnicolor aquell era una mica fals.
0: Sí.
1: Bueno, però era, sí, maco, era,
0: però
1: era maco.
0: Era maco. Però al final tu vas a somiar.
2: Era com una postal. Bueno,
0: però tu vas a somiar, tu vas al cinema a somiar.
1: Vistarama en tecnicolor, ja deia, ho veies tot,
0: bueno,
1: allà.
0: Però vas a somiar, és una part de somni, és una part d'escolta, sí, és així, el cine és això. Vull dir, no vols veure exactament el color que tu veus al carrer, vols veure la fantasia,
2: sí,
0: i als anys 50, no diguem, quan anaven al cinema i veien els vestits de les noies americanes i quan aquí encara es passava gana, clar, allò era somiar, i el cinema va néixer per ser un somni,
2: sí,
0: i jo ho reivindico, m'agradaria que continués sent un somni.
2: Sí, sí,
0: de totes,
2: sí,
0: maneres, mirem un positiu. També la part digital té aquesta part negativa, però té la part positiva que dintre de molt poc temps es faran estrenes mundials via internet o via satèl·lit,
2: sí,
0: les mateixes pel·lícules es projectaran a tot arreu al mateix moment, vull dir, tindrà una sèrie d'avantatges, pot veure una pel·lícula amb 7, 8, 10 idiomes la mateixa pel·lícula, té avantatges també.
2: Sí, sí, sí, però bueno...
0: Som uns nostàlgics.
2: Sí,
1: per això estem parlant d'Espluga City.
0: Sí, per això. Sí. Ja ens anem del tema, perquè comencem a parlar de cine i jo sóc el primer.
1: I el que tindria que ser divertit és com s'entenien tants actors tan diferents. Italians, espanyols...
2: Sí, es veu que...
1: Si no...
0: No, hi havia traductors també, eh? Hi havia, sí, gent que només traduïa.
1: I també s'estudiaven els diàlegs de memòria.
2: Sí, però es veu que hi havia bona...
1: Home, bona sintonia.
2: Home,
1: si van fer 70 i pico pel·lícules amb por.
2: Sí, sí.
1: La cosa devia...
2: I parlen de dues a tres a l'hora.
0: Bueno, que parlaven...
2: Uns roden aquí, l'altre roden allà.
0: El productor parlava que deia de 9 a 12, hi havia una agenda de rodatge que de 9 a 12 els filmen els francesos,
2: sí,
0: el no sé què, de 12 a 4 els italians no sé quan, i de 4... No sé, i llavors estava tot distribuït,
2: sí,
0: per,
2: sí,
0: horaris. I estaven fent 4, 5, 10 pel·lícules a la vegada amb el mateixos, amb el mateix decorat, i 6 o 7 productores diferents. Imagina el cacauet que vol dir això.
2: Sí.
0: Clar, per això molts actors devien ser els mateixos, perquè era molt més fàcil contractar-los per 24 hores i tenir-los tots en nòmina, perquè era, clar, més barat que anar-los contractant cada vegada.
1: El tema extras, està clar que els sortia a compte tindre'ls amb nòmina i els fent servir per totes les pel·lícules.
0: Sí.
1: Això...
0: Bueno, el ministeri marcava, amb el seu dia, marcava un mínim de pagament per un actor de primera, un actor de segona.
2: Sí.
0: Hi havia unes llistes.

0: Mínims,
1: el sindicatos, el cinematogràfic espanyol marcava...
2: Després jo tinc, trobat un tràiler, la pel·lícula no l'he trobat sencera, d'una pel·lícula que es deia Crònica d'un atraco, que no era de l'Oeste, però van aprofitar, la van fer aquí al Poblat, van disfressar-lo una mica d'un poblet americà i tal, cotxes americans i tal, i és una crònica d'un atraco. I aquí, i amb aquesta va venir l'Anita Ekberg.
0: Hombre.
1: Guapíssima, guapíssima.
2: Sí, sí.
1: Preciosa.
2: La pel·lícula amb el Tomàs.
1: Amb la pel·lícula aquella, el Premio, és preciosa, i amb l'altra del ja ho diré demà, el professor Chiflado del
0: Jerry Lewis.
1: Del Jerry Lewis, també preciosa. És una actriu, és un look dels anys 70 total, però una dona preciosa.
2: Sí, sí, la Dolce Vita era...
1: No, la Dolce Vita no era ella. No, el que passa que la Anita Ekberg era sueca, em sembla recordar, no?
2: Sí.
1: I clar, i aquella dona era exuberant, era una dona exuberant.
2: Sí, sí. Bé, doncs no sé, anècdotes de, per exemple, el Van Heflin, que anava a rodar una mica passat de voltes de...
0: És que jo crec que aquí venien a passar-s'ho bé també.
2: Sí, sí, bueno,
0: els tractaven com a grans estrelles, a vegades actors una mica mediocres, però com que eren internacionals, llavors aquí eren els reis, sí, del mambo.
2: El Van Heflin va fer una pel·lícula que es deia El Oro, era d'una mina d'or que bueno, El Oro, no sé si era, no, el, a veure, les... Bueno, una pel·lícula que d'una mina d'or i tal, i el tio es veu que el whisky que es prenia no era aigua amb te, o no era...
0: No sé, que era autèntic.
2: Es veu que era autèntic. Que
1: li agradava...
2: Sí, bueno, explicat per un altre, bueno, director de fotografia.
1: Sí, però explicava que hi havia algun que era...
2: Paco Marín.
1: Sí, que era una mica alcohòlic i que tenien problemes perquè no podia...
2: No,
0: el problema és quan repeteixes per 70a vegada una escena.
1: No, explicaven que a partir de les 4 de la tarda ja no podien rodar, no, perquè ja se'n tenien que anar a dormir perquè estava ja...
2: Sí, sí.
1: Ja no podia ni parlar.
2: Grans professionals, però, perquè també val a dir... que explica que quan sentia, o sigui, anava una mica tocat, quan sentia la paraula acció, el tio es transformava i feia exactament el que havia de fer, i com que expliquen, doncs, que s'ha de tirar en un riu, que em sembla que era el mes de gener, l'aigua estava gelada, però el tio ni un espaviento, no?
1: Es va tirar i... Com un professional.
2: Sí, exacte.
1: Bueno,
2: sí.
1: Bueno, no, ja, almenys ja acabaria, doncs almenys que complís la feina.
2: Sí.
0: Bueno, estem a la meitat del programa i ara anem a posar una música d'una pel·lícula que es va rodar a Esplugues City, una pistola per a Ringo de l'any 67, i qui era l'autor? Ennio Morricone.

0: Pues acabem d'escoltar l'Ennio Morricone, una pel·lícula de l'any 67, una pistola per a Ringo, que el Ringo aquest feia moltes pel·lícules aquí, i el Clint rodada a Spooga City.
1: Sí, sí. I després em sembla que era el Retorno de Ringo, que va estar rodada a Aigües Tortes.
0: O sigui, aquí es va també... És que s'ha de dir que sempre s'ha dit Spaghetti Western, Almeria, no, aquí a Catalunya
1: sí,
0: es van fer moltes coses.
1: És que va ser primer que els poblats d'Almeria, jo vaig estar també en van, no en un rodatge, però que allà fan unes actuacions,
0: un espectacle, sí.
1: Fan un espectacle i vaig estar-hi no fa gaire, i clar, allò és un altre, allà no es tenen que preocupar per aforar, que diem nosaltres, la gent de teatre, aforar vol dir que no es vegi el que hi ha darrere, no? Allà no s'han de preocupar perquè darrere hi ha muntanyes i ja queda perfecte, i si no hi ha un desert i ja no. En canvi aquí havien d'ajuntar les cases, les cases estaven separades per 3 metres o 4, i clar, es veia, per aquí es veia el cementiri, per entremig de casa i sí. Casa, es veien els arbres del cementiri, la paret des de fora, evidentment, la capella del cementiri, que aquesta era, la feien servir, perquè era una bòveda així que donava...
0: Donava joc.
1: Sí, però que vull dir que s'identificava com un poble mexicà, i la feien servir. Pues aquí tenien que tapar sempre els forats aquests, no? Allà no.
2: Allà era igual, perquè verdaderament, com tot el desert és desert, vull dir, el desert d'Arizona i el desert d'Almeria, poca diferència hi ha.
1: Sí, sí, sí.
0: Per això van fer el carrer aquest de 120 metres i tot ben tapat.
1: Sí.
0: I explica, els edificis era solament la façana.
1: Sí.
0: Perquè després on anaven a rodar els interiors? També estaven aquí a...
1: Aquí, a la ciutat satèl·lite.
0: A Cornellà era, no?
1: Sí, no, a Cornellà no, era Esplugues, que ara hi ha el tanatori per allà, i hi havia els transportes Posades, que eren unes naus enormes, i es van anar convertint amb els estudis, sí, sí.
0: No, era curiós que solament era façana, entraves a la casa i no havia res.
1: No.
0: I era...
2: Bueno, era atretxo,
1: sí, sí,
2: atretxo.
1: Sí, sí, no, les portes del vaivent
0: del salon, sí, això sí.
1: Era, entraven per aquí i
0: sortien
1: per allà, pel plató, eren les mateixes.
0: Home, llavors aquí hi havia una bona feina de muntatge també, a fer aquestes pel·lícules.
1: Sí, clar, sí, sí, clar.
0: És que jo diria que van sortir grans professionals d'aquí, d'aquests estudis.
1: Sí, i tant, sí, sí, bueno, després tenien ells, els Balcázar també tenien uns estudis de doblatge allà mateix, aquí es deien Tramuntana, que per cert jo hi havia anat a fer algunes incursions en el doblatge, i era d'ells també, clar. Llavors el doblatge era molt bo, el feien molt bé.
2: Bueno, hi havia... Sí. Bueno,
1: tu veus les pel·lícules ara i sents la veu de l'Arseni Corselles,
0: sí.
1: de la Glòria Roig, sents veus...
2: Bueno, dit pels americans, els millors dobladors del món eren els d'aquí. Dit pels americans, eh? Els mateixos que produïen, venien la cinta i deien que com el doblatge espanyol no hi havia res.
1: Sí, sí, sí.
2: I recorda el trist doblatge de la Disney, quan van a fer-ho a Puerto Rico, que el doblatge aquell sud-americà que era horrorós, com, bueno, ens va quedar nosaltres de petitets a la veu del Bambi, de la Cenicienta, el Blancanieves, en tot aquell d'allò, però bueno, que no té res a veure amb la qualitat de doblatge que hi havia aquí, que era sensacional, i des d'aquests micròfonos sempre estem dient que la qualitat de dobladors que hi ha en aquest país és admirable.
1: Sí, sí. Després ara també recordo Los Largos Días de la Venganza, va ser una pel·lícula que sortia bueno, penjaven a una noia i el Pasqual Joan, que és l'autor del llibre aquest de Més enllà d'Espluga City, explica que ell es va trobar una noia allà penjada amb el gran... es va quedar com traumatitzat, no?, perquè va veure tan real allò, i ell era un criu que es veu que anava a escola llavors, i ostres, i bueno, he trobat la pel·lícula, i sí, l'escena aquesta, que que el noi tira la corda i cau abans de... Però està molt ben feta, molt ben feta. I aquesta era... ja aquesta era un cinemascope fantàstic. I la que dèiem abans del retorno de Ringo, que estava feta amb 70 mil·límetres, va ser l'única que van fer amb 70 mil·límetres, que això li dona una qualitat que no tenien abans les que feien aquí, perquè sempre filmaven de nit, sempre era de nit, perquè hi ha molta llum, molt... No podien fer la noche americana, no podien perquè les pel·lícules aleshores eren molt dures, necessitaven molta llum, saps? I tot i així hi ha escenes que ara no es farien perquè són fosques,
0: sí.
1: Es veu res, molt fosc. I aquesta 70 mil·límetres pues va ser amb aquells paisatges i tal, i explica ell, explica que van tenir uns problemes terribles perquè allà els hi van deixar fer una cabana, una espècie de cabana amb quatre troncs i tal, però que van tenir que firmar que no quedaria ni una estella ni un clau, perquè allò era... paisatge natural, no sé, bé, van tenir molts problemes d'aquest tipus, però la veritat és que va quedar, aquesta pel·lícula la vam passar aquí al Casal Brilles, em sembla que arrel del 50 aniversari, que es va fer una projecció, que va venir el George Martin, i es va passar aquesta pel·lícula, i es va passar en digital, perquè aquí al Casal no hi ha màquina de 70 mil·límetres, però que bé, molt bé, va ser una pel·lícula que queda la segona, em sembla, del Balcázar, va ser la segona, sí, amb gran èxit.
0: I explica'm...
2: Deixa'm que recordi que el 70 mil·límetres, pel que no sap el que és el doble, és el fotograma el doble de gran del cinema normal, que era 35,
1: sí, sí.
2: Amb la qual la qualitat que es lograva fent a l'escop era molt superior a la del mateix cinemascop, que és 35 amb un objectiu davant que estira la imatge. Llavors, la qualitat, com bé deia el Jordi, la qualitat d'aquesta projecció era d'una qualitat super, perquè no es podia veure millor del que es veu.
1: Ja, sí. Ja que tot és herba, veies a la perfecció.
2: La margarita que estava sobre l'herba.
1: Sí.
0: I jo el que anava a comentar és, explica l'anècdota aquesta, que anaven els nens del col·legi del sortir de classe, anaven als estudis... perquè estaven a menjar els vidres del salon.
1: Trencats, sí.
0: Com
1: sí,
0: feien
1: sí.
0: Baralles. De qui estaven fets aquests
1: sí,
0: vidres?
1: Sí, home, la pel·lícula també vaig anar a buscar el fill del Fígols, pastisseria Fígols, sí. El seu fill ens explica com el seu pare feia aquests vidres sobre d'un marbre, sucre, amb i a més... són d'uns colors, un color vermell, groc, verd, blau. Aquests vidres surten molt a la pel·lícula sonora, aquesta del Sartana, sonora, aquesta que dèiem del mexicà que li cau a sobre.
0: Sí, de l'especialista, sí.
1: Doncs surten tots aquests vidres, es recrea, vaja, la càmera es recrea, jo crec que per ensenyar els vidres, perquè si no, no té motiu... d'uns colors vius, que allò eren colorants alimentaris legals, era com els que fan ara els xupa-xups o les piruletes aquestes, i el sortir...
0: Però què passa, que els deixaven entrar els nens després de rodar, o es colaven ells? O...
1: Bé, segurament algú es colava, però sí, com que si es rodaven l'escena tres o quatre vegades, es trencava tres o quatre vegades la vidriera, pues no vegis, a base de... el repartien els trossets.
0: Caramelos de sucre.
1: Sí. I eren boníssims, vull dir, perquè... i aquest el Fígols explica, doncs, com els feien, no?, sobre d'un marbre, i així quedaven lluents, transparents, no? Però clar, està només muntant la vidriera ja se'ls hi trencaven, diu que es trencaven molt i que... en feien quantitats industrials.
2: Sí. Ah, perquè al final és la part que no coneixem del cinema, que hi ha una feina sempre darrere de molta gent que sempre, bueno, queda amagada per lo que és la pel·lícula, i que és una feina que sense ella no es podria fer, no es podria fer les pel·lícules.
0: Mm. Home, i els seus primers estudis era primers maquilladors, primers perruquers, vestuari, bueno, havia una... Bueno,
2: diuen que portaven cavalls de Madrid, també, perquè no hi havia prou cavalls aquí.
1: No, potser no n'hi havia prou, però aquí hi havia pujades que encara ara, quan fem els tres toms, encara porten...
2: Encara porta cavalls.
1: Carruatges i cavalls, els pujades. Llavors, si no n'hi havia prou, els portaven de Madrid. Sí, llavors, en el poblat hi havia una de les casetes, aquestes... cases, era una que no era només la façana,
0: que era tot un establo ben fet,
1: sí, que guardaven els cavalls allà a la nit, perquè clar, allò que acabaven a les 5 del matí del rodatge,
0: els cavalls no els pots portar amunt i avall, els has de tindre tranquils,
1: i els tenien preparats per l'endemà. Sí, sí. Els guarda... o sigui, hi havia una casa, no sé si la barberia, coses que sortien molt sovint i eren fixes. O sigui...
2: I l'altre era tot
1: petits,
2: de
1: petits, coses, petits decorats, eh? Que també explica el Jaume Déu Casas, que potser anaven a rodar, perquè no sempre rodaven de nit, també per fer el d'això, els Pistoleros d'Arizona, em sembla que quasi tot és de dia. I quan anaven a rodar, doncs ja tenien si plovia, per exemple, es podien trobar que de cop i volta plovia. Pues què fem? No podem rodar. No podíem parar, perquè parar allà mitja hora era un pastón, vull dir, que es perdia, no? I a part de que potser venia un altre equip a darrere a rodar.
2: I no podien perdre ni no el segon. Doncs
1: pues mira, pues anaven allà a la barberia, que era un decorat petit però complet, amb els seus sillons i amb el seu... I mira, rodaven aquella escena que tenien,
2: que no tocava al cap de
1: no
2: tres dies, però
1: que,
2: per aprofitar el temps, per no perdre ni un segon.
1: Sí, sí.
2: Bueno, perquè val diners, clar, tots els extras, les personal, els actors, tots estan allà, bueno, clar.
1: Ah, clar. Després hi havia també vaig anar a interviuar el Joan Mendia, que té un restaurant aquí, que aleshores ell era cambrer de Cal Quirze, del restaurant Quirze, i m'explica que anava a portar-los entrepans i a la una de la nit i aigua, sobretot perquè el Balcàcer no volia beure alcohol per allà. I bueno, i es quedaven allà doncs a veure-ho fins a les 4 o les 5 del matí, tot i que s'havien d'aixecar a les 7 o les 8 del matí per la feina. Però bueno, són vivències de la gent que he anat trobant i que bueno, aquella època es miraven les coses d'una altra manera i es feien amb una passió i amb una alegria que avui dia potser et dirien vés-hi tu, que no.
2: Bueno, perquè avui en dia hi ha tant de tot que al final la gent ja va tipa de tot.
1: Sí.
2: I en canvi aquella època era ganes de veure, de conèixer, i no hi havia res, i per tant qualsevol cosa et feia feliç.
1: Jo estic encara, que he trobat moltes pel·lícules de tota la llista que hi ha en aquest llibre, moltes les estic buscant encara, perquè no tot ho trobes.
0: No tot està.
1: Ni a YouTube, ni allà. N'hi ha que no...
0: Suposo que... N'hi hauran de descatalogades, que potser solament les tindrà la productora, si és que encara existeix la productora.
1: Exacte. Però jo busco... perquè el meu avi matern m'havia dit que ell estava en una de les pel·lícules, estava a la ferreria allà picant
0: i l'estàs buscant.
1: I l'estic buscant a veure si... I esclar, això fa que m'hagi de veure...
2: Això és com buscar a Wall-E, però sí, amb més dificultat, sí.
0: Escolta una cosa, si has de veure pel·lícules de l'Oeste, jo vinc a veure-les amb tu, si vols, perquè m'encanta.
2: L'Agustí és un enamorat de l'Oeste, és un fan
0: jo
2: número 1.
0: Jo me les trego totes.
1: Pues, bé, una de les coses perquè estic...
0: I no et va dir mai el nom de la pel·lícula?
1: No. Bueno, jo l'estic buscant per si de cas... el trobés, pues mira, seria...
0: Bueno, aquí fem una crida, si algú ens escolta, si algú ha vist pel·lícules d'Esplugues City on hi ha una persona a la ferreria picant amb el martell, que ens avisi i ens digui el títol. A veure si així anem més ràpid.
1: A veure,
2: perquè a més hi ha còpies d'aquestes que no estan en mans també de col·leccionistes, i per aquestes còpies de 16 es van tirar, quasi totes es van tirar en còpies de 16, vull dir que això té que existir, la que no s'hagi acabat a...
0: La Filmoteca no tindria totes les pel·lícules.
1: No sé, còpies de 16 no n'hi havia cap.
2: D'aquestes sí que n'hi havia, sí, perquè corrien, perquè era com... Home, quan feien els capellans, feien cine, així, jo me'n recordo l'escola, feien pel·lícules d'aquestes,
0: els salesians
2: i tot això, feien pel·lícules d'aquestes en 16 i eren aquestes produccions.
1: Aquells de San Pablo Films,
2: feien produccions de tot això, en tenien, vull dir, aquells còpies en van fer de 16.
1: Sí.
2: Quedarà, no quedarà, ha anat a mans del drapaire, això no ho sabem.
0: Jo, una pregunta, a veure si la saps. Quan, per exemple, feien pel·lícules on hi havia explosions, les explosions que se'n feien al poble, se sentien des d'Esplugues, les explosions que se... La gent de què és això, no? És que estan rodant una pel·lícula... Perquè és que jo he vist escenes i que déu-n'hi-do les explosions,
1: sí,
0: que havien els efectes que...
1: Almenys el fum feia
0: molt.
1: Sí,
0: i molts efectes de l'oest especials d'aquests així,
1: sí,
0: que es van inventar en aquell moment.
1: Bé, jo no sé, perquè a l'època tampoc no estava... però vaja, com uns focs artificials es deuria sentir. Clar, evidentment.
2: El que sí saps és l'última pel·lícula que es va fer i que va servir per cremar el Poblado de l'Oeste, perquè com li feien tancar, va dir, ja que fan tancar, aprofitarem de guanyar una pela fins a l'últim minut,
1: sí,
2: i van rodar una última pel·lícula. Explica'ns-ho, això, explica'ns-ho tu.
1: Sí, bueno, la llamaven Calamidad, em sembla que era la...
0: Sí, a l'any 73.
1: Bueno, primer van dir, es veu que van dir, tal dia heu de tancar, o això s'acaba, i van posar l'excusa de que estaven a mig rodatge, no era veritat, però van rodar unes escenes d'una pel·lícula que ja no l'haguessin pogut fer aquí, però bueno. I després van dir, bueno, doncs ara anem a cremar-ho tot i això, i traurem, van estar rodant amb tres càmeres, vull dir, que podien haver-ho fet amb sis o set si havia d'aprofitar tot, no? Però bueno, amb tres càmeres, dues torretes d'així d'alçada de Pla General, i aquest el Jaume Deucas va dir, jo agafo un a l'ombro i me'n vaig per aquí dins, i que va ser quan va descobrir la font aquesta, la... però que bueno, entre que hi havia una colla de... allò semblava un circ, aquests protagonistes de la Calamida, llamaven Calamida, eren som saltimbanquis per allà, amb les, entre explosió i explosió, sí, feien tamborelles per allà, i vull dir que ho veus i dius, bueno, a què ve tot això, no?
0: Bueno, nosaltres no ho podrem veure, però ho podem escoltar.
3: Le quedan 3 segundos. Suerte, chicos.

0: ¡Tequila, sal corriendo!
1: Le llamaven Calamidad en 73.
2: Sí, sí. I es veu, el poc que he vist, es veu que només cau la façana. El que passa que posava molt de fum i...
3: Bueno, perquè com tu dius, van gravar tres càmeres perquè van pensar, a part de fer la pel·lícula sí. aquesta, podrem vendre exacte. Aquestes escenes sí. a qualsevol pel·lícula que necessiti cremar un poblado sí, sí. d'aquest de l'Oest.
2: I encara traurem profit.
3: Traurem un profit del tancar. Sí, sí que em va fer gràcia perquè està ben pensat.
2: Sí.
3: No, d'una desgràcia sí. treure profit.
2: Sí. Sí, comercialment va ser un èxit. Es van adelantar a tot, aquests Balcázar. Va ser... Tenien una visió que ell diu, jo faig el que em demana, no el que jo vull fer, el que demana el mercat en aquest moment.
3: En aquell moment el mercat necessitava això, ens dava pel·lícules comercials de l'Oest i d'entretenir la gent.
1: I això que dius que tenien una visió molt futurista, és que quan veien que la cosa no anava bé, havien pensat convertir el poblat en un parque temàtic,
2: sí.
1: que no els hi van deixar. Explica
2: sí.
1: això.
2: Sí, sí.
1: Que havia sigut el primer parque temàtic d'Espanya.
2: Clar, és el que van dir, bueno, no el cremem, deixem-ho tal com està i traiem un rendiment...
3: Ben pensat.
2: Clar, i no sé qui és que va tenir... Van dir que no, poca visió de futur.
3: Bueno, perquè... En època franquista, gaire visió de futur, no...
1: D'aquí una salutació al senyor Alfredo Sánchez Valle, que vaja, on ens va fer.
2: Vella.
1: Vella, perdona, Vella,
2: sí. exacte. Sí, sí, que mira... per ell se'n va anar tot en orris així
1: pues,
3: bé, estem arribant al final. La veritat que no ens ha passat l'hora volant, perquè parlant de cinema i parlant d'Espluga City aquí, a part de que el Jordi ha vingut amb molta informació, molts llibres, i és un referent perquè ha fet un DVD molt extens de Vida i Miracles d'Espluga City, ho coneix de primera mà perquè ho ha viscut, doncs és un plaer parlar amb ell, perquè com a coneixedor del cinema i com a part...
1: I com a fans,
3: fans.
1: Del Far West...
2: Sí.
1: I del Far West català encara més.
3: Hem disfrutat moltíssim parlant d'Espluga City. Bueno, aquí tenim que acabar, ens acomiadem. Jordi, un plaer com sempre tenir-te aquí amb nosaltres.
2: Molt agraït a vosaltres per haver-me convidat.
3: Esperem que tornarem a parlar de cinema junts en qualsevol moment.
1: I una forta abraçada, Jordi.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: Esteu escoltant Esplugues FM,
5: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
5: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Stones.
1: Hola, soy Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.